0: Per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava a una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas.
1: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini està tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas Alemanya fa uns dies al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
2: 3CAT Info.
0: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
3: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
0: El primer ministre britànic, Andy Barman, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente a vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de

0: de la Internet Society i president de CIVICAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
1: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Més coses, el govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
2: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a l'Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones, entre adults i menors. I en clau internacional, l'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril, arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li en fot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
3: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Vladimir Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les amb Bruno Fortea Miras.
4: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
5: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
4: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels enquestats és la hipocresia.
5: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
4: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot, els presidents o primers ministres dels països.
5: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
4: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3Cat Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
6: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
7: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3Cat Info, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
8: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moisé, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
9: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
11: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresc a l'interior, mínimes de 13-14 fins a 18, aquests valors de 17-18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37, no descartaríem algun valor proper als 38, Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempestes. Pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
10: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3Cat Info, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
12: I una de les que ens preocupa és la Nacional 260. Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir del dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a la P7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. S'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a San Sebastián de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma, aquest any a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar 2 pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts 3 homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar 2 homes més, acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La Garrotxa assegura que no es pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Marina López.
13: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
14: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball, perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
13: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat en van rebre un 16% més que l'anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè.
15: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: La guerra de Gaza és el que va moure persones com la Loli i en Pedro a incloure Metges Sense Fronteres en el seu testament. Explica que davant de les informacions i imatges els arribaven ho van tenir clar.
16: Ja que jo no puedo ir a Gaza a hacer nada, puedo ayudar a los que ayudan en Gaza y en tantos otros sitios. Y la razón de hacerlo es que yo creo firmemente en la responsabilidad individual como ciudadano.
17: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma. Vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen y eso nos decidió.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
18: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
19: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
18: Mentre Pau Cubarsí ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
20: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa l'opció, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
18: També primer aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deport 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga al Villarreal i al Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
10: 3CAT Info.
18: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
21: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
18: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
22: Doncs era una pilota que hi havia a la banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
18: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
23: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
18: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
10: 3CAT Info.
18: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'alè Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
24: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és
1: com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit, així et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
18: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part del Lleida ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
2: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
18: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
10: L'actualitat esportiva a fons.
18: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
3: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
18: Aquesta Vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici i final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Mad-Ring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red Bull, i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I en waterpolo aquest diumenge l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.
10: Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara a Suècia. Dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a centrar el govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal, un de penal, i els gols de Xavi Espart i de Karim Adeyemi, que ja a l'afegit. Un Barça que el guanyava per al partit per 0-3, però que s'ha complicat després que el 2-3 del Llevant el fes el català Roger Bruguer.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb temperatures lleugerament més altes però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc. Tot inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa amb migració i lluita contra el crim. De moment el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Samromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Víctor Oniegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
8: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
7: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
9: Seeing Africa in its true size.
8: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
9: False references have real consequences.
7: Víctor Oniegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic en declaracions a l'ACN.
10: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquests, zones rurals o periurbanes, on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
0: I des de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
11: A les llars hi acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. I ara una informació de servei, precisament de transport públic. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns, després de les obres a la Gran Via de Barcelona, que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han hagut de dur a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Són declaracions a 3Cat Info.
12: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
13: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les 3 darreres campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
14: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts avellaners vells que arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests avellaners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues, perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè es considera minoritari. Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector. En aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
15: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexos petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
0: El perfil d'estudiants és molt variat i són de totes les edats, des de joves que volen continuar el negoci familiar fins a persones jubilades que col·leccionen rellotges i volen reparar-los ells mateixos. Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs, explica el que li agrada més d'aquest grau.
16: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant ràpid en teoria, però ho compagines molt amb taller. I llavors és una cosa que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertit.
0: A més de l'àmbit de la rellotgeria, aquests professionals també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37, no descartaríem algun valor proper als 38, Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta, Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Fi de Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
18: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
19: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
18: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
19: Una edició massiva, hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla, per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
18: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
20: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
21: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Slum i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també, i llavors hi ha dos generacions, que vulguis o no, perquè clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime, eren uns dibuixets que els agradaven molt.
20: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropi és una cosplayer que ha participat al Saló.
22: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, doncs això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
20: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.

0: El fenomen K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups del gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Ballan muy bien, cantan muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquest diumenge a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Ariadna Escoda.
6: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquest gènere obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
7: La gent li entra el gusanillo a veure què és això, vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
6: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'osonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones, entre amics i familiars. En declaracions a 3CAT Info ha explicat que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
8: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Un cop al cim han desplegat una pancarta gegant per commemorar la fita i també han repartit samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny.
8: A la part del darrere, doncs, a Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant posa del castell de Don Jaume amb l'alta torre s'ha enarborat avui aquest penó de son vaixell que cap maró ensorra el cim de l'arbre mestre. Brilla la creu de la nostra redempció. Jacint Verdaguer, de l'obra La Creu de Catalunya.
0: Jaume Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls 11 anys després de fer la primera. Educació climatitzarà 100 centres en els pròxims dos cursos i calcula que com a mínim necessitarà 2.500 milions d'euros per adaptar tots els centres educatius al canvi climàtic. Ho ha dit l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montse Duran. Duran admet que no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions extremes climàtiques.
5: 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
9: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavier Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
10: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
11: The team came back and scored the fourth goal.
9: Mentrestant, Eric García ha remarcat la importància de no abaixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.
12: La hora, obviamente, el calor, el césped tampoco ayuda mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil, llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder, así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
9: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, cué amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
5: 3CAT Info.
9: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis, així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
13: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat doncs remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final, i bueno, estem units, que és l'important.
9: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
14: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster, i ara gaudir-ho.
9: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doplet gràcies a la cursa sprint que es va endur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
15: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar, y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
9: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
5: 3CAT Info.
9: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'Ale Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
16: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els nous moments durant el partit. Així, ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
9: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
17: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
9: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
5: L'actualitat esportiva a fons.
9: En tenis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev, que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós i és que Zverev, tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat i ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar Arina Sabalenka i, a més, també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme perquè Enric Mas ha confirmat aquest diumenge la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.

0: Són les 3. A Suècia, dreta i esquerra, frec a frec, a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final, al llarg dels pròxims dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per Trescat.info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez. Famílies i sanitaris alerten a 3cat.info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat a la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals. L'operació tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a l'AP7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per al tot el món.
1: Esports.
2: El Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal, un de penal i un altre, l'últim, de Adeyemi. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I en tenis, Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena i amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara seria més estiuenc.
1: 3CAT Info.
0: Tot inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre

0: 128.
1: Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini està tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
2: 3CAT Info.
3: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
4: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
3: El primer ministre britànic, Andy Barman, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
5: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
6: Demasiado en el debate apocalíptico, ¿no? Creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
3: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society i president de Civicai, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, un tenim tres, un tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
3: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat.

0: Atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Més coses. El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel el Víctor Torres.
1: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a l'Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones, entre adults i menors. I en clau internacional, l'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril, arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li en fot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
2: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Vladimir Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les amb Bruno Fortea Miras.
3: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
4: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
3: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
4: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
3: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot, els presidents o primers ministres dels països.
4: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
3: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3Cat Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
5: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que te calcula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
6: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3CAT Info, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
7: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moisé, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
8: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
10: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresc a l'interior, mínimes de 13-14 fins a 18, aquests valors de 17-18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37, no descartaríem algun valor proper als 38, Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempestes. Pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada a matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3CAT Info, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
11: Ni una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir del dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a la P7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. s'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a San Sebastián de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma aquest any, a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Baret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Fadència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar 2 pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts 3 homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar 2 homes més, acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La Garrotxa assegura que no es pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Marina López.
12: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
13: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball, perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
12: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat en van rebre un 16% més que l'anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè.
14: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: La guerra de Gaza és el que va moure persones com la Loli i en Pedro a incloure Metges Sense Fronteres en el seu testament. Explica que davant de les informacions i imatges els arribaven ho van tenir clar.
15: Ya que yo no puedo ir a Gaza a hacer nada, puedo ayudar a los que ayudan en Gaza y en tantos otros sitios. Y la razón de hacerlo es que yo creo firmemente en la responsabilidad individual como ciudadano.
16: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras, porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma, vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen, y eso nos decidió.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
17: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
18: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
17: Mentre Pau Cubarsí ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
19: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa l'opció, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
17: També primer aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deport 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
9: 3CAT Info.
17: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
20: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
17: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
21: Doncs era una pilota que hi havia a la banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
17: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
22: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
17: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
9: 3CAT Info.
17: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'alè Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
23: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així, ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
17: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part de Lleida ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
24: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu,
1: Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
17: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
9: L'actualitat esportiva a fons.
17: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
2: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
17: Aquesta Vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Mürburgring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red Bull, i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I en waterpolo aquest diumenge, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.
9: Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Suècia, dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a centrar el govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal, un de penal, i els gols de Xavi Espart i de Karim Adeyemi, que ja ha l'afegit. Un Barça que el guanyava per al partit per 0-3, però que s'ha complicat després que el 2-3 del Llevant el fes el català Roger Bruguer.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb temperatures lleugerament més altes però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc. Tot inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies, entre d'altres raons perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i ha aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Del director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Samromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Oniegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
8: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
7: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
8: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
7: Victor Oniegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic en declaracions a la CNN.
9: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquestes zones rurals o periurbanes on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
0: I des de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
10: A les llars hi acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, de tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. I ara una informació de servei, precisament de transport públic. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, s'ha circulat des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han hagut de dur a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
12: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les 3 darreres campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
13: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues, perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè es considera minoritari. Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector. En aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomà.
14: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
0: El perfil d'estudiants és molt variat i són de totes les edats, des de joves que volen continuar el negoci familiar fins a persones jubilades que col·leccionen rellotges i volen reparar-los ells mateixos. Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs, explica el que li agrada més d'aquest grau.
15: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant rato en teoria, però ho compagines molt amb tallers. I llavors és una cosa pues, que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertit.
0: A més de l'àmbit de la rellotgeria, aquests professionals també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37, no descartaríem algun valor proper als 38, Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempestes. Pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
17: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
18: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
17: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
18: Una edició massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla, per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
17: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
19: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
20: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Loom i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també, llavors hi ha dos generacions, que vulguis o no, perquè clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime, eren uns dibuixets que els agradaven molt.
19: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropi és una cosplayer que ha participat al Saló.
21: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, doncs això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per guios i la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
19: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.

0: El fenomen K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups del gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Ballan muy bien, cantan muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquest diumenge a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Ariadna Escoda.
6: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquest gènere obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
7: La gent li entra al gusanillo a veure què és això, vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
6: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'osonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones, entre amics i familiars. En declaracions a 3CAT Info ha explicat que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
8: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Un cop al cim han desplegat una pancarta gegant per commemorar la fita i també han repartit samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny.
8: A la part del darrere, doncs, a Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant, posa del castell de Don Jaume, amb l'alta torre s'ha enarborat avui aquest penó de son vaixell, que cap maró ensorra el cim de l'arbre mestre, brilla la creu de la nostra redempció. Jacint Verdaguer, de l'obra La Creu de Catalunya.
0: Jaume Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls 11 anys després de fer la primera. Educació climatitzarà 100 centres en els pròxims dos cursos i calcula que com a mínim necessitarà 2.500 milions d'euros per adaptar tots els centres educatius al canvi climàtic. Ho ha dit l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montse Duran. Duran admet que no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions extremes climàtiques.
5: 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
9: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però a Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
10: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè donant l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
11: Team came back and scored the fourth goal.
9: Mentrestant, Eric Garcia ha remarcat la importància de no baixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.
12: La hora, obviamente, el calor, el césped tampoco ha ayudado mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil, llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder, así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
9: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, cué amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
5: 3CAT Info.
9: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis. Així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
13: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
9: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
14: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
9: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que es va endur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
15: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
9: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
5: 3CAT Info.
9: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'alè Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
16: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els bons moments durant el partit, així que et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
9: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
17: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
9: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
5: L'actualitat esportiva a fons.
9: En tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev, que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós i és que Zverev tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat i ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar i Arina Sabalenka i, a més, també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme perquè Enric Mas ha confirmat avui, ha confirmat aquest diumenge la seva victòria a la Vuelta, al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.

0: Són les 4. A Suècia, dreta i esquerra, frec a frec, a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final, al llarg dels pròxims dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per Press.info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez. Famílies i sanitaris alerten a 3CatInfo de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat a la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals. L'operació tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a l'AP7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per al tot el món.
1: Esports.
2: El Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal, un de penal i un altre l'últim de Adeyemi. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I en tenis, Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena i amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara seria més estiuenc.
1: 3CAT Info.
0: Tot inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
3: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anada

0: xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i ha aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas Alemanya fa uns dies al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
1: 3CAT Info.
2: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
3: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
2: El primer ministre britànic, Andy Barman, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
2: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Del director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente a través de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
2: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society i president de Civicai, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
2: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Més coses, el govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial,

0: Ángel Víctor Torres.
1: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
0: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a l'Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. I en clau internacional, l'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril, arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li en fot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
2: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Vladimir Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les en Bruno Fortea Miras.
3: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
4: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
3: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels enquestats és la hipocresia.
4: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
3: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot, els presidents o primers ministres dels països.
4: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
3: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3Cat Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
5: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
6: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una larvi.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3CAT Info, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
7: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moisé, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
8: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció d'adquirir hàbits saludables, tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
10: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13-14 fins a 18, aquests valors de 17-18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nubulositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37, no descartaríem algun valor proper als 38, va de Lleida, a l'interior de l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempestes, pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3CAT Info, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
11: Ni una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir del dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a la P7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. S'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a San Sebastián de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma, aquest any a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar 2 pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts 3 homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar 2 homes més, acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La Garrotxa assegura que no es pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Marina López.
12: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
13: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball, perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
12: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat en van rebre un 16% més que l'anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè.
14: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: La guerra de Gaza és el que va moure persones com la Loli i en Pedro a incloure Metges Sense Fronteres en el seu testament. Explica que davant de les informacions i imatges els arribaven ho van tenir clar.
15: Ya que yo no puedo ir a Gaza a hacer nada, puedo ayudar a los que ayudan en Gaza y en tantos otros sitios. Y la razón de hacerlo es que yo creo firmemente en la responsabilidad individual como ciudadano.
16: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma, vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen y eso nos decidió.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
17: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicta. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
18: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè donant l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
17: Mentre Pau Cubarsí ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
19: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
17: També primer aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deport 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga al Villarreal i al Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
9: 3CAT Info.
17: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
20: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt prop de la derrota.
17: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
21: Doncs era una pilota que hi havia a la banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
17: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
22: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
17: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
9: 3CAT Info.
17: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
23: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
17: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part de Lleida ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
24: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
17: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
9: L'actualitat esportiva a fons.
17: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
25: He soñado, he duchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no,
1: Es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
17: Aquesta vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici i final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Mad-Ring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red Bull, i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I en waterpolo aquest diumenge, l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.
9: Són 4:05.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Suècia, dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a centrar el govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal, un de penal, i els gols de Xavi Espart i de Karim Adeyemi, que ja ha l'afegit. Un Barça que el guanyava per al partit per 0-3, però que s'ha complicat després que el 2-3 del Llevant el fes el català Roger Brugué.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb temperatures lleugerament més altes però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc. Tot inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava a una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte, s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies, entre d'altres raons perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas Alemanya fa uns dies al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CatInfo comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico, ¿no? Creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Samromà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: Africa Now Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Oniegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Victor Oniegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
8: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
7: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
8: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
7: Victor Oniegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic en declaracions a la CN.
9: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquestes zones rurals o periurbanes, on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
0: I des de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
10: A les llars hi acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, de tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. I ara una informació de servei, precisament de transport públic. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns, després de les obres a la Gran Via de Barcelona, que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han hagut de dur a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Són declaracions a 3CAT Info.
11: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les vendes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
12: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les 3 darreres campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
13: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues, perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè es considera minoritari. Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector. En aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
14: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexos petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
0: El perfil d'estudiants és molt variat i són de totes les edats, des de joves que volen continuar el negoci familiar fins a persones jubilades que col·leccionen rellotges i volen reparar-los ells mateixos. Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs, explica el que li agrada més d'aquest grau.
15: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant rato en teoria, però ho compagines molt amb taller. I llavors és una cosa doncs, que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertit.
0: A més de l'àmbit de la rellotgeria, aquests professionals també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37, no descartaríem algun valor proper als 38, Va de Lleida, a l'interior de l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta, Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
17: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
18: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
17: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
18: Una edició massiva. Hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla, per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
17: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
19: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
20: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Loom i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també, i llavors hi ha dos generacions, que vulguis o no, perquè clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime, eren uns dibuixets que els agradaven molt.
19: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropi és una cosplayer que ha participat al Saló.
21: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, pues això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
19: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.

0: El fenomen K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups del gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Balla muy bien, canta muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Nos hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquest diumenge a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Ariadna Escoda.
6: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquest gènere obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
7: La gent li entra al gusanillo por què és això, vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
6: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'osonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones, entre amics i familiars. En declaracions a 3CAT Info ha explicat que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
8: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Un cop al cim han desplegat una pancarta gegant per commemorar la fita i també han repartit samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny.
8: A la part del darrere, doncs, a Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant, posa del castell de Don Jaume amb l'alta torre s'ha enarborat avui aquest penó de son vaixell, que cap maró ensorra el cim de l'arbre mestre, brilla la creu de la nostra redempció. Jacint Verdaguer, de l'obra La Creu de Catalunya.
0: Jaume Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls 11 anys després de fer la primera. Educació climatitzarà 100 centres en els pròxims dos cursos i calcula que com a mínim necessitarà 2.500 milions d'euros per adaptar tots els centres educatius al canvi climàtic. Ho ha dit l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montse Duran. Duran admet que no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions extremes climàtiques.
5: 3CAT Info.
0: Amb en Marc Andrés.
9: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però a Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
10: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè donant l'ordre el delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
9: Mentrestant, Eric García ha remarcat la importància de no abaixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.
11: La hora, obviamente, el calor, el césped tampoco ha ayudado mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil, llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder, así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se te meten encima.
9: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, cuer amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
5: 3CAT Info.
9: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis. Així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
12: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
9: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
13: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
9: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que es va endur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
14: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
9: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
5: 3CAT Info.
9: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
15: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els nous moments durant el partit. Així et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
9: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
16: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Ato. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
9: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
5: L'actualitat esportiva a fons.
9: En tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós i és que Zverev tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat i ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar i Arina Sabalenka i, a més, també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme perquè Enric Mas ha confirmat avui, ha confirmat aquest diumenge la seva victòria a la Vuelta, al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.

0: Són les 5. A Suècia, dreta i esquerra, frec a frec, a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final, al llarg dels pròxims dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per Prescat.info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez. Famílies i sanitaris alerten a 3cat.info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent. Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat a la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals. L'operació tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a l'AP7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per al tot el món.
1: Esports.
2: El Barça manté el lideratge en solitari a la Lliga després de guanyar per 2-4 al camp del Llevant amb gols de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal, un de penal i un altre l'últim de Adeyemi. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I en tenis, Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena i amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa, la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara seria més estiuenc.
1: 3cat Info.
0: Com inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
3: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson.
4: Då har socialdemokraterna inte haft så här få mandat sedan 1928.
3: Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta

0: Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
1: 3CAT Info.
2: Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
3: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
2: El primer ministre britànic, Andy Barman, ha suggerit fa poc que només autoritzaria un altre referèndum d'independència a Escòcia si hi hagués un consens clar per fer-ho. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegís que li encantaria veure-ho. Unes declaracions que van trencar l'habitual silenci públic de Washington al respecte. Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
2: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
2: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
2: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Més coses. El govern espanyol ha traslladat gairebé 900 migrants que continuaven vivint a la intempèrie a Ceuta fins a una nova instal·lació d'acollida temporal a la ciutat autònoma. Les persones migrants han caminat des del barri perifèric de Loma, Colmenar, cap a unes carpes temporals habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Escortades per la policia, han fet un recorregut a peu de gairebé una hora i no s'han produït incidències. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
7: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
2: A tot això, els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a l'Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. i en clau internacional.

0: L'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril, arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. Donald Trump havia menyspreat la reunió dient literalment que se li enfot i ha deixat la porta oberta a acabar el conflicte amb l'Iran abans de les eleccions legislatives nord-americanes de la tardor.
1: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
0: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes, perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la vinculen amb una idea de deteriorament o de pèrdua de normalitat. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi que ha fet en diversos països el Consell Europeu de Relacions Exteriors. Ens l'amplia des de Brussel·les en Bruno Fortea Miras.
2: L'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka, considera que hi ha una bretxa entre allò que els europeus volen i allò que realment veuen.
3: Hi ha molts europeus que voldrien que Europa prosperés, fos segura i estigués unida, però simplement els costa imaginar que aquesta Europa es materialitzi.
2: Els ciutadans identifiquen tres grans problemes que deterioren la imatge d'Europa. El primer, la lentitud de les institucions per prendre decisions. El segon problema és la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia.
3: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
2: La guerra d'Israel a Gaza ha evidenciat les discrepàncies que els socis europeus tenen en aquest i altres temes. Segons l'estudi, els ciutadans culpen d'aquesta falta d'unitat, sobretot, els presidents o primers ministres dels països.
3: Els líders estatals, fins i tot si són de partits europeistes, tenen el costum de culpar Europa de tot el que és problemàtic, però després s'atribueixen el mèrit quan hi ha alguna cosa positiva.
2: I reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
0: Famílies i professionals sanitaris alerten que s'estan receptant medicaments per aprimar-se a menors sense que se'ls hagi diagnosticat sobrepès. 3Cat Info ha recollit els testimonis de dues famílies a qui els facultatius van receptar un medicament injectable semblant a l'Ozempic. A la Sara, de 12 anys i que no vol donar el seu nom real, va ser la pediatra de la mútua qui li va receptar. La seva mare explica que mai ningú li havia dit que tingués obesitat.
4: L'únic que ens van dir fa un temps era que tenia un lleuger sobrepès, d'obesitat mai ens han parlat i mai tampoc s'ha pesat a cap bàscula d'aquestes que t'acocula el greix corporal, l'aigua, mai.
0: Un cas similar al que li va passar a la filla de 14 anys de la Maria. Va visitar un digestòleg de la sanitat pública per problemes digestius i intoleràncies i en va sortir amb una recepta del mateix medicament.
5: Unes punxadetes que són molt eficaces, que li desconnectarien les ganes de menjar, que li traurien ansietat i que li funcionaria molt bé, que baixaria de pes ràpid i que es veuria en molt poc temps, molt guapa i que en pocs mesos ni reconeixeria i que quasi semblaria una Barbie.
0: Per tot plegat, alguns professionals de la salut alerten de la prescripció precipitada d'aquests fàrmacs en adolescents. També en declaracions a 3Cat Info, Eduard Mogues, pediatre endocrinòleg i responsable de la Unitat d'Atenció Integral a l'Obesitat Pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron, reconeix que és un tractament efectiu per tractar obesitats greus, però no per perdre uns quants quilos.
6: Són una nova eina que és molt útil i que funciona molt bé en aquells casos en els quals tenim una obesitat greu, una obesitat potser no tan intensa, però amb complicacions metabòliques o mecàniques ja establertes.
0: Violeta Moisé, presidenta de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, explica que un medicament mai ha de ser la primera opció en casos de sobrepès i menys en menors.
7: En persones joves, el millor és prevenir, no? La prevenció de adquirir hàbits saludables tota la família, no només la persona, al llarg termini. És clar que canvis en l'alimentació i en l'activitat física poden donar resultats favorables per a la salut i aquesta és la intervenció.
0: Actualment no hi ha cap medicament per a l'obesitat que estigui finançat per la sanitat pública.
8: El temps.
0: Daniel Ramírez.
9: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i al Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37, no descartaríem algun valor proper als 38, Va de Lleida, a l'interior de l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempesta. Es pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada a matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i a la C-59, al terme de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en unes declaracions a 3cat Info, ha explicat que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
10: Ni una de les que ens preocupa és la Nacional 260. La Nacional 260, que ja hi ha 4 morts, l'any passat n'hi havia només una víctima mortal, i aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: Aquest diumenge han tornat els 260.000 vehicles que van sortir a partir del dijous a la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i els trams amb carrils addicionals, no s'han pogut evitar les cues a la P7 ni les retencions a la C32, la C16 i la C17. En els primers 8 mesos de l'any s'han reduït un 9% les víctimes mortals a les carreteres catalanes en relació amb l'any anterior. Tot i així, han perdut la vida 95 persones. S'investiga un suposat assassinat per violència de gènere d'una dona a Sant Sebastià de los Reyes, a la Comunitat de Madrid. El crim es va produir dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma aquest any, a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas ha estat la matinada passada al barri del Carmel. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també n'ha resultat ferit un altre. El SEM els ha traslladat a un centre hospitalari i cap dels dos està greu. La policia investiga ara si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Baret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, després que es discutissin. El ferit el van traslladar en estat lleu a l'hospital i la Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir del lloc dels fets. Detingudes 6 persones a Badia del Vallès relacionades amb el tràfic de drogues i amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. Les detencions es van fer a principis de setmana, segons han informat aquest diumenge els Mossos. La investigació policial també ha permès desmantellar un parell de plantacions de marihuana amb gairebé 400 plantes i un centenar d'esqueixos. La investigació policial va començar arran del tiroteig que va tenir lloc el 17 d'agost i que es va produir en el marc d'un enfrontament entre dues famílies vinculades al tràfic de drogues. Els agents van detectar dos pisos cap on s'haurien dirigit els trets i van comprovar que podien tenir plantacions de marihuana. També van constatar que utilitzaven fraudulentament la connexió elèctrica. Després d'unes setmanes d'investigació, els Mossos van detenir dimarts tres homes i una dona acusats de desordres públics i l'endemà van arrestar dos homes més, acusats d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La Garrotxa assegura que no es pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Marina López.
11: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
12: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball, perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
11: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
0: Els testaments solidaris assoleixen una xifra rècord a Catalunya. L'any passat es van donar a entitats sense ànim de lucre un total de 120.000 milions d'euros, un 113% més que l'any anterior. Es van fer 192 llegats solidaris, dels quals 114 van ser entitats laiques. La resta, 78, van anar a parar a entitats religioses. L'ONG Metges Sense Fronteres és una de les entitats a qui moltes persones deixen tota o una part de la seva herència. L'any passat en van rebre un 16% més que l'anterior. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè.
13: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
0: La guerra de Gaza és el que va moure persones com la Loli i en Pedro a incloure Metges Sense Fronteres en el seu testament. Explica que davant de les informacions i imatges els arribaven ho van tenir clar.
14: Ya que yo no puedo ir a Gaza a hacer nada, puedo ayudar a los que ayudan en Gaza y en tantos otros sitios. Y la razón de hacerlo es que yo creo firmemente en la responsabilidad individual como ciudadano.
15: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma. Vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen y eso nos decidió.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
16: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però el Llevant ha complicat el partit als visitants després de posar-se un gol, 2-3. I el tècnic alemany, a més, s'ha atribuït la culpa del primer gol local.
17: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
16: mentre Pau Cubarsí ha remarcat la importància de no abaixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
18: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
16: També primer aquest diumenge, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada de Lliga al Villarreal i al Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè el València ha destituït Carlos Corberán, QE amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
8: 3CAT Info.
16: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0, el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
19: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
16: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, Lauri, Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
20: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster i ara gaudir-ho.
16: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar aquest dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és líder pel nombre de victòries total. Márquez li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
21: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo, pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
16: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
8: 3CAT Info.
16: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat aquest primer títol blaugrana.
22: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
16: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. I per part de Lleida, destacar l'aportació d'Adrià Rodríguez.
23: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
16: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts, ha fet 3 punts, ha capturat un rebot i ha repartit una assistència. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugador jove del Mundial i ha entrat dins el millor 5 de la competició.
8: L'actualitat esportiva a fons.
16: El balear Enric Mas ha confirmat avui la seva victòria a la Vuelta al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Mas.
24: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
16: Aquesta Vuelta ha acabat aquest diumenge amb la victòria del noruec Tobias Johannessen a l'última etapa amb inici final a Granada. I també el motor, abans hem parlat de Marc Márquez, ara parlem de Kimi Antonelli, ja que l'italià de Mercedes s'ha endut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Mürburgring. El podi l'han acompanyat Max Verstappen, pilot de Red Bull, i Lando Norris, de McLaren. El pilot italià, recordem, és líder del Mundial i ara acumula 81 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell. I I en waterpolo aquest diumenge l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat al Sabadell per 8-6 a la final masculina de la Copa Catalunya de waterpolo.
8: Són 6:15.

0: repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara a Suècia. Dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a centrar el govern. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes de les grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que Washington no es pot arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica. Alguns experts consultats per 3CAT Info demanen accelerar la regulació d'aquest sector. A partir d'ara us explicarem que aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. I us parlarem de Fira Tàrrega, que tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost d'infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per a tot el món. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
1: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i manté el lideratge en solitari. Els blaugranes han guanyat per 2-4 al camp del Llevant aquest diumenge gràcies a un doblet de Lamine Yamal, un de penal, i els gols de Xavi Espart i de Karim Adeyemi, que ja ha l'afegit. Un Barça que el guanyava per al partit per 0-3, però que s'ha complicat després que el 2-3 del Llevant el fes el català Roger Bruguer.
0: Pel que fa al temps, nit totalment encalmada i serena, amb temperatures lleugerament més altes però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. A la costa la mínima serà tropical, per sobre dels 20 o 22 graus. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós, si bé dimarts encara seria més estiuenc. Com inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques, el bloc de l'esquerra avantatja el bloc de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per a l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
2: Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà el país nòrdic durant els pròxims 4 anys. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge a la nit d'anades i vingudes, amb molta tensió, amb un primer sondeig a la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts, en contra, de fet, dels resultats ajustats que vaticinaven les enquestes prèvies a les eleccions. Però a mesura que avançava el recompte s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat. De fet, l'escrutini és tan ajustat que es decidirà per pocs milers de vots i potser per només un diputat. Per això l'autoritat electoral ja ha avançat que els resultats trigaran dies. Entre d'altres raons, perquè s'han d'acabar de comptar els 3,5 milions de vots anticipats, una xifra rècord. El gran interrogant d'aquestes eleccions era si l'extrema dreta aconseguia el seu somni d'entrar al govern per primer cop a la història de Suècia, després de 4 anys donant suport extern a l'executiu conservador d'Ulf Kristersson. 4 anys en què Suècia, el paradigma de la socialdemocràcia i l'estat del benestar, ha aplicat i aprovat algunes de les lleis i mesures més restrictives i punitives d'Europa en migració i lluita contra el crim. De moment el que és segur, enmig d'aquesta incertesa, doncs, és que l'extrema dreta per si sola ha baixat, ha perdut al voltant de 3 punts. Després de la victòria d'aquesta extrema dreta, en aquest cas a Alemanya fa uns dies, al Land de Saxònia-Anhalt, Europa mirava amb atenció què passa a Suècia per certificar si es consuma el gir a la dreta del país nòrdic en un context europeu cada cop més conservador.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles, però el president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Mentrestant, els experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. El director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona, Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un major control.
5: Más allá de entrar en el debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Samromà, membre de la Internet Society i president de Civicai, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: Ara bé, altres experts creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells. Satisfacció entre els col·lectius africans per la decisió recent de les Nacions Unides d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no la visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'ha sentit menys tinguda pel mapa clàssic del cartògraf Mercator. Diuen que el nou mapa posa en valor la realitat africana. Burkina Faso, Èlia Borràs.
7: Africa No Filter és una organització panafricana que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. El 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa amb la intenció d'assenyalar que el mapa Mercator Groenlàndia tenia una mida similar a la del continent africà quan aquest és 14 vegades més gran. 3CAT ha contactat amb el nigerià Victor Onyegbu, un dels impulsors de la campanya que ara s'ha aprovat a la ONU. Víctor Onyegbu ha explicat a 3CAT que els mapes són molt més que unes ulleres per veure el món.
8: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
7: El nou mapa aprovat per la ONU té el nom de Mapa de la Terra Igualitària.
9: Seeing Africa in its true size.
8: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
9: False references have real consequences.
7: Víctor Onyegbu ha celebrat la resolució de la ONU mentre continua treballant per una narrativa que expliqui millor el continent on viu.
0: A Catalunya, les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per utilitzar el transport públic per falta d'oferta, perquè no arriba a tot arreu o perquè no poden pagar-lo. Tot això genera desigualtats en l'ús d'aquest servei i dificultats per accedir a la feina, a un centre de salut, als centres educatius i a les ofertes d'oci. El director de mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Xavier Senyer, concreta on hi ha més dificultats per accedir al transport públic en declaracions a la CNN.
10: Segurament el lloc on trobaríem les pitjors situacions doncs serien aquestes zones rurals o periurbanes on es concentren rendes baixes, que a la vegada segurament l'entorn és poc accessible i a la vegada aquesta oferta, la poca que hi ha, pot tenir uns temps de viatge o unes connexions més incòmodes.
0: I des de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic, Núria Pérez destaca el cas de les dones.
11: A les llars ja acostuma a haver un cotxe. Sol ser l'home, i les estadístiques així ens ho diuen, quin fa ús habitualment. I per tant, el tema està que això ens pot privar de fer, doncs, de tenir autonomia en alguns desplaçaments quan l'oferta de transport públic no és bona, quan el transport nocturn, per exemple, sabem que durant el dia, per exemple, es reparteixen entre homes i dones i la nit puja molt més la proporció d'homes.
0: En el conjunt d'Espanya s'està treballant en una estratègia de futur per abordar la pobresa del transport que hauria de permetre oferir una xarxa pública de mobilitat accessible per a tothom i a tot arreu. I ara una informació de servei, precisament de transport públic. Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperaran pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recuperarà del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 quedarà acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, s'ha circulat des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han hagut de dur a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Aquest diumenge ha estat l'últim dia festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut treballar cada dia. Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu. El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, explica que han estat uns mesos fluixos de vendes i ho atribueix en gran part a les altes temperatures. Són declaracions a 3CAT Info.
12: Els nostres eixos, que són eixos que bàsicament el nostre veí és el nostre client, bàsicament dos temes. Primer, no s'ha obert, i després les vendes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
13: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents a Barcelona que durant els mesos d'estiu s'han quedat a la ciutat.
0: De fet, des d'aquesta entitat fa temps que promouen fer un pas més i defensen que cal ampliar el calendari d'obertura comercial en diumenge a tot l'any. Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les 3 darreres campanyes, molt condicionades per la sequera. Unió de Pagesos calcula que aquest any podrien collir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal. Així ho ha explicat el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
14: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de l'escarlós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues, perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè es considera minoritari. Barcelona és l'únic lloc de l'Estat on s'ofereixen els estudis oficials de manteniment i reparació en rellotgeria. Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. Aquests estudis es fan al Centre Públic de Formació Professional Institut Mare de Déu de la Mercè, seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector. En aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió amb la finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
15: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexos petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
0: El perfil d'estudiants és molt variat i són de totes les edats, des de joves que volen continuar el negoci familiar fins a persones jubilades que col·leccionen rellotges i volen reparar-los ells mateixos. Arnau Artés, que està a punt de començar el segon curs, explica el que li agrada més d'aquest grau.
16: Que és molt pràctic. Aquí estàs bastant rato fent teoria, però ho compagines molt amb tallers. I llavors és una cosa doncs, que està més dinàmica, està més entretinguda i és una cosa que és divertit.
0: A més de l'àmbit de la rellotgeria, aquests professionals també són necessaris en sectors com la nanotecnologia i l'automoció.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Ens ve molta calor aquest inici de setmana. Avui puja la temperatura aquest dilluns, màximes a l'interior de 30-35 graus, però puntualment ja 36 al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Priorat. Molta calor, també 34-35, per exemple, en punts del Pla de Bages o de la Conca de Tremp. Un dia d'estiu, francament, temperatures ben bé 5 graus per sobre la mitjana, especialment de dia. Les nits són més llargues, doncs encara es dorm bé, fresca a l'interior, mínimes de 13, 14 fins a 18, aquests valors de 17, 18 fins al prelitoral, i en canvi a la costa aquesta matinada, aquesta nit tropical, amb mínimes per sobre de 20 a 22 o 23 graus, ben bé. Dia de sol, no hi ha d'haver nuvolositat, a la tarda 4 cúmuls al Ripollès. Més calor farà demà, dimarts, màximes a l'interior de 32 a 37, no descartaríem algun valor proper als 38, Pla de Lleida, a l'interior a l'Ebre, però descartem en principi arribar a 40 graus. Aquesta és la previsió. A la costa entre 30 i 32, dimarts dia de sol i molta calor, però dimecres a la nit, dimecres al vespre, canvia el temps, arriba el front de tempestes. Pot ploure fort a última hora de dimecres, matinada, matí de dijous, tempestes intenses a una pedregada entre Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, prelitoral nord especialment.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
18: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
19: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
18: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
19: Una edició massiva, hem pogut veure les places a rebentar, que no hi cabia ni una agulla, per tant, jo crec que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
18: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
20: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
21: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Loom i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també, llavors hi ha dos generacions, que vulguis o no, perquè clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac, no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime, eren uns dibuixets que els agradaven molt.
20: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropy és una cosplayer que ha participat al Saló.
22: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, pues això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
20: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.

0: El fenomen K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups del gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
1: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
2: Ballan muy bien, cantan muy bien, son guapos, tienen talento.
3: Y las letras de las canciones son una pasada.
4: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
0: Aquest diumenge a la tarda, el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, ha fet una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Ariadna Escoda.
6: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquests gèneres obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
7: La gent li entra el gusanillo por què és això, vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
6: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'osonenc Jaume Rigol ha completat aquest diumenge la seva ascensió número 1000 al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, ha fet l'ascensió acompanyat d'una setantena de persones, entre amics i familiars. En declaracions a 3Cat Info ha explicat que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
8: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Un cop al cim han desplegat una pancarta gegant per commemorar la fita i també han repartit samarretes commemoratives amb versos del poeta Jacint Verdaguer, molt vinculat al Montseny.
8: A la part del darrere, doncs, a Matagalls, 1.697 metres, 13.926, i a la part del davant posa del castell de Don Jaume amb l'alta torre s'ha enarborat avui aquest penó de son vaixell, que cap maró ensorra el cim de l'arbre mestre, brilla la creu de la nostra redempció. Jacint Verdaguer, de l'obra La Creu de Catalunya.
0: Jaume Rigol ha aconseguit aquestes 1.000 ascensions al Matagalls 11 anys després de fer la primera. Educació climatitzarà 100 centres en els pròxims dos cursos i calcula que com a mínim necessitarà 2.500 milions d'euros per adaptar tots els centres educatius al canvi climàtic. Ho ha dit l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio, la directora general de Centres Públics de la Generalitat, Montse Duran. Duran admet que no hi ha cap centre preparat per afrontar situacions extremes climàtiques.
5: 3Cat Info. Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
9: El Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte. Aquest diumenge triomf per 2-4 al camp del Llevant amb un doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espart i l'últim de Karim Adeyemi. Un conjunt de Hansi Flick que havia arribat a guanyar per 0-3, però a Llevant ha aconseguit fer fins al 2-3. El tècnic alemany del Barça s'ha atribuït la culpa del primer gol granota.
10: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
11: Team came back and scored the fourth goal.
9: Mentrestant, Eric García ha remarcat la importància de no abaixar els braços després de valorar el bon partit que ha fet el Barça.
12: La hora, obviamente, el calor, el césped tampoco ayudaba mucho ni para nosotros ni para ellos, pero bueno, sabíamos que es un campo difícil, llevaban desde creo que marzo, nos ha dicho el míster, sin perder, así que bueno, ha sido un partido difícil, creo que nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Pero bueno, creo que nos tiene que servir que al final estos partidos y a cualquier rival le das un poco de aire, se le meten encima.
9: Són declaracions a Movistar. També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1 i Celta 1, Màlaga 1. Aquest dilluns tancaran la jornada el Villarreal i el Betis a les 9 del vespre. I un últim apunt de la primera divisió, perquè aquest diumenge el València ha destituït Carlos Corberán, cué amb només un punt. És el primer entrenador destituït de la Lliga.
5: 3CAT Info.
9: A segona, derrota del Sabadell a Son Moix aquest diumenge. Mallorca 2, Sabadell 0. És el primer partit que perden els vallesans aquesta temporada. Això sí, ho han fet per errors propis. Així ho ha explicat el jugador Pere Pons.
13: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
9: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women a Ipurua per 1-4 contra l'Eibar, gràcies als gols d'Irina Uribe, de Lauri Sheila i l'últim de la jugadora que sentim, Paula Sánchez.
14: Doncs era una pilota que hi havia a banda esquerra, ja estava quasi a línia a fons, he vist la defensa que estava una mica adelantada, he vist que hi havia molt espai al primer pal i he decidit atacar-lo, i al final la meva companya m'ha ficat la pilota molt bé i l'he pogut empenyar i res, molt contenta. Al final és això, és recompensa del treball que porto fent dia a dia i les oportunitats que em dona el míster, i ara gaudir-ho.
9: L'equip badaloní és ara cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se la cursa llarga del Gran Premi de San Marino aquest diumenge. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que es va endur dissabte. Àlex Márquez ha estat segon i Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el de Cervera és líder pel nombre de victòries totals. Márquez, a més, li ha recuperat 102 punts a Martín en només 7 grans premis.
15: Estoy intentando, ya te digo, sacar el 100% del fin de semana sin sacar el 100% de cada entreno. Esto se llama optimizar, y estoy intentando optimizar para rendir al máximo y sacar el 100% en quali, sprint y carrera.
9: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria.
5: 3CAT Info.
9: En bàsquet, el Barça ha guanyat la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final per 96-87. L'aler Joel Parra ha celebrat el primer títol blaugrana.
16: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així, ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
9: La mala notícia per al Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves aquest dilluns. Per part del Lleida, ha destacat l'aportació d'Adrià Rodríguez.
17: Sí, bueno, crec que físicament, per falta de centímetres, potser també se'ns va lesionar el nostre pivot ahir, a l'Atu. Llavors, doncs, crec que s'han aprofitat una mica d'això i les cames també ens han donat una mica més que nosaltres.
9: I encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha endut el bronze del Mundial després d'imposar-se per 81-58 a Alemanya. La catalana Mariona Ortiz ha jugat 12 minuts. L'hora ha estat per als Estats Units, que han guanyat la final a França per 97-79. La jugadora de l'Espar Girona, Iana Martín, ha estat escollida la millor jugadora jove del Mundial i, a més, ha entrat dins el millor 5 de la competició.
5: L'actualitat esportiva a fons.
9: En tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'obert dels Estats Units en derrotar l'estatunidenc en 4-7. És el segon gran slam de la carrera d'Zverev, que ja va guanyar Roland Garros aquest mateix any. Això sí, la final ha tingut el punt curiós, i és que Zverev tot just després de guanyar el partit, no se n'ha adonat i ha hagut de trigar uns segons en adonar-se'n que havia guanyat la final, ja que en un primer moment no l'ha celebrada. El quadre femení, recordem-ho, dissabte, Yelena Rybakina va destronar i Arina Sabalenka i, a més, també li va prendre el número 1 del món. I acabarem amb ciclisme perquè Enric Mas ha confirmat avui, ha confirmat aquest diumenge la seva victòria a la Vuelta, al davant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gol, tercer. És la primera gran volta que guanya Enric Mas. Tot això en una última etapa aquest diumenge, amb inici i final a Granada, que s'ha endut el noruec Tobias Johannessen.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dilluns i avui arrenquem nova setmana amb temps estable i també temperatures cap amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, engeguem dos dies de calor de ple estiu que ens durà temperatures de 30-32 graus a tot arreu i que podrien arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona.
0: Doncs déu-n'hi-do, Eloi.
1: Sí, seran uns dies de calor, però amb canvis a la vista a partir de dimecres a la tarda, amb tempestes i una nova baixada de la temperatura.
0: Doncs vinga, els dimecres són dies de tempestes, ja. Estem veient en aquest mes de setembre. Gràcies, Eloi, fins ara. Ara ho ampliarem. I una setmana en què arrenquem amb les mirades posades, com dèiem, a la intel·ligència artificial. La Xina se suma ara a una de les veus que demanen pitjar el fre. El ministre de Seguretat del gegant asiàtic demana construir una barrera de seguretat i que el desenvolupament d'aquesta tecnologia sigui saludable i ordenat. Pequín coincideix, doncs, amb els responsables de les principals empreses d'IA en què els últims dies han llançat diferents avisos sobre els perills que pot tenir la intel·ligència artificial, fins i tot per la humanitat. D'aquesta manera, Trump s'ha quedat sol menys tenint aquests crits d'alarma. Berta Torrades, bon dia.
2: Bon dia. El president dels Estats Units es nega a aturar la intel·ligència artificial pel pes econòmic que suposa aquesta tecnologia i també perquè diu no vol cedir la iniciativa a la Xina. La velocitat rapidíssima amb què es desenvolupa la intel·ligència artificial ha portat els magnats del sector a demanar que s'aixequi al peu de l'accelerador.
0: Avui en parlarem àmpliament amb experts sobre aquestes alarmes que han saltat sobre el desenvolupament i els perills també de la intel·ligència artificial. Ens preguntarem si estan justificades, què hi ha darrere i també quines conseqüències pot tenir tot plegat. I a Suècia, recompte d'infart en les eleccions legislatives amb un 98% escrutat. L'oposició de centre-esquerra obté el 49,1% dels vots. Supera per la mínima el bloc conservador que ara governa. Només els separen 3 diputats. Sèrie Serrades, bon dia.
3: Bon dia. Les eleccions a Suècia es decidiran per uns milers de vots i potser només un diputat. L'escrutini és tan ajustat que no es podrà concloure fins dimecres o dijous. El gran interrogant és si repetirà l'actual govern conservador, aquest cop amb l'extrema dreta a dins.
0: I avui també ens fixarem en aquesta cimera inèdita que hi ha a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord. Demanaran conjuntament a Londres el reconeixement dels seus països a fer referèndums d'independència. Londres, Quim Olivares, bon dia.
4: Bon dia. Els líders de les administracions descentralitzades del Regne Unit signaran avui un acord històric amb l'objectiu de donar als electors d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord veu sobre el seu futur constitucional a través d'un referèndum.
0: Tot això el dia en què aquest vespre el president Salvador Illa pronunciarà una conferència per explicar les línies mestres de la segona meitat del seu mandat. Un dels reptes que afronta el país és l'auge també de l'extrema dreta. I parlant de discursos ultres, avui analitzarem el polèmic Parlament de Ramon Cotarelo a Ripoll amb motiu de la Diada.
5: O fins convertir en Islam i vivint com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra.
0: Quan ens convertim a l'islam o fem la guerra. Una glossa que va acabar sent un míting a favor de Sílvia Oriols i contra l'islam. La fiscalia ja té una denúncia d'un ciutadà per un possible delicte d'odi. A partir de les 10 en parlarem amb l'activista social d'origen marroquí Mohamed El Amrani. I a quarts de 12, Àgora Esportiva avui amb un Barça que continua el líder comptant els partits per victòries.
6: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'aire, retalla de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Ahir patint una mica més del que es preveia, 2-4 al camp del Llevant amb un altre doble de Lamine Yamal. Ho analitzarem amb Carles Planxart, Laia Tudel, Carme Lloberes, Ramon Besa i Carme Barceló.

0: dia de rivalitat entre grans potències mundials. Unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts impulsors de l'IA com OpenAI, Anthropic, X i Google. Han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Tot plegat es va desencadenar amb la dimissió d'un enginyer d'Anthropic amb l'argument que la IA ens podria matar a finals de la dècada.
1: I tot i aquests avisos, Donald Trump es desmarca de l'alarma. Berta Torrades.
2: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
3: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
2: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. El debat s'ha reobert veient que hi ha models d'IA capaços d'actuar de manera autònoma. Precisament la falta de seguretat ha portat a OpenAI a ajornar la seva sortida a borsa. Berta Torrades, Pel Matí, de Catalunya Ràdio.
1: I els experts consultats per aquesta emissora comparteixen també la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA.
4: Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un escenari amb més control.
5: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
4: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de la CIVIC-AI, que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
4: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atreure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells.
1: Avui en parlarem amplement al Matí de Catalunya Ràdio. Ens acompanyarà el Cristian Cantón, que és director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, també la Cristina Aranda, que és consultora d'intel·ligència artificial i també cofundadora de Mujeres Tech. I també ens preguntarem com afectarà tot això als llocs de treball. Ens acompanyarà Belén López, secretària general de Comissions Obreres, per seguir parlant de la intel·ligència artificial. Mentrestant, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
0: El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern.
1: Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas.
7: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent amb migració i lluita contra el crim. Aquest cop l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Cernadas, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també estarem pendents d'aquesta cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
4: És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes.
1: Londres, Quim Olivares.
8: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Swinney del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
9: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
8: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a tot això, dos de cada tres ciutadans són pessimistes

0: amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Tot però, tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit.
1: Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
0: Anem cap a Brussel·les. Bruno Forte, o Miràs.
2: Els ciutadans creuen que Europa té tres grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
3: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
2: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores. Des de Brussel·les, Bruno Forte de Miras, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura. Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge.
4: Millorar la xarxa de Rodalies i el nou model de finançament també seran altres temes d'aquests pròxims mesos. Illa ho explicarà aquest vespre en una conferència al Museu Marítim de Barcelona.
5: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant també de Catalunya, la Fiscalia ja ha rebut una denúncia pel discurs del politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament.
1: L'ha presentada un ciutadà que considera que els fets són constitutius de delicte d'odi. Cotarelo hi va dir coses com aquesta.
6: Fins convertir en islam i vivint com ciutadans de segona pagant un impost, o fent la guerra i, per descomptat, perquè ells afecta, siguem derrotats.
0: O convertir-se a l'islam o fer la guerra i derrotar els musulmans. Junts i Esquerra han reaccionat qualificant de xenòfoba la intervenció de Cotarelo.
4: Els dos partits també consideren que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana, partit que governa el municipi amb Silvio Riols al capdavant. Cotarelo va presentar els Riols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya, va qualificar d'invent la islamofòbia i va alertar dels perills d'una suposada invasió musulmana.
0: I la Junta Electoral Central estudia, a partir d'avui, el requeriment del Suprem sobre l'anomenada Llei de Nets.
1: La GEC es reunirà al Congrés amb l'objectiu d'estudiar l'ordre emesa pel Suprem la setmana passada, que l'insta a comunicar als responsables consulars l'obligació de comprovar la relació amb l'exili dels que han obtingut la nacionalitat espanyola a l'empara de la disposició de la Llei de Memòria Democràtica coneguda com a Llei de Nets.
0: El govern espanyol va traslladar ahir també més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a una instal·lació d'acollida temporal de la ciutat autònoma.
4: Els migrants van caminar des del barri perifèric de la Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El trasllat es va fer sense incidències, ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
7: Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
4: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors.
0: I l'Iran ha proposat indefinidament la reunió, ha posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz.
1: Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril. Donald Trump ha restat importància a la reunió, dient literalment que se li enfot, i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tardor.
8: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després. Després d'això, us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
1: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals dels combustibles.
0: I encara alguns apunts més. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana, que ha acabat amb diverses persones ferides.
4: L'últim cas va ser la nit de dissabte-diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més a la nit al districte de Sant Martí. Una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Baret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor en va agredir un altre amb arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova. L'home agredit va quedar ferit lleu. La Guàrdia Urbana està buscant l'agressió que va fugir.
0: I cap de setmana negra també a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals.
1: Divendres va morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, això és a l'Alt Urgell, a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
9: Aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: La primera. Per...

0: Així sona No vull tornar sol a casa, de Lluqui Valver, del membre de la Ludwig Band, i que podeu escoltar en primícia a aquesta hora al Matí de Catalunya Ràdio. És el segon single del que serà el primer disc en solitari, que sortirà el proper 2 d'octubre. Abans, però, es presentarà per primera vegada en directe al Mercat de Música Viva de Vic el proper 17 de setembre.
1: La segona.

0: Aquesta nit és per a un homenatge a Dolly Parton a la gala dels Premis Emmy que se celebren a Los Angeles. Entre les favorites, la sèrie The Pitt d'HBO Max amb 25 nominacions i és la gran candidata. Per darrere, però, li segueixen Hacks, també d'HBO Max, i La Maldición de Widow's Bay d'Apple TV.
1: I la tercera?

0: I compte enrere pel primer concert de Shakira aquest divendres a Madrid. Serà l'escenari més gran d'Europa per una residència d'un artista. Serà una ciutat temporal inspirada en 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez. En total, 30 hectàrees amb capacitat per 50.000 persones cada dia, una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i una zona infantil.
1: I en els esports, destaquem Robert Prat. Bon dia.
2: Bon dia. El Barça, que guanya 2-4 al Camp de Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Adeyemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona, derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial. El Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet, 96-87 davant el Lleida, mentre que Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení amb la victòria davant Alemanya, 81-58. Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tenis.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laïc Denís, amb 2,335 quilos a l'Hospital Universitari de Vic, i la Lucía, quan passaven 22 minuts de les 2 de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, la setmana comença amb tranquil·litat meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, amb sol i amb previsió que pugi la temperatura, tant avui com demà, demà una miqueta més, fins i tot. Avui ja tindrem valors de 30-32 graus a tot arreu, 35-36 també els llocs més càlids, per exemple, avui de l'interior de Girona, també les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà sembla que encara puja més la temperatura i a partir de dimecres canvis. Canvis que ens duran noves tempestes que en aquest cas creiem que afectaran a partir de dimecres a la tarda les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i el Pirineu. En alguns llocs del centre d'aquestes comarques, també del litoral per litoral, poden acumular-se més de 50 litres per metre quadrat i, a més, es preveu una altra baixada de les temperatures. Així que, mitja setmana, tindrem moviment meteorològic.
1: Ara són les 6:21. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit i saludem des de Moscou Cristina Solias. Priviet, bon dia.
5: Priviet.
1: A Brussel·les hi tenim el Bruno Fortea, bonjour.
6: Bonjour, Ricard.
1: A Perpinyà saludem la Laura Bertran, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: I des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
1: Comencem per Rússia perquè han condemnat per primer cop un ciutadà per filmar un cementiri militar. L'han sentenciat a 14 anys de presó, Cristina.
9: Nikolai Sherbakov, de 48 anys, ha estat acusat de fer regularment fotografies i vídeos de les tombes de soldats morts a la guerra d'Ucraïna i després enviar-les a la intel·ligència ucraïnesa per missatgeria instantània. No se sap si l'home es va declarar culpable durant el judici, però l'han tancat a una colònia penitenciària de màxima seguretat. És el primer cas d'una condemna per traïció per retratar tombes militars, un exemple més de com el Kremlin intenta ocultar els morts d'aquest conflicte per amagar la magnitud de la tragèdia.
1: I saltem ara cap a Bèlgica, on cada cop tanquen més pubs, bars i cafeteries. I per això el gremi de restauració s'empesca fórmules per atraure aquests clients, Bruno.
10: Sí, aquest cap de setmana a la regió de Flandes més de 2.000 establiments han celebrat per primer cop el Dia Nacional dels Bars. S'hi han organitzat tastos de cervesa, karaokes, jocs i música en directe. En l'última dècada, a Bèlgica han tancat un terç dels pubs, bars i cafeteries que hi havia. Els restauradors ho atribueixen a un canvi d'hàbits en una societat que cada cop fa menys vida en comunitat. Per això, el gremi reivindica els seus locals com a punts de trobada, diuen, per teixir amistats, conèixer millor els veïns i fins i tot lligar.
1: I precisament parlant del consum de venda i venda d'alcohol, en aquest cas del vi a la Catalunya Nord, us expliquem que el principal productor de vins de Banyuls i Cotlliure té dificultats econòmiques des de fa anys. Doncs bé, just abans d'aquesta última verema ha estat salvat de la fallida, Laura.
11: Exacte, Ricard. Els vinyaters de la Costa Vermella, situats als pendents de l'Albera, temien fins al darrer moment un verdader malson, el de no poder vendre el raïm d'enguany. Finalment, és el domini Lafarge, el principal celler vinícola privat de la Catalunya del Nord, que ha comprat el GICB, el grup interproductor de Cotlliure Banyuls. Aquesta operació deixa un gust agradolç, perquè un dels principals cellers cooperatius passa al sector privat. En canvi, s'ha pogut salvar la feina dels seus treballadors i el nou propietari es queda al Rosselló.
1: I acabem en aquest cas a Madrid. Atenció, perquè el CIS ha sentenciat el debat sobre si la truita de patates és millor amb ceba o sense. I quin és el veredicte, Tània?
8: Doncs el resultat és aclaparador. La gent vol la truita de patates amb ceba.
12: Con cebolla.
13: Me gusta con cebolla porque la encuentro más melosita.
5: Hombre, con cebolla, es que la otra no existe.
6: Yo sin cebolla.
8: 3 de cada 4 encastats així ho reconeixen i més de la meitat diu que ha d'estar poc feta. La truita de patates corona més el rànquing de quin és el plat més representatiu de la cuina espanyola. S'imposa per molt poc a la paella. El Centre d'Investigacions Sociològiques també pregunta a cada territori quin és el plat estrella. A Catalunya els encastats destaquen com a plena de la cuina catalana el pa amb tomata.
1: Doncs així tenim el món. D'aquí a 4 minuts seran... No, d'aquí 6 minuts seran 6:45 del matí.
7: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb Alcom Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
1: I avui que parlarem de les alertes amb intel·ligència artificial, ens fixem en un punt clau, que són els centres de dades. Frederic Vincent, bon dia.
12: Què tal, bon dia. Explica'm què són els centres de dades. Un centre de dades és com una gran nau plena d'ordinadors que treballen per fer funcionar la intel·ligència artificial. Models com el ChatGPT necessiten dades constantment, i aquí són entren aquests centres, que per tant són imprescindibles. Què és el que implica això? Doncs que els gegants del sector hi estan invertint carretades i carretades de diners. Fa 4 anys, invertien 50.000 milions de dòlars, ara freguen els 300.000 milions de dòlars i el 2030 podrien ser 7 bilions en B.
13: It's a project so expensive that it's being financed by one of the biggest private capital deals ever.
12: Això fa que ni tan sols els gegants tecnològics tinguin prou diners, per tant, n'han de demanar. El sector privat mai no havia demanat tants préstecs com ara. Les quantitats són tan enormement grans que, per exemple, un dels últims centres de dades d'NVIDIA, que és el gegant de xips per a la intel·ligència artificial, van a necessitar no un, sinó 6 gegants de Wall Street que es van unir per posar-hi diners. També és veritat que les grans firmes fan això per minimitzar riscos. Ara mateix invertir en intel·ligència artificial suposa guanyar molts i molts diners, però això pot canviar. Per exemple, en un cap de setmana, ara ho explicarem, s'ha apostat per parar la cursa de la intel·ligència artificial, per tant, això pot fer baixar el valor dels centres de dades. També pot passar que la tecnologia vagi tan de pressa que l'actual sigui obsoleta. Imagina't que tu has donat un crèdit a una empresa perquè desenvolupi el millor fax del món i tot d'una algú inventa el correu electrònic. Una altra cosa, els centres de dades comencen a ser molt impopulars. Alguns, per exemple, fan soroll. Aquest és el so d'un centre de dades als Estats Units. Allà 7 de cada 10 persones ja estan en contra de tenir-ne un al costat de casa, un centre de dades prop de casa. El motiu del soroll és que són molts ordinadors funcionant constantment i que necessiten una refrigeració constant. Això fa que gastin molta electricitat. L'Agència Internacional de l'Energia calcula que generen 180 milions de tones de CO2 i que això en menys de 10 anys seran 300. És per això que s'han començat a endurir les condicions per fer centres nous. Ho ha fet el govern espanyol i, de fet, a les últimes hores, Texas, als Estats Units, ha parat totes les sol·licituds.
3: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts seran 6:45.
15: Party all night, I'm gonna sleep all day.
1: I pel que fa als esports, Robert, el Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte.
2: Amb un 2-4 al camp del Llevant, doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espar, el primer i l'últim de Karim Adeyemi.
16: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
2: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1, Celta 1, Màlaga 1, avui ve la Real Betis a partir de les 9, el València que va destituir el tècnic Carlos Corberán, el València és cuer amb només un punt, mentre que segona divisió, derrota del Sabadell, 2-0 al camp del Mallorca, a la Lliga Femenina, victòria del Badalona 1-4 a Eibar.

0: I Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP.
1: Un Márquez que va guanyar les dues curses del cap de setmana i que és líder, empatat amb Jorge Martín.
2: Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo e intentarlo hasta el final.
0: Mentre el Barça de bàsquet aconsegueix el seu primer títol en dos anys.
1: Es proclama campió de la Lliga Catalana, victòria davant el Lleida per 96 a 87. Joel Parra, jugador blaugrana.
3: Més que el títol és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els nous moments durant el partit, així et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: Avui li faran proves a Darío Brizuela per una lesió al turmell, podria ser important. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení, victòria davant Alemanya, Enric Mas campió de la Vuelta i Antonelli guanya el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 disputat al Madrid.
0: En punt 2:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui a Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, veuran el sol sortir a les 7:37.
4: I es pondrà a les 8:08 del vespre.
0: I les temperatures a aquesta hora?
5: A Pinós 15 graus, a Lleida també 15 i al Dover 18.
0: Pel que fa al temps, avui serà un dia amb temperatures de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, s'arribarà més de 35 graus a l'interior de Girona, també 35 graus o 36 al Pla de Lleida i a les comarques de les Terres de l'Ebre a l'interior i més de 30 o 32 a la resta del territori.
0: I tenim també les carreteres i el transport públic ja a primera hora del matí en marxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus cap a Barcelona va 15 minuts tard i recordem que a partir d'avui les línies del tram Besòs recuperen parcialment la circulació després dels talls d'aquest estiu. Es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6 el servei recupera entre Ciutadans Tadella i Glòries. No hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, la intel·ligència artificial.
4: La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la IA i admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Això després que experts, impulsors com OpenAI, Anthropic o Google hagin dit que aquesta tecnologia es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump, però, nega l'alarma i, per tant, la necessitat de més control.
0: El segon, Suècia.
5: L'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir en què l'extrema dreta retrocedeix. Tot i això, mentre Cardiff Gales. Avui se celebra una reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació a la Gran Bretanya.
0: El tercer, Salvador Illa.
4: Superat l'equador de la legislatura, avui el president de la Generalitat convoca la societat civil a una conferència per explicar el seu projecte per marcar el rumb de la Catalunya del futur. Serà a les drassanes de Barcelona.
0: I el quart, arma blanca.
5: Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. Els fets han tingut lloc al llarg dels dos darrers dies al Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova.
0: I encara el cinquè, FP.
4: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més alumnes que el curs passat. El grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria i en grau superior lidera la demanda administració i finances.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Fred?
8: S'ha tornat a ajornar una cimera clau entre el Regne Unit i la Unió Europea pel fer el famós reset del Brexit, és a dir, restablir les relacions després de la sortida del Regne Unit de la Unió. És una reunió que ja estava prevista pel 22 de juliol, es va reprogramar el 6 de novembre i ara, segons avança el Financial Times, s'ha tornat a ajornar a finals de novembre. El motiu és que continua sense haver-hi acord sobre com aplicar les actuals polítiques comunitàries que demanen prioritzar els productes fabricats a Europa.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
8: Amb el New York Times, que explica avui que els sectors més durs i intransigents de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb Donald Trump. Segons fonts del règim, els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz. El New York Times diu que el president de l'Iran es va indignar quan ho va saber.
0: I a la Xina, amb què dinaran?
8: Amb una notícia, en aquest cas del Wall Street Journal, que apunta que el govern xinès d'alguna manera hauria ajudat l'Iran en atacar una base nord-americana a Jordània. Segons el diari, Teheran va rebre imatges per satèl·lit de la base procedents d'organitzacions xineses pròximes a l'estat. Aquesta nit li han preguntat a Donald Trump i el president dels Estats Units li ha restat importància.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui centrada sobretot en el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1.
9: Hi ha foto, Ricard, en diversos diaris. El periódico, hi veiem Felip VI saludant el campió Kimi Antonelli, titulant els Reis del Madrid, un gran premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. També en portada, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, el periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima dos mòduls més a la presó de Mas d'Enric. Altres temes de portada, frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. Ho llegim al diari Ara i el periódico explica que l'augment de la temperatura avança un mes, la collita de la fruita dolça. I més esports per acabar, ara el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit, és la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també sap patir.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal? Lara García.
10: Els decomisos de metamfetamina s'han multiplicat per 14 a la província de Girona en un any. Ho llegim al diari de Girona. Les forces estatals en van intervenir més de 14 quilos el 2025. Això és gairebé el 80% del total de Catalunya. El diari de Tarragona posa en portada la mort del cambrilenc Cisco Morell, pacient d'ELA que va dedicar la seva vida a consciència sobre aquesta malaltia i recaptar fons per investigar-la. Morell ha mort als 60 anys i, segons escriu el diari, ha deixat una petjada inesborrable que perdurarà per sempre dins i fora de Cambrils. I el Segre lamenta que ha tancat un altre restaurant històric a l'eix comercial de Lleida. Es tracta de Casa Martí, que va obrir les portes el 1959. El diari assegura que el tancament de comerços locals s'ha convertit en una constant, la majoria de cops per jubilació i falta de relleu generacional.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
1: Victòria del Barça 2-4 al camp del Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga. Segona derrota del Sabadell al camp del Mallorca 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial de Motociclisme, el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet 96-87 davant el Lleida.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 50 dies i aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Good morning, Catalunya. Mentre la majoria de polítics republicans intenten desfer-se de l'ombra de Donald Trump, el president ha continuat el seu show particular per a les midterms. A la convenció republicana va proposar l'animalada de regalar $5.000 a cada adult del país en cas de victòria del seu partit. Ahir mateix, en visita golfística a Irlanda, va apostar per la reunificació d'aquest país. Paral·lelament, la seva enemistat amb el Canadà ha comportat que el seu veí del nord comenci a tenir idees de bomber tan curioses com ara integrar-se a la Unió Europea. Per si faltava poc, a la campanya de novembre s'hi ha sumat un convidat d'última hora. Es diu intel·ligència artificial, una tecnologia que els seus propis incentivadors han començat a titllar de molt perillosa. Mentre l'expresident Obama diu que els demòcrates haurien de fer bandera per limitar-ne l'abast en campanya, Trump ha dit que no cal tocar gaire el tema, bàsicament perquè tots els bilionaris que hi treballen depenen de la seva administració.
12: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
4: 6:45 del matí.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta amb la mirada posada en els advertiments sobre la intel·ligència artificial. L'últim a fer-ho ha estat aquesta mateixa matinada, la Xina.
5: Sí, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de l'IA es faci de manera saludable i ordenada i que es reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials, unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts impulsors de la IA com OpenAI, Anthropic, X o Google. Tot i aquests avisos, Donald Trump es queda sol i es nega a regular-ho, argumenta el volum de negoci i la cursa mundial.
15: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
5: Sigui com sigui, el debat per la seguretat ha portat l'empresa OpenAI a ajornar la seva sortida a la borsa.
4: A Suècia, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
5: Si el recompte final serà al llarg dels pròxims dies i determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. L'exprimera ministra socialdemòcrata Magdalena Andersson és la més votada davant l'actual primer ministre conservador Ulf Kristersson. Pel que fa a l'extrema dreta, uns milers de vots i potser fins i tot només un diputat decidiran si acaba entrant al govern de Suècia. La distància entre el bloc conservador i la progressista és tan poca que no es podran proclamar definitivament fins a mitjans de setmana.
4: I avui cimera inèdita a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums.
5: Demanar referèndums per sortir del Regne Unit, i és que per primera vegada han coincidit que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Sentim el primer ministre gal·lès a la BBC.
16: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
5: La SNP escocesa diu que l'estat quo actual és insostenible.
4: Aquí el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
5: Ho explicarà en una conferència a les 7 al Museu Marítim de Barcelona, on Illa ja va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar al govern de la Generalitat. El lema és "El futur és aquí". Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge. També millorar la xarxa de rodalies i el nou model de finançament seran altres temes d'aquests pròxims mesos.
4: I cap de setmana negra a Barcelona pel que fa a les agressions amb arma blanca. N'hi ha hagut 5 amb diverses persones ferides.
5: L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barrer del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza, i molt a prop d'aquesta zona també va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris hi va haver un altre ferit per arma blanca, i a la tarda un conductor en va agredir un altre també amb arma blanca, en aquest cas a la via Favència, a la Trinitat Nova.
4: Cinc minuts i tres quarts de set del matí. Més de 176.000 alumnes comencen avui els cursos de formació professional. Són 5.000 més respecte al curs passat.
5: Les preferències en els estudiants es mantenen. A grau mitjà, els estudis més sol·licitats són cures d'auxiliar d'infermeria, seguit de gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior són administració i finances, educació infantil i integració social.
4: Sara Canyete.
17: Aquest curs també hi ha 5.000 places noves, sobretot augmenta en aquelles famílies professionals que tenen més demanda. S'incorporen prop de 500 professionals, la majoria són professors, però també orientadors i personal d'acollida per als alumnes de formació professional de grau bàsic, aquells estudis pensats per als alumnes de 15 a 17 anys que no tenen l'ESO. El Departament d'Educació ofereix 6 ensenyaments nous i reforça especialment els que tenen a veure amb l'àmbit ferroviari. Dels 176.000 alumnes que comencen avui el curs de formació professional, pràcticament la meitat, uns 87.000, faran grau mitjà i l'altra meitat grau superior, unes dades que mostren que la demanda per estudiar formació professional continua creixent. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol, i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions.
5: Són dades del Departament d'Interior a les quals ha tingut accés aquest programa i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a un temps més extrem i un estiu partit amb dos riscos consecutius sense pausa. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
18: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
5: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona a la tarda del 24 d'agost.
4: I balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat.
5: Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible, i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
19: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
5: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
20: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
5: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.
4: I a la cultura, Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer com a mercat estratègic internacional.
21: I per això reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
4: Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
22: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
23: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
22: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
23: Que dels últims 10 anys quasi bé ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
5: Des de Tàrrega, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: El ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA premiat a Venècia.
24: We believe that the denial of the crime
21: is what... El documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza va rebre una ovació rècord de 25 minuts durant el festival i va guanyar el premi especial del jurat. Yuval Abraham, coautor del llargmetratge al costat de la també directora israeliana Rachel Zohr, assegura que faran tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país. Mentrestant, l'exèrcit israelià els ha titllat de mentides i un exministre de defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel.
4: I sèries. This is a prison for me, Maggie, and I have to escape. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstruo, en què relata la història dels assassins en sèrie més famosos dels Estats Units.
21: És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, però n'hi ha més.
4: Marc Garriga.
25: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo, que s'estrena dijous a Netflix i que protagonitza Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening. A més, a Netflix arriba també la segona temporada de Stranger Things, Relatos del 85, i també tornen Outlander, Sangre de mi sangre a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. I completa les novetats destacades, Nigli, a Prime Video, l'spin-off de la trepidant Richard. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
4: Passa un minut a 3:45 del matí pel que fa al temps. Sembla que avui tindrem un dia de sol i calor, però atenció perquè venen canvis a mitja setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes que sobretot afectaran les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, segurament també en alguns llocs del Pirineu, i de moment els models ens indiquen més de 50 litres per metre quadrat en alguns casos. Avui, però, dia tranquil, ha pujat la temperatura nocturna, ara mateix hi ha 9 graus de Sort, 13 a Sant Feliu de Pallerols, 17 a Valls i 21 graus a Vilassar de Dalt, amb previsió que faci sol i que les temperatures s'enfilin fins als 30 o 32 graus a tot arreu i fins als 35 o 36 a les zones més càlides de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre i també avui a l'interior de les comarques de Girona.
4: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
7: Doncs pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, també densitat ja a aquesta hora a la P7, al Nus del Papiol en sentit sud, i a la C31 i la C58 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus a Barcelona va 15 minuts tard, i recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, restableix tota la T4, i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries.
14: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
26: Avui hem rebut el missatge de l'Ester de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
27: Els de les premses de matinada, els xiulets de la marxa enrere i els pis dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades vegades pels nostres carrers.
26: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
14: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
21: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats, que han rebut amb nerviosisme la incertesa del trànsit marítim després que l'Iran hagi posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli torna a superar els $100, el barril de Brent, el de referència a Europa, s'enfila ja per damunt dels $107. Aquesta alça ja es trasllada als parquets asiàtics, el Kospi de Seül cau més d'un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,80%. A Europa, divendres, les borses no preveien aquesta decisió de l'Iran i van tancant verd. L'IBEX va sumar un 0,91% i es va acostar de nou als 20.000 punts. De la mateixa manera, els principals índexs de Wall Street van créixer al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
1: Que l'any serien 1, 2, 3...
0: Més de 2.400 euros.
1: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
0: Més info a Aldi.es. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
2: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
3: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Deu minuts i les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
4: I Girona, Núria Paraire, bon dia.
11: Bon dia.
4: Arrenquem aquesta ronda de connexions al sud del país. Doncs avui és un dia especial per als més de 2.000 alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Tornaran a les aules en un edifici renovat després de 2 anys d'obres, Ricard.
8: Aquest serà un retorn progressiu, Començarà aquest matí i s'allargarà fins a l'inici del segon quadrimestre, més o menys. L'edifici original dels anys 70, que està ubicat al campus de Sant Altes de Tarragona, s'ha sotmès a una renovació integral. Això ha suposat una inversió de gairebé 10 milions d'euros. Ara, la joia de la corona és la construcció d'una aula magna amb 400 seients. La Rovira i Virgili diu que vol convertir l'espai en l'epicentre cultural de la universitat i obrir-lo a la societat. Per això s'hi ha fet un accés des del carrer.
4: I a les comarques gironines ens centrem avui en la Garrotxa, que alerta que no pot fer front a l'augment de la població, Núria.
11: Doncs sí, perquè des del Consell Comarcal alerten que els serveis públics no estan dimensionats per a la població que tenen. Asseguren que estan pensats per a 40.000 habitants, mentre que en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge, tant a la capital Olot com als pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar a la situació en què hagin de malviure 10 persones en un mateix pis i estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi, diuen, perquè no hi troben un lloc on viure.
4: A Barcelona, Marc, bones notícies pels usuaris del tram Besòs.
10: Sí, les línies T4, T5 i T6 recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres a la Gran Via de Barcelona, que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de línia T5 i de T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les obres, recordem-ho, ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu.
4: I tanquem ronda de connexions a les comarques de Lleida. Avui parlem del Parc Astronòmic del Montsec, Pere Joan.
28: Un parc astronòmic que aquest matí presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori. Un cicle que, per tant, pren un nom diferent, que serà Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. Un cicle que combina actuacions de música en directe, projeccions també astronòmiques i sessions d'observació del cel. Recordem, som a Àger, a la Noguera, amb un dels cels nocturns més singulars i reconegut a Europa.
4: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: I els esports, Robert Prat.
9: El Barça que guanya 2-4 al camp del Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Adeyemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona derrota del Sabadell al camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial de MotoGP, i el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení, victòria davant Alemanya, i Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tennis.
10: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
12: El Barça segueix imparable, fins i tot en el partit menys bo de la temporada, guanya 15 punts a 15 a la Lliga i líder en solitari. Flick ha trobat la solució al que semblava més difícil, que era organitzar una davantera sense haver fitxat un nou crac. Ara haurà de trobar la solució potser al que semblava ja que estava solucionat, que és la defensa. El Barça de Flick és com si pengés d'un pèndol. Hem passat l'any passat a tenir la fortalesa en la solidesa defensiva, a aquest any ser forts just en l'altre extrem del camp, a la davantera. El Barça va dir que es guardava els diners de Julián per tornar-ho a intentar el mes de gener. A veure si aquests diners al final hauran de ser per un central.
10: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
15: Atenció, Koeman, tocho, faraguero, pica, Koeman!
16: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
17: Encara Messi! 50 anys de futbol en català, des de 1976.
18: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
17: On va començar tot.
18: A Catalunya Ràdio.
17: On tot continua.
18: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
17: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
18: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
17: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
18: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebran 50 anys de futbol en català.
17: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
18: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
7: A les 9 obrirem l'àgora analitzant si cal pitjar el fre amb la intel·ligència artificial abans de perdre'n el control, com demanen algunes veus del sector. En parlarem amb Cristian Cantón, director adjunt de Barcelona Supercomputing Center, Cristina Aranda, cofundadora de Mujeres Tech, i Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya.
19: A un quart d'11 analitzarem el discurs de Ramon Cotarello per la Diada a Ripoll, que ha estat qualificat de xenòfob per l'oposició municipal. En parlarem amb el comunicador i activista social Mohamed El Amrani.
7: A les 11, secció del cor amb Laura Fa, comentarem el primer petó en públic de Rosalia i Loli Bahia.
19: I a 11:15, àgora esportiva amb Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Lloberes, Laia Tudel i Carme Barceló, per comentar tots els detalls de la victòria del Barça al camp del Llevant.
7: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre el nou programa en castellà de la televisió valenciana, A Punt.
20: A Punt, la televisió pública valenciana, amb la seva clara intenció de ningunejar el valencià, ha comprat i va a emetre el programa Sopa de Letres de Telemadrid. Però no es tracta d'una adaptació, es tracta del mateix programa en castellà de la tele pública madrilenya, que per cert no li va anar bé d'audiència. Un concurs en castellà perquè, segons els directius, hem de fer que tots els valencians se senten còmodes dins del nostre espai audiovisual. És trist? No, no, és patètic.
10: I a la recomanació del dia, avui que hi ha prevista una assemblea general de treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona, al marc de les reivindicacions del sector, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula La Biblioteca de los Libros Rechazados.
22: Una comèdia dramàtica francesa que atrapa des del principi amb un misteri atípic i un humor molt finet. Segueix la investigació obsessiva d'un crític literari després de l'èxit d'un llibre rebutjat per les editorials i rescatat per una jove editora. Ell està convençut que l'autoria del bestseller és errònia i farà el que calgui per demostrar-ho. Una història que reivindica el valor de les biblioteques com a espais que conserven i donen oportunitats a la cultura. Trobareu La Biblioteca de los Libros Rechazados a RTV Play i a Filmin.
10: I divendres què deien els altres, Jovany?
29: A les emissores de Madrid els ànims estan encesos per la passivitat del govern davant dels avisos que van rebre d'una possible entrada massiva de migrants a Ceuta.
30: ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito? ¿Un niño pequeño? ¿Un mapita?
0: ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensión...
29: En Los Santos estaba igual d'emprenyat, però ho expressava d'aquesta altra manera.
1: Ayer ese moco sin sonar llamado Álvarez dice, están equivocados, porque...
29: I aquí ens va sorprendre una veu misteriosa mentre explicàvem l'actualitat esportiva.
5: En aquest tram inicial de l'Espanyol, màxim assistent, amb tres assistències, dels màxims assistents també de la Lliga,
12: avui
29: a quarts d'onze, sentirem què diuen els altres avui.
4: Gràcies, Joan.

0: Joan Elias, bon dia.
1: Bon dia i bon ritme.
0: Ai, sí, quina cançó ens portes avui?
1: Avui la música de Swedish House Mafia i el seu èxit global Don't You Worry Child, i és que tal dia com avui, un 14 de setembre, però de l'any 2012, el món va ballar a ritme d'aquest número 1. Swedish House Mafia va ser un grup de música electrònica suec format pels DJs i productors Aswell, Steve Angelo i Sebastian Ingrosso, i ara aquesta cançó van comptar amb la veu de John Martin. Don't You Worry Child va ser un èxit comercial, de fet el més gran dels Swedish House Mafia, va arribar al número 1 en diversos països i es va convertir en un dels himnes de música electrònica més importants de tots els temps.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. I avui el tema a totes les portades del món continuen sent les alertes sobre els riscos de la intel·ligència artificial.
1: It's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully and we need to make sure that the our safeguards, our ability.
0: És un senyal d'alerta que hem d'anar més a poc, així ho deia Dario Amodei, el gran responsable d'Anthropic, un dels gegants de la intel·ligència artificial. Aquest cap de setmana ha fet pública una carta en què reclamava més controls i més seguretat. Això ha arribat dies després que un dels seus propis investigadors presentés la divisió i que una sèrie de missatges a les xarxes socials acusés els principals laboratoris d'intel·ligència artificial de ser irresponsables i de jugar amb la vida de les persones. Tot plegat ha provocat una gran tempesta fins al punt que OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha ajornat la seva sortida a la borsa. I la novetat d'aquesta matinada és que la Xina s'ha afegit a aquestes veus i ha reclamat que reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. El ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la intel·ligència artificial es faci de manera saludable i ordenada textualment i que es faci una barrera de seguretat també textualment al seu voltant. No és menor, La Xina és una de les grans forces en intel·ligència artificial, tant en programació com en fabricació dels xips. De fet, abans d'aquesta declaració del ministre, el propi president Xi Jinping havia anunciat la creació d'una zona de codi obert sobre intel·ligència artificial amb els altres països del bloc anomenat BRICS, és a dir, el Brasil, Rússia, l'Índia, Sud-àfrica, a més de la Xina.
0: Precisament per aquesta competència xinesa, Donald Trump ha rebutjat la proposta de l'ANTIA al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons el president nord-americà, això li donaria avantatge a Pequín. Berta Torrades.
3: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
4: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I qui s'entrevistarà cara a cara amb els gegants de la intel·ligència artificial aquesta mateixa setmana és el rei d'Anglaterra.
2: Sí, Carles III es trobarà a Escòcia amb els representants d'NVIDIA, Google, DeepMind, OpenAI i Anthropic, a més de representants del govern. La idea, segons un comunicat del Palau de Buckingham, és debatre com es pot desenvolupar la intel·ligència artificial de manera que beneficiï la societat.
0: I ja fa temps que hi ha el debat sobre la seguretat de la intel·ligència artificial, però tot s'ha accelerat en els últims mesos.
2: Segurament el punt de partida va ser aquest estiu, quan un model d'OpenAI va hackejar una altra empresa, que es diu Hugging Face, sense que ningú li demanés. Es va resumir dient que era la primera vegada que l'intel·ligència artificial sortia del laboratori. Un estudi posterior va confirmar que l'incident va ser més greu, més seriós del que es pensava en un principi. Allò és veritat que va generar diverses alertes, però, com deies, es van accelerar la setmana passada.
5: We are joined now by the man who started this debate, Jacob Cox. And Jacob, thank you for joining us.
2: Jacob Copson, investigador d'Anthropic, va dimitir i en una publicació a les xarxes socials va dir que les empreses no estaven desenvolupant la tecnologia de manera responsable fins al punt que la humanitat corria perill. Després d'això, arriba aquesta carta d'aquest cap de setmana del responsable d'Anthropic, de Dario Amodei, reclamant de controls de seguretat més estrictes, no només a la seva empresa, que també, sinó a tot el sector.
0: Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb el director adjunt del Barcelona Computing Center, Cristian Cantón, i també la consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, és la Cristina Aranda. També abordarem els efectes econòmics de tot plegat amb la secretària general de Comissions Obreres, Belén López. Serà a l'Àguara del matí amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong a partir de les 9 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dilluns 14 de setembre, el dia comença amb 24 graus a Castelldefels, 15 graus a la Bisbal d'Empordà i 13 graus a Solsona, són temperatures una mica més altes que ahir, i és que avui pujarà més el termòmetre amb valors que poden arribar als 30-32 graus a bona part del país, fins als 35 o 36 a les zones més càlides. Demà encara pujarà una mica més el termòmetre, a l'espera que de cara a dimecres arribi una baixada de la temperatura i amb tempestes fortes al nord-est del país.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa al trànsit, ens despertem amb una avaria a la P7 que talla un carril a Tarragona en sentit Barcelona. Una altra avaria a la C63 a Vidreres obliga a circular en pas alternatiu. I a les dues rondes de Barcelona hi ha retencions en sentit Llobregat al primer tram, des del nus de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C58, venint del Vallès.
0: Són les 7:05. I aquesta representa també el que cal saber d'aquest dilluns 14 de setembre, més enllà de la intel·ligència artificial, amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler, amb Lara García, amb Pol Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Frec a frec.
10: El recompte de les eleccions a Suècia dona un lleugeríssim avantatge al bloc de l'esquerra, ara l'oposició, però el resultat definitiu podria ser que no el sapiguem fins a mitja setmana.
11: Amb el 98% escrutat, els partits de centre-esquerra obtindrien el 49,5% dels vots, 4 dècimes més que el bloc conservador que ara governa. O el que és el mateix, entre tots dos hi ha només 3 escons de diferència. Falten encara algunes paperetes i el vot exterior per comptar.
0: Enviada especial a Estocolm, Sèrie Cernades.
12: Uns milers de vots i potser només un

0: sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Cernadas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Pressió a Londres.
2: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, presentant una estratègia comuna per poder demanar al govern britànic referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes.
1: Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
3: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Swinney del partit nacional escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
4: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
3: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Visita a Andorra.
5: El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, viatja avui al Principat per firmar diversos acords bilaterals amb la ministra d'Exteriors andorrana, Imma Torfaus. Espanya també reafirmarà el seu suport perquè Andorra avanci en l'associació amb la Unió Europea.
1: Pessimistes.
6: Dos de cada tres ciutadans no veuen amb esperança l'Europa actual. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. És una de les conclusions d'un estudi conduït pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
7: Els ciutadans critiquen la lentitud de Brussel·les en la presa de decisions, la inseguretat en diferents àmbits o la hipocresia de les institucions comunitàries. L'autor de l'estudi és Pavel Zerkan. Posa un exemple.
8: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
1: Parlant d'Israel, el ministre de Cultura amenaça
2: de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA, premiat a Venècia i que parla sobre l'assassinat sistemàtic de civils a Gaza.
5: L'exèrcit israelià els ha titllat de mentiders i un exministre de Defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel, mentre que un dels codirectors ha dit que farà tot el possible perquè aquest documental es pugui veure al seu país.
1: Per la propera dècada.
6: Conferència aquesta tarda del president de la Generalitat, Salvador Illa, la fa per explicar les prioritats del seu govern, no només durant la segona meitat del mandat, sinó per presentar quines creu que han de ser les línies mestres dels propers anys per Catalunya.
9: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs, i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Es tornen a omplir.
7: El periódico i l'Ara expliquen avui que les presons catalanes han viscut en els últims anys un repunt pel que fa al nombre de reclusos. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals. Això és un 23% més en només 5 anys.
2: L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest augment. Els delictes contra el patrimoni són els més habituals entre els interns. Això situa les presons catalanes en un 95% de la seva capacitat. El govern es planteja la construcció de mòduls nous.
1: I parlant de delictes, cap de setmana també molt complicat a Barcelona amb les armes blanques. 5 agressions.
5: Que han acabat amb diversos ferits. L'últim cas va ser la nit de dissabte diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca i molt a prop també en va resultar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una a Sant Martí i 2 més a Nou Barris.
1: I cap de setmana llarg també, que ha estat també negre a les carreteres. 4 morts.
6: Divendres van morir dos motoristes a la Nacional 260 a l'Alt Urgell i a la C-59 al Vallès Oriental. Els altres dos morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i Altafull, al Tarragonès.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Es tripliquen
7: les trucades al 112 per incendis el passat mes de juliol. També s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades que creixen en bona part perquè cada cop vivim més fenòmens climàtics extrems. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
10: Perquè ens fem una idea, el mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
1: Arrenca.
2: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més que el curs passat.
1: Llei de

0: Nets.
1: La Junta Electoral Central es reuneix avui amb un requeriment del Tribunal Suprem sobre la taula. El Tribunal insta la Junta Electoral a comunicar als consolats que tenen l'obligació de comprovar quina relació tenen amb antics exiliats les persones que han rebut la nacionalitat espanyola arran d'aquesta llei, de la llei de Nets. El Suprem alimenta així les tesis de la dreta sobre una possible tupinada per l'augment del cens electoral.
0: I avui també destaquem aquesta obra d'altura.
2: La Generalitat restaurarà la tartera del Sotllo dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu i passa el camí que connecta el refugi de Vallferrera i el port de Sotllo a més de 2.900 metres.
3: És la ruta més freqüentada per arribar al sostre de Catalunya a la Pica d'Estats i que està malmès des de l'estiu passat després d'una forta tempesta. Mai la Generalitat havia fet abans una obra a tanta altura, va explicar avui l'escena.
0: I avui també estem d'estrena.

0: No vull tornar sol a casa, així és com es diu en el tema de Lluqui Valverde, un dels músics de la Ludwig Bank. És el segon single del que serà el primer disc en solitari que sortirà el 2 d'octubre per presentar en directe aquest cap de setmana al Mercat de Música Viva de Vic.
1: I més pressupost és el que reclama la Fira de Tàrrega després de tancar aquest cap de setmana una nova edició a la capital de l'Urgell.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, invictes.
3: El Barça s'encalla al tram final del partit al Camp del Llevant, però acaba guanyant 2-4, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugrana han guanyat els 5 partits que han jugat. Pau Cubarsí.
4: Són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
3: El Sabadell perd al Camp del Mallorca 2-0, Marc Márquez nou líder del Mundial, el Barça campió de la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida i la selecció espanyola femenina aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet.
2: Per cert, que avui havien d'acompanyar-nos d'Eco aquí en aquest programa, però finalment ahir a les 8 del vespre, a quarts de 8 del vespre, es va anunciar que no vindria. Suposo que és l'estil imprevisible del Barça de Joan Laporta. D'aquí un minut serà un quart de 8 del matí. Anem al quiosc.
5: Doncs des del quiosc del costat d'aquí de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura i la imatge del dia d'avui és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid. Ho veiem a totes les portades que porten una fotografia de Kimi Antonelli, excepte La Vanguardia, on veiem Enric Vila com a guanyador de la Vuelta, i a l'ara hi veiem Lamine Yamal apuntant amb el dit a càmera després de la victòria d'ahir. Tres temes més en les portades d'avui. El País parla sobre els riscos de la intel·ligència artificial i titula Codi vermell a la IA, el vertigen paralitza les tecnològiques. El periòdico explica que les presons estan al 95% de la seva capacitat i l'Ara també parla del frec a frec entre Esquerra i la dreta a les eleccions de Suècia.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
10: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Tona, 16 a Capellades i 21 a Badalona. Carreteres, Mireia Sala.
13: Retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat al primer tram des del nus de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 venint del Vallès i a l'A2 a Molins i Cornellà.
12: Gràcies, Mireia. I parlant de mobilitat, a partir d'avui les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat.
14: Després de les obres de la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu.
12: Maria Costa.
15: La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han dut a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Més notícies. Aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona.
16: Els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir els 7 dies de la setmana des de fa 4 mesos.
12: Maite Curto.
17: Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir i que les vendes han estat fluixes, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu i fins i tot voldrien obrir tots els diumenges de l'any. Sentim el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, i la directora general de Barcelona Oberta, Elvira García.
18: I després les vendes han sigut molt justes.
19: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació.
17: Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: A l'Anoia ja hi ha data per l'inici de la restauració de l'incendi de Carme, que aquest juliol va cremar més de mig miler d'hectàrees.
14: El pla estarà llest el mes vinent i les obres començaran a finals d'any. Es prioritzarà frenar l'erosió del sòl amb una actuació d'urgència prèvia a la de les ADF.
16: Els propietaris forestals reclamen una gestió global i actuacions coordinades a gran escala.
12: I cultura. Barcelona descobrirà avui la placa de memòria en record de Gustau Muñoz, assassinat l'11 de setembre de 1978 per la policia espanyola durant la Diada Nacional de Catalunya. I també més cultura, avui acaba la Festa Major de Castellar del Vallès. A les 7 de la tarda, cremats, havaneres i cançó de taverna als jardins del Palau Tolrà de Castellar del Vallès. La Roca del Vallès, per cert, també acaba avui la Festa Major. D'aquesta manera arribem a quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
21: 33.549 33549 de la sèrie 19 019.
20: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
22: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
11: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
22: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
11: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
22: Apialia, la força de vendre junts.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dilluns 14 de setembre del 2026 i és un dia que sona així.
11: Els sons del matí.
14: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial.
23: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
24: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic.
2: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
25: I el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur.
26: Cara de Yemi, de Yemi, retalla a l'interior de l'aire, retalla de Yemi, gol! Gol!
2: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Vertigen.
0: En sentit figurat, sensació de por i inseguretat que s'està en un lloc elevat o bé un temor intens davant d'una situació aclaparadora. Des de la seva atalaia de Silicon Valley, els pares de la intel·ligència artificial els comença a agafar mareig perquè la criatura se'ls està esgarriant. Fins i tot la Xina diu que cal anar amb compte. Donald Trump, però, no hi veu cap perill, cosa que no sé si ens hauria de tranquil·litzar o just al contrari.
2: Regne Unit.
0: És una unió política de quatre nacions, Anglaterra, Irlanda del Nord, Escòcia i Gal·les. Qui talla el bacallà, però, és Londres. I nord-irlandesos, escocesos i gal·lesos se'n deuen estar atipant perquè avui els seus primers ministres, que són independentistes, els reuneixen a Cardiff per sumar esforços de cara a demanar referèndums d'autodeterminació del Brexit al Regne Desunit.
2: FP.
0: Conjunt d'ensenyaments que preparen les persones per exercir un ofici o una feina concreta de manera pràctica. Sortosament, ja ha quedat superadíssim allò que la formació professional és per als qui no volen estudiar. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, 5.000 més que el curs passat, una mostra que interessa i serveix aprendre un ofici.
2: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 20.000.
15: Són les trucades per incendis forestals o columnes de fum que va rebre el 112 el juliol, que s'han gairebé triplicat respecte a l'any passat. A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost.
2: 23%.
15: Barcelona només aconsegueix cobrar un 23% de l'import de les sancions per les zones de baixes emissions. En un informe recent, la Sindicatura de Comptes de Catalunya mostra com el 2024 el Consistori de Barcelona va imposar multes per valor de 12 milions, dels quals només en va acabar cobrant 2,8.
2: Mil.
15: Són les vegades que l'usonenc Jaume Rigol ha aconseguit pujar a la Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny, de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, va fer ahir l'ascensió número 1.000, acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars.
2: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una paret amb finestres, amb barrots, una porta, també amb barrots, i una persona que s'hi acosta. És la presó de Brians.
16: Sí, és la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar que les presons estan al límit. I és que el 95% de places interns estan ocupades. Els centres estan recol·locant interns en mòduls com infermeria i ingressos. Arribats a aquest punt, la Generalitat es planteja ampliar les construccions de més mòduls.
2: A la segona imatge hi veig un pagès amb botes verdes i barret de palla, que està ajupit, remenant una caixa negra d'aquestes de productes agrícoles, i a dins s'hi veuen alls o un planter de calçots.
16: Efectivament, és un planter de calçots, i és que la forta demanda ha fet avançar la temporada. És una imatge que veiem al periòdico i explica que el consum d'aquesta varietat de ceba s'ha disparat un 230% en una dècada i ha conquerit nous mercats fora de Catalunya. I una dada es calcula que cada any es fan 5 milions de calçotades.
2: I a la tercera imatge hi veig el ciclista Enric Mas amb els braços aixecats i somrient. És un primer pla, se'l veu de cintura cap amunt, i el fons està difuminat, tot i que és de color vermell.
16: És la imatge triomfant del líder de la Vuelta que veiem a més d'una portada, el ciclista mallorquí de l'equip Movistar, que ahir va guanyar a Granada la seva primera Vuelta a Espanya. És un títol que no havia aconseguit cap espanyol des d'Alberto Contador el 2014. Enric Mas va saber aprofitar la retirada de Tadej Pogačar.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui a la cara ve del temps parlem de l'absència d'huracans aquesta temporada a l'Atlàntic. Som al pic de la temporada i encara no n'hi ha hagut cap. Eloi Cordomí, bon dia. Què està passant?
3: Bon dia. Doncs mira, la temporada d'huracans a l'Atlàntic va de l'1 de juny al 30 de novembre i just aquests dies haurien d'estar al màxim d'activitat. Doncs bé, la notícia és que en 3 mesos i mig de temporada només hi ha hagut 5 tempestes tropicals i aquests 0 huracans. I aquesta baixa activitat ha estat un rècord des del 1950, que hi ha registres fiables. És curiós perquè l'Atlàntic sí que està més càlid de l'habitual, però hi ha un element que està desintegrant la majoria de tempestes tropicals. És la diferència de velocitat i direcció del vent entre la superfície i les capes altes de l'atmosfera. Els vents de l'est en superfície estiren les tempestes cap a un costat i els vents de l'oest, que aquest any són molt forts en altura, les estiren cap a l'altre. I el resultat és com si arrenquéssim el cap de les tempestes tropicals i acabéssim morint. I al darrere d'aquest fenomen, un cop més, hi tenim el Niño apuntatíssim que estem patint i que, com veiem, provoca alteracions arreu del planeta.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Dijous l'Enigmàrius feia "Ens hipotequem per por de l'altíssim". I la resposta era "Endeutem". Signar una hipoteca sempre implica endeutar-se. I si algú té por de l'altíssim, podem dir que en Déu tem. Avui dilluns, un Enigmàrius per anar entrant en matèria. Pes de cleptòman, de 4 lletres. Pes de cleptòman, 4 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. Indignació a Ceuta. Graven un home fent malbé diversos cotxes al carrer amb una arma blanca. Aquest és el primer missatge que mostra el vídeo que ara circula. Un cop mires les imatges, es veu un home amb pantalons llargs i de suadora que dona cops als cotxes amb un pal i després hi clava un ganivet a tallar pernil. Cap al final del vídeo que ara circula, veiem com un grup de persones s'enfronten a l'home, aconsegueix en reduir-lo. La notícia afirma que l'home és de nacionalitat marroquina i situa els fets a la ciutat de Ceuta.
2: I això és real o fals?
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
7: Som Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes és una notícia falsa. Les imatges del vídeo que ara circulen no han passat aquests dies a Ceuta, són d'una gravació que es va fer a Anglaterra al gener del 2024.
2: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
9: 45.712.
10: Em toca?
9: Això és el número de la loteria, ara?
10: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
12: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara, a punt d'arribar a 8:15 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
17: Avui dilluns pot ser un bon dia per mirar-nos les plantes que tenim a casa. Al balcó, a la terrassa, a l'interior. Totes han patit un estiu sec i calorós. Segur hi ha fulles per retirar o per retallar. Potser també branquetes seques per eliminar. Demanem consell a la floristeria quin adob els hi posem. Les plantes i les flors ens acompanyen d'una manera molt gratificant. I recordem, ara és el moment de plantar crisantems, ciclàmens o pensaments. Cal pensar-hi.

0: Són 8:15. I avui és dilluns 14 de setembre. Ens despertem amb 13 graus a Vic, 22 a Mataró i 15 a Lleida, el dia en què entrevistarem un dels màxims experts i referents en intel·ligència artificial a casa nostra. És el Christian Cantón, que treballa al Barcelona Supercomputing Center. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que el govern de la Xina ha estat l'últim a demanar reforçar els controls de la intel·ligència artificial.
2: Se suma així als crits d'alerta dels responsables de les principals tecnològiques. Donald Trump s'ha quedat sol afirmant que no calen noves regulacions.
1: A Suècia recompta d'infart a les eleccions d'aquest diumenge al bloc de centre-esquerra. Ara l'oposició podria recuperar el poder, però els resultats definitius podrien fer-se esperar encara uns dies.
2: El president Salvador Illa pronuncia aquesta tarda una conferència coincidint amb la meitat de mandat per exposar quines han de ser les prioritats a Catalunya en els propers anys.
1: 176.000 alumnes comencen el curs de formació professional. Són 5.000 més que l'any passat. Cures d'auxiliar d'infermeria, gestió administrativa o educació infantil i integració són alguns dels cursos més sol·licitats.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
1: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio us expliquem en primícia com és la nova exposició immersiva de l'Boulevard Cibernètic de Casa Maller, el Passeig de Gràcia.
1: I s'inaugura dimecres, però 11:45 del matí entrarem. Per primera vegada ho farem amb el galerista d'art Artur Ramon i amb l'expert en tecnologia Jordi Celles.
3: En esports, el Barça guanya 2-4 al Camp de Llevant, 2 gols de Lamine, un d'Espar, un de Dayemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga. Segona derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial, el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida.
0: I comencem setmana també amb temps estiuenc, però amb previsió de canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, canvis que arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes al nord-est i una nova baixada a la temperatura. De moment avui, però, toca que pugi la temperatura amb valors que poden arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona, amb un dia que serà assolellat.
0: I cop d'ull també a les carreteres i a la mobilitat. Pel que fa a la mobilitat, tenim retards a Rodalies i també la línia de Llobregat-Anoia de Ferrocarrils. Maria Fernández Noguera.
5: Doncs sí, a l'R15, el primer tren que surt de Reus ha arribat a Barcelona mitja hora tard. També retards de 10 minuts en alguns trens de l'R11 i endarreriment d'un quart d'hora en l'AVE que va de Figueres cap a Barcelona i que ara segueix cap a Madrid. A Ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia circula fora de l'horari habitual entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa de l'avaria d'un tren que ja està resolta. I recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries i no hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: I a les carreteres tenim retencions a l'AP7 al Vallès i a les dues rondes de Barcelona. Mireia Sala.
6: A l'AP7 hi ha aturades de la Roca a Montornès i més endavant a Sant Cugat en sentit sud. Retencions també a la ronda del litoral del nus de la Trinitat a Ciutat Vella i a la de dalt del nus de la Trinitat a Pedralbes. Problemes també d'entrada a Barcelona per la 2, la B23, la C58 i la C33.
0: De seguida entrem a detallar el que diu la premsa avui, una premsa que surt amb aquestes portades. Marc Jurado.
7: Bon dia, sí, avui amb força esports. De fet, Ricard, d'una banda el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, hi ha foto en diversos diaris, El Periódico hi veiem Felip VI, per exemple, saludant el campió, Kimi Antonelli, titulen el Reis del Madrid, un gran premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. I Barça, esclar, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit, és a la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també sap patir. També en portada, Ricard, la població reclusa de Catalunya, les presons ja estan al 95% de la seva capacitat, demanen més recursos, ho llegim en diversos diaris, frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia, ho diu el diari Ara, i El Periódico explica que l'augment de la temperatura avança un mes la collita de la fruita dolça.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:34... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
8: Per exemple, El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment econòmic, no, perquè hi hagi d'haver un apocalipsi. La politòloga Astrid Barrio, El Periódico, considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir unes regles internacionals sobre les capacitats i els usos més perillosos de la intel·ligència artificial. I en la mateixa línia va la directora adjunta de La Vanguardia, la Lola García, que es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials. Sobre Ceuta, destaca l'article del País de l'experta en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Hassaf, que explica que és fill d'una sautina i d'un malillenc i que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan ve disfressat, diu, de sentit comú. I canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit, diu, que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i es posa en perill l'atenció als presos.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Txell Feixas.
9: Enmig del degoteig de dimissions d'investigadors en IA i la petició de companyies líders de pausar-ne el ritme, és interessant llegir un article de Stephen Waite, un dels grans experts en tecnologia al New York Times. Planteja si som a temps d'aturar-ho del tot i si s'ha de fer, sobretot tenint en compte que el món ha apostat més d'un bilió de dòlars pels beneficis de la IA i que la seva prohibició fins i tot frenada tindria efectes demolidors al mercat borsari amb una caiguda en cadena de tota l'economia. Planteja un organisme de supervisió internacional en paral·lelisme, es diu, amb el que controla l'enriquiment d'urani. Esperem que en aquest cas no hagi de passar una catàstrofe com la d'Hiroshima i Nagasaki, que motivava el tractat de no proliferació nuclear, per començar-nos-hi a posar.
10: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
14: Això no ho diu ningú.
13: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
15: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
17: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
19: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
20: Transportistes no volen sentir a parlar.
19: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
18: Catalunya Migdia.
21: Cada dia a les dues.
22: I a partir de les tres...
21: L'espai de reflexió a la tertúlia.
23: Jo ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
19: Si has comès una falta, has de pagar-la.
18: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
1: Doncs fins a Rússia. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França i ara encara més al nord. Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell, al Baix Camp, on el grup d'anellament de Call d'Atenes Osona va fer els anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda, es veu una rialla.
0: I a la Terra debat truita de patates amb ceba o sense, guanya atenció amb ceba.
2: Ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. Dels 6.000 enquestats, un 71% van votar la truita de patates amb ceba, un altre debat més o menys feta. Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Com a plat típic espanyol, després de la truita, han votat la paella i el pernil ibèric. A Catalunya guanya el pa amb tomàquet.
0: I la notícia que agradarà als fans d'U2.
1: Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50 aniversari del grup que celebrarà el 25 d'aquest mes. Doncs bé, just aquell dia el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però ja circulen propostes amb la imatge del grup a la cara. També és una incògnita saber quants exemplars posaran en circulació.
0: I per què ha estat notícia Sant Joan de les Abadesses aquest cap de setmana?
2: Doncs el mal estat d'un edifici, la plaça Major, concretament el de Camp Blanchard, ha obligat a traslladar tots els actes de la Festa Major, el passeig als Gegants o al Vall de Pabordes per primer cop en 92 anys no s'han fet a la plaça Major. La queixa ha impregnat fins i tot la imatge de la festa, els cartells, i surten els Gegants amb cara trista. També ens fixem en Sant Joan per una altra cosa. Aquest cap de setmana s'hi ha vist Lamine Yamal amb la seva parella perquè hi han anat a comprar dos gossos. Us recull el 9-9.
0: I ha canviat de nom?
1: Saurí, un nucli de sort. Fins ara s'escrivia amb A, Saurí, i ara s'escriu amb B. Durant dècades s'ha escrit amb A per error i els mapes oficials encara mantenen el nom antic. Pels veïns ha estat una cursa d'obstacles que va començar ara fa 4 anys i que finalment s'ha completat fa pocs dies. Ho veiem al Segre.
0: I el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
2: Sí, després de la mort a l'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. És Edward Kijanonma. Treballa com a presentador... Kijanonma. Coneixes?
0: No.
2: Doncs treballa com a presentador de televisió pública del país. És net del monarca, que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i el 65. Ara, però, hi ha conflicte perquè familiars del fins ara rei creuen que no li toca a ell. En concret, serà rei de la regió de Tooro, un dels 4 regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
3: El New York Times avança que els sectors més durs de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb els Estats Units. Segons fonts del diari, el règim apunten que els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz, cosa que, de nou, segons el New York Times, va fer enrabiar i molt el president iranià. També el Wall Street Journal ha publicat en aquestes últimes hores que la Xina hauria ajudat l'Iran en l'atac a una base nord-americana a Jordània. El diari apuntava que Teheran va rebre imatges per satèl·lit d'aquesta base. I el Regne Unit, el Guardian, destaca en portada el que anomena la magnitud real de la complicitat del país en el tràfic d'esclaus. Publica les conclusions d'un estudi d'historiadors que s'ha fet durant 3 anys, que xifren més de 10.000 persones, empreses o institucions que van participar en la compra d'esclaus, incloent-hi la Casa Reial. A França, Marine Le Pen ha començat la seva campanya per a les eleccions presidencials de l'any que ve, unes eleccions que, segons el Liberación, es mouen en una zona de crisi, amb pèrdua del poder adquisitiu i les primeres crides a la mobilització aquest mes de setembre. El Partit Socialista i la França Insubmisa asseguren que hi faran costat.
4: I en plan econòmica, Cinco Días destaca que Espanya encapçala la llista de països europeus en què requereix més esforç econòmic per comprar un habitatge. El percentatge d'ingressos que destinen les llars espanyoles a comprar una casa ha crescut 9 vegades més ràpid que la resta de la zona euro des del 1980. En aquesta línia, l'Economista publica que el govern espanyol no aclareix quants dels 184.000 habitatges assequibles anunciats estan realment acabats. L'executiu diu que ha mobilitzat més de 120.000 pisos, però, segons el diari, aquesta xifra inclou tant cases entregades com promocions que encara estan per construir. I si sou dels que aneu a la zona VIP de l'aeroport, potser haureu constatat el que explica l'ONU Economia. Segons el digital, les sales cada vegada estan més saturades per l'augment de viatgers que van a primera classe, cosa que ha estès la idea de que les sales VIP han deixat de ser VIP. Davant d'això, AEN està preparant l'obertura de més espais exclusius.
0: I pel que fa a la premsa esportiva, Robert Prats?
5: Lamine Yamal reconeix a Universo Valdano que ell és el millor per aconseguir la pilota d'or.
22: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Y ya no es

0: Lamine Yamal, una altra vegada va ser decisiu. Dos gols, el Barça va guanyar el camp del Llevant. Ple al 15, titula en Mundo Deportivo i Esport. El Barça invicta fins ara, ha guanyat tots els partits que ha jugat. 15 punts dels 15 possibles.
1: 15 són 15, 15, 15, 15. 15 són 15, 15, 15 són.
0: Santi Noll escriu al Mundo Deportivo que el Barça ha passat del rock and roll a l'òpera. Un Barça que passa del vertigen al control, però el que és innegociable és la mentalitat blaugrana. Aquesta dupla del Barça també la veu Joan Bells a l'Esport. Un Barça que arrasa, però que al mateix temps pateix. El periòdico parla d'un Barça contracultural de Xavi Espar, un jove de 19 anys capaç de reconstruir, reinterpretar i recalcular sense que els espectadors sàpiguen exactament quin futbolista és o de què juga. Lluís Canut a l'avantguàrdia remarca que Espar reforça la superioritat del Barça. L'esportiu diu que el Barça va patir una desconnexió en el tram final i que no sempre es pot brillar. Pel diari Ara és la versió més terrenal del Barça, la que també guanya.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Els ous gegantins de Dalí ocuparan el Passeig de Gràcia.
4: Sí, l'exposició immersiva de Dalí arriba a Barcelona i és per això que des d'aquest cap de setmana s'han instal·lat tres ous gegants, com els que coronen la Torre Galatea de Figueres o la seva casa museu de Port Lligat. Són reproduccions exactes que s'han fet en un taller de Barcelona i que ja llueixen al Passeig de Gràcia, ho hem llegit a l'Avantguàrdia.
2: Lliguen un tècnic a una torre de telefonia mòbil a l'Índia com a protesta pels problemes amb el 5G. No l'alliberarem?
5: Una decisió dràstica d'un grup de veïns de Cardauli amb un tècnic de telecomunicacions. Cansats de la falta de 5G, van decidir lligar-lo a una de les torres de telefonia. Van actuar així perquè volien que qui els visités fos un alt càrrec de la companyia. I no va ser així. Els veïns han avisat que fins que no els visiti un funcionari no l'alliberaran. Ho hem vist a 20 minuts.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge Michelle Jenner, que avui en fa 40. També celebra el seu aniversari la cantant Malena Gracia, que avui en fa 47. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde. A l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. 78 espelmes.
2: I el santoral?
5: Avui és Sant Crescenci, Santa Ròsula i Santa Notburga.
2: Devia venir d'Holanda, no? Notburga.
6: No sé, noi.
2: Ens queda el repàs d'ahir. Va, anem al quiosc vintage amb Albert Om.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
8: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
9: 14 de setembre de 2016, Rita Barberà, exalcaldessa de València, té les hores comptades a la política. La investiguen per un delicte de blanqueig de capitals i el PP li ha demanat que deixi el seu escó al Senat. Barberà plega del partit, però s'aferra al càrrec de senadora per continuar sent aforada. El que en aquell moment no sabia ningú és que al cap d'un parell de mesos la trobarien morta en un hotel de Madrid. I Ada Colau ha encarregat el pregó de la Mercè 2016 a l'escriptor Javier Pérez Andújar. Diverses entitats independentistes, en protesta, han organitzat un pregó alternatiu que el farà a la mateixa hora l'actor Toni Albà. I acabo amb Mundo Deportivo, que ara fa 10 anys regalava el pijama del Barça, 100% de cotó, amb l'escut al pit i a la cama i la paraula Barça a l'esquena. Disfruta cada nit amb l'equip dels teus somnis, deia l'anunci.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Catalunya Ràdio.
2: D'aquí a 13 minuts seran les 8 del matí. Repassem aquesta dels titulars del dia en dos minuts amb Cília Solanes i Francesc Soler. La Xina se suma a les veus que demanen reforçar la supervisió sobre la intel·ligència artificial.
13: Admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Justament per això Donald Trump es nega a regular-lo més.
14: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya.
2: A Suècia, l'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir.
15: Estan frec a frec amb el bloc conservador en què l'extrema dreta retrocedeix. D'altra banda, Cardiff, reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació de la Gran Bretanya.
2: Salvador Illa fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
13: Ho farà amb una conferència a les Drassanes de Barcelona per explicar el seu projecte d'educació, habitatge, rodalies i finançament entre les prioritats.
2: I cap de setmana amb 5 agressions per arma blanca a Barcelona.
15: Els fets han tingut lloc al llarg de 2 dies al Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova. Hi ha diverses persones ferides.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
13: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
2: Avui a partir de 3:15 en parlarem àmpliament d'aquest discurs, l'analitzarem i també de la trajectòria de Ramon Cotarelo. I avui arrenquen les classes de formació professional per més de 176.000 alumnes.
15: Són 5.000 alumnes més que el curs passat. A grau mitjà, el més sol·licitat és el cures auxiliar d'infermeria i a grau superior lidera la demanda d'administració i finances.
2: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. En un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol.
13: S'han duplicat les que es van fer l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que demostren com avança l'emergència climàtica.
2: I avui al matí de Catalunya Ràdio entrarà per primera vegada a partir de 10:45 a l'espai immersiu de Dalí que s'inaugura dimecres a Barcelona.
15: Serà la casa amb Ametller, Passeig de Gràcia, amb realitat virtual, moda i peces originals de Dalí. I anirem a 10:45.
2: Fira Targa tanca una edició d'èxit i reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
13: Es reafirma així com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions per saber-ho. Lleida, Estel Bussons, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Girona, Fèlix Martín, bon
6: dia. Bon dia. Hola, Ricard.
2: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Què tal, bon dia.
2: I a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: Comencem avui aquesta roda de connexions en directe a Lleida, perquè avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, presenta a la capital del Segrià les principals novetats del nou curs en l'àmbit de la formació professional. Estela.
18: Sí, ho farà a les 12 del migdia a l'Ajuntament i prèviament farà una visita a un dels centres de referència de les comarques de Lleida, l'Institut Escola del Treball, on avui comencen les classes 1.300 alumnes, un 10% més que l'any passat. De fet, és una mostra de la tendència general de l'FP a Catalunya. Ara, fa un moment ho explicàvem, que comencen el curs 176.000 alumnes i això són 5.000 alumnes més que l'any passat. I una altra previsió per avui de l'àmbit cultural. Aquest matí, el Parc Astronòmic del Montsec a Àger presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori.
2: I saltem ara a les comarques gironines perquè, atenció, ens centrem en la Garrotxa. Des del Consell Comarcal alerten que no es pot assumir l'augment de població, Fèlix.
6: Sí, això perquè els serveis públics, diuen, no estan dimensionats per la població que tenen. Asseguren que està pensats per unes 40.000 persones, ara en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge tant a la capital Olot com a les pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar en una situació en què hagin de malviure 10.000 persones o 10 persones, perdó, en un mateix pis. I estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi perquè no hi troben un lloc per viure. D'altra banda, escalfant motors ja també per les fires de Girona, encara falten dies, però ja sabem com serà el cartell i el protagonitza aquesta vegada una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís, que té una escultura al passeig arqueològic. L'ha dissenyat Joan Garcia. Es veu com del dibuix de l'escultura en surten els rínxols de colors d'aquesta dona i entremig s'hi preveuen escenes de cultura popular.
2: Avui a partir de les 9 parlarem d'aquest avís del Consell Comarcal, també de les comarques gironines, centrades en aquest cas a la Garrotxa, que alerta de que no es pot assumir l'augment de població i sobretot aquest accent que hi posa en el futur dels joves que ara mateix perillaria a la Garrotxa. I parlant de massa gent i d'aglomeracions, a Barcelona, Marc, pendents avui també del balanç que faran els comerciants de l'últim diumenge de botigues obertes.
16: Que va ser ahir. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats a Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys. Doncs bé, ja us podem fer un tastet d'aquest balanç i és desigual. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible. En canvi, els eixos comercials diuen que sí que els surten els números i, de fet, voldrien poder-ho fer tot l'any. Parlant de gentada, avui, per cert, acaba la Festa Major de Castellà i la Roca del Vallès.
2: I a Tarragona, Manel, que ja comenceu a estar de festa, no?, per Santa Tecla.
17: Sí, s'acosta
2: això. Anem cap a l'Ebre, per això abans, ja en parlarem de la Festa Major de Tarragona, perquè la majoria dels arrossars del marge dret del riu Ebre, estan afectats per la plaga del cargol poma, Manel.
17: Sí, els pagesos calculen que fins un 80%. L'últim any s'ha agreujat la situació, es calcula que unes 7.000 hectàrees estan afectades per aquesta plaga, que es concentra sobretot en punts com els desguassos. L'única eina que tenen per fer-hi front és la saponina, que és un compost químic natural, i ara els pagesos reclamen més eines i més efectives. Avui també ens fixarem en la tornada a les aules de 2.000 alumnes a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, que ho faran en un edifici renovat després de 2 anys d'obres. Serà un retorn progressiu, però comença avui i s'allargarà fins a l'inici del segon quadrimestre en un edifici original que data dels anys 70 i que està ubicat al campus a Salades, que s'ha sotmès a una renovació que ha costat més de 10 milions d'euros.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dilluns. Gràcies.
15: Adéu, bon dia.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si ha de sortir de casa ara, sapiguem quin temps farà, us espera també i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, la setmana comença amb calma meteorològica, però amb previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Sí, els models que es van actualitzant ara aquest matí ens indiquen tempestes que poden passar dels 50 litres per metre quadrat a partir de dimecres a la tarda i a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, sobretot. Ho anirem concretant de moment avui. Comencem el dia amb 19 graus a Cerdanyola del Vallès, 21 a Tarragona i, en canvi, a 5 graus a Bolví, a la Cerdanya. Amb un dia, però, que serà de sol i de calor, calor d'estiu. Amb màximes de més de 30 graus a tot arreu, s'arribarà amb facilitat als 32 i als llocs més càlids podria arribar als 35 o 36 graus.
2: I pel que fa al trànsit, la P7 continua sent la via més conflictiva aquesta hora. Mireia Sala.
20: Sí, hi ha trànsit lent amb retencions des de la Roca fins a Barberà, en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al nus de la Trinitat. A les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Martorell i a Pallejà.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
22: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
23: Avui hem rebut el missatge de l'Ester, de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
24: Des de les premses de matinada, els xiulets de la marxa enrere i els fills dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
23: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
22: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-0609. I a aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui analitzem el preu del pa.
15: El pa és una despesa pràcticament diària. De mitjana, una bagueta a Catalunya costa al voltant d'un euro amb 40 cèntims. Estem parlant de pa fet en forns, no de barres industrials que trobarem molt més barates als supermercats. A la pastisseria Luna de Sant Joan d'Espí, al Baix Llobregat, la bagueta ens costa un euro amb 35 cèntims. Sentim l'Emilio, forner i propietari.
25: Aquest estiu hem pujat preus després de vacances, ja que els costos de producció han pujat molt i es veu una previsió de pujar de farina generalitzada. Llavors tinc el pa de pagès a 3,70 al de quilo, a 2,70 al de mig quilo, tinc la barra de quart a 1,30 i la baguette la tinc a 1,35.
15: Si anem cap a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, al Forn Corneli, la barra costa 1,25 i el pa de pagès de quilo 3,60. Ens ho detalla l'Encarna, la seva venedora.
26: La barra de quart a 1,25, el xusco de mig a 2,10 i tallat a 2,20 i el barrot de quilo 3,60 i tallat 3,70.
15: A Sant Fruitós del Bages, al Bages, el forn fet de farina ven el pa de pagès de quilo a 3 euros amb 80 cèntims.
2: I avui dilluns, què costen les millores en una deixalleria? On van a parar els nostres impostos? Ot Serra, bon dia.
27: Bon dia. A Bellpuig, a l'Urgell, l'Ajuntament vol fer un seguit de millores a la deixalleria municipal. Es vol ampliar l'espai, motoritzar la porta d'entrada, instal·lar videovigilància i reforçar el sistema informàtic. Però el gruix de les millores consisteix a substituir els contenidors perquè els actuals estan molt malmesos. El valor estimat de la licitació són 46.000 euros i d'aquests, 33.000 són per al subministrament de les noves caixes i contenidors.
28: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
0: La Universitat CEU Abat Oliva posa en marxa avui la primera promoció del nou grau en Medicina, integrada per 50 estudiants. La nova titulació s'imparteix al nou campus Esplugues i neix amb una proposta formativa que uneix rigor científic, pràctica clínica i una mirada humanista de la professió. L'inici d'aquests estudis reforça el creixement de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i contribueix a preparar els futurs metges que afrontaran els reptes sanitaris del segle XXI.
1: El grau en Medicina de la Universitat CEU Abat Oliva busca formar professionals competents, ètics i preparats per als reptes del futur. Per això ofereix un enfocament integral amb una metodologia innovadora com l'aula invertida, activitats de simulació clínica i pràctiques en hospitals de referència des del primer curs. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: I què destaquem a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
4: Bon dia, doncs mira, avui són vídeos virals, més d'un. Tots giren al voltant del mateix tema, que és la reboda de Dulceida i Alba Paül. Ja estaven casades des del 2016, però ho han tornat a fer, es veu que no saben què fer per gastar-se tots els diners que tenen. Jo em quedo amb un vídeo que ensenya com entren les renúvies al convit. Atenció a la música que sona.
2: Els catarres!
4: Els catarres! Els catarres bramant en un aplec d'influencers que tenen per lema en castellà no llegues a más gente. Ben jugat per part de l'Aida i l'Alba, els catarres per fer l'entrada, reboda un 11 de setembre i els premis Idolo que enguany els faran a Barcelona. Ara només falta que també facin contingut en català i que ens convidin al proper casament, Ricard, perquè aquest ritme la tercera boda la fan per Tots Sants, eh?
2: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a tots els pares i mares que superen el primer cap de setmana de curs escolar. Aquí ha hagut de comprar material d'última hora, forrar llibres a les 10 de la nit. A vosaltres, que sabeu la veritable tornada, que la veritable tornada comença exactament avui, aquest dilluns.

0: Les 8, bon dia. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viant endavant.
1: 5 quilòmetres de cua a la C31 entre Montgat i Badalona, retencions encara a la P7, i a trànsit lent amb aturades des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona, també hi ha aturades a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Martorell i Pallejà.
0: La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència. La Xina s'afegeix a les veus que demanen que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes al conjunt de la humanitat. Donald Trump, en canvi, s'allunya d'aquestes tesis i destaca que cal liderar aquesta cursa per mantenir-se com a principal potència mundial. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als $107 al barril de Brent. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures d'auxiliars d'infermeria i el grau superior lidera la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents. En un any s'ha triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de Monstruo. Recupera la seva producció sobre assassins en sèrie famosos dels Estats Units i entre les novetats de l'streaming també destaca l'spin-off de Richard a Prime Video.
2: Esports.
3: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4 amb gols de Xavi Aspar, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi. Els de Hansi Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'Obert dels Estats Units de tennis després de guanyar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets.
0: I avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt de sol.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 8 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: La dreta i l'esquerra han quedat frec a fec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot de l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
4: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que hi avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. En aquest temps, l'extrema dreta, els radicals demòcrates suecs, ha donat suport des de fora al govern d'Ulf Kristersson. Junts han implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Amb les eleccions d'ahir, l'extrema dreta es proposava fer un pas més i integrar-se directament a l'executiu. En canvi, ha baixat de segona a tercera força política, segons apunta l'escrutini. Un dels seus eslògans prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop. També es proposaven incrementar les deportacions o limitar l'accés dels nous migrants al benestar social, entre d'altres mesures. En tot cas, els dos escenaris possibles són o bé repetir el govern dels últims 4 anys, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson formi govern amb altres partits petits que han guanyat suport, com ara els Verds o el Partit de l'Esquerra.
0: Més qüestions de l'àmbit internacional. Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord. Ho fan per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Londres, Quim Olivares.
5: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney del partit nacional escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital gal·lesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre gal·lès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
6: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
5: Des d'Edimburg, l'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i des de Belfast, el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. La trobada arriba després que el president Donald Trump digués des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unificada. Des de Londres, el govern laborista d'Andy Burnham va reiterar que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
0: Són les 8 i pràcticament 7 minuts. Dos de cada tres ciutadans

0: hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
1: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
0: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
2: I ara parlem d'intel·ligència artificial.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: I és que la Xina demana que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial i admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat, Shen Yixing, ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial. També ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump es desmarca de l'alarma i es nega a fer una regulació exhaustiva d'aquesta eina. D'una banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
2: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com a gran defensor de la regulació de la IA. Els experts consultats per aquesta emissora comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a més control.
5: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
2: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sanromà, membre de la Internet Society, president de la Cívica, també treballa, que creu que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
6: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, un tenim tres, un tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
2: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells.
3: 3CAT Info.
2: L'Iran ha posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli, que puja al voltant d'un 2,5% fins als 107 dòlars al barril de Brent. Donald Trump ha restat importància a la reunió i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tardor.
4: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
2: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals del combustible.
3: 3CAT Info.
2: 4 minuts i arribarem a un quart de nou del matí. El govern espanyol va traslladar ahir més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a instal·lacions d'acollida temporal de la ciutat autònoma. Els migrants van caminar des del barri perifèric de la Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El trasllat es va fer sense incidències, ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
7: Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
2: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar han renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, farà aquest vespre una conferència al Museu Marítim de Barcelona per definir les prioritats de la segona meitat del mandat. La conferència arriba just després de la diada, de la vaga de mestres del primer dia de curs, i poques setmanes abans que el Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i subratllen 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és: el futur és aquí i començarà.

0: A les 7 de la tarda, al Museu Marítim, un espai on Illa va fer un dels actes més destacats de la campanya per arribar a la Generalitat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I avui vivim una altra arrencada de curs, en aquest cas la de la FP, que faran més de 176.000 alumnes. Són 5.000 alumnes més respecte del curs passat. Les preferències en els estudis es mantenen. A grau mitjà, els estudis més sol·licitats són cures d'auxiliar d'infermeria, seguit de gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior són administració i finances, educació infantil i integració social, Sara Canyete.
2: Aquest curs també hi haurà unes 5.000 places noves, sobretot augmenten en aquelles famílies professionals que tenen més demanda. S'incorporen prop de 500 professionals, la majoria són professors, però també orientadors i personal d'acollida per als alumnes de formació professional de grau bàsic, aquells estudis destinats als estudiants d'entre 15 i 17 anys que no tenen l'ESO. El Departament d'Educació ofereix 6 ensenyaments nous i reforça especialment els que tenen a veure amb l'àmbit ferroviari, com manteniment de material rodant o projectes d'obra civil. Dels més de 176.000 alumnes, pràcticament la meitat, uns 87.000, faran grau mitjà i l'altra meitat, uns 85.000, grau superior. L'FP de grau bàsic també creix, hi haurà 3.200 estudiants aquest curs. Unes dades que mostren que la demanda per estudiar formació professional continua creixent. Aquest curs, de fet, s'han recollit més de 99.000 sol·licituds.
0: En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a un temps més extrem. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
3: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
0: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que en un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost. De seguida anirem a l'àrea de serveis. Abans us expliquem que les línies T4, T5 i T6 del Tram Besòs a Barcelona recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres de la Gran Via de la capital catalana que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals, per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han fet proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar a l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Ara sí, és un quart de nou del matí, àrea de serveis. La primera parada és amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia, Marc. 5 quilòmetres de cua a la C31 entre Montgat i Badalona i retencions encara a la P7 des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona. També continuen les aturades a la C58 a Sant Quirze del Vallès i de Montcada al nus de la Trinitat. A les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Sant Vicenç dels Horts. Finalment, a la C63, un vehicle avariat obliga a circular en pas alternatiu per Vidreres, cosa que provoca un petit tram de cua en aquest punt. I pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat, el servei de tren circula fora d'horari entre Can Ros i Plaça Espanya, a causa de l'avaria d'un tren ja solucionada. Això és tot. Renovem dades als titulars de 8:45.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
1: El temps.
0: I afegim el temps amb el Tomàs Molina.
5: Aquesta setmana torna a començar marcada pel sol i per les temperatures altes. Avui dilluns, ambient assolellat, aquestes primeres hores del matí amb alguna boirina, amb alguna petita reducció de la visibilitat, però a migdia s'imposarà el sol a tot arreu i la temperatura serà un altre cop alta, amb valors de les màximes que poden arribar fins als 34-35 en punts de les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, i que estaran per sobre dels 30 a la major part de Catalunya. Dimarts la situació serà molt similar, seguirem parlant de sol, de temperatures altes, fins i tot una miqueta més altes que les d'avui, i entre dimecres i dijous hi haurà un canvi de temps amb ruixats, tempestes que poden ser fortes i sobretot amb una normalització de les temperatures de cara a dijous.
1: 3CAT Info. Aquí sentim l'Alibaba i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
6: 120.000 euros!
7: Va, que convido jo.
1: Que acaba de guanyar el nou rasca de les 1001 nits de l'11.
8: Let's go!
1: Arriba el nou rasca a les 1001 nits de l'11. Amb premis de fins a 120.000 euros en instant. Rasca i viu 1001 històries.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Data Planning, l'agència...
11: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
12: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
11: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: 3CAT Info.
0: 8 i 18 minuts del matí, la ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la matinada, de dissabte a diumenge, al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza, molt a prop d'aquesta zona. També va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i dos detinguts. A Nou Barris, al carrer Baret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb una arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, que va quedar ferit lleu. La Guàrdia Urbana està buscant l'agressor, que va fugir. I s'investiga com un possible cas de crim masclista l'assassinat d'una dona a Sant Sebastián de los Reyes a la Comunitat de Madrid. El crim es va cometre dijous i la víctima va acabar morint divendres a l'hospital com a conseqüència de les ferides. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere també està investigant el cas. Si es confirma, aquest any a l'estat espanyol ja hauran mort 37 dones assassinades per violència masclista. Cap de setmana negra, també a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell i a la C-59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
14: Aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
0: En els primers 8 mesos de l'any han perdut la vida a les carreteres 95 persones. I balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats, de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn, han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho veuen rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
15: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compren els comerços.
0: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
16: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
0: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.

0: 3CAT Info.
1: 4 minuts i ens entrarem en els esports. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstruo, en què retrata assassins en sèrie famosos de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana de les plataformes de streaming, juntament amb l'espin-off de Richard. Ens ho explica tot plegat el Marc Garriga.
2: This is a prison for me, Maggie, and I have to escape it.
3: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo de Netflix, creada per Ryan Murphy, el mateix d'American Horror Story, i que s'estrena dijous. Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening, n'és la protagonista i l'acompanya la magnífica Vicky Creeps, qui interpreta l'assistenta que la inspira per cometre els crims. A més, aquesta setmana hi ha altres sèries que tornen. Movistar Plus estrena la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, dissabte. Netflix, la segona de Stranger Things, Relatos del 85, dijous. I Apple TV, la sisena de Slow Horses, dimecres.
4: Looks like you had your hands full. You know, you could have called me if you needed help.
5: You always have my back.
3: També s'estrena Niggly, dimecres a Prime Video, l'espin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Niggly, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Richard. Ara serà ella qui encapçalarà les seves pròpies investigacions mentre lluita contra la fefòbia, la versió que pateix a ser tocada o a tocar altres persones. A més, a Disney Plus arriba el mateix dia, dimecres, City of Blood, una minissèrie alemanya inspirada en la novel·la gràfica Berlin Noir i ambientada en la capital alemanya en una època distòpica on els vampirs volen dominar la ciutat. Finalment, pel que fa a pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquesta setmana només destaca Tu i jo, Solos contra todos, a Prime Video, un drama romàntic adolescent, com tants d'altres que ha estrenat aquesta plataforma recentment i que promet ser igual d'irrellevant.
1: I Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta d'activitats relacionades amb l'univers otaku. La cita s'ha consolidat com un gran punt de trobada dels aficionats a la cultura japonesa a Ponent. Lleida, Oriol Bosch.
6: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Baiana i Mèrida són dos cosplayers convidades al saló.
7: Un dels organitzadors li va agradar molt la nostra iniciativa, com que agaféssim una cosa clàssica com són les princeses Disney i la canviessin a l'estil de col·legiala,
8: Guiar-ho, que és el que hi ha.
7: I mira, aquí estem.
6: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats del manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.
1: I del manga a Lleida arriben als esports poc més de 5 minuts i arribarem a 8:45 del matí.
0: Esports.
1: Amb l'Au del Serra, bon dia.
9: Bon dia i bona hora.
10: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
9: El Barça es manté com l'únic equip invicte a la Lliga després de sumar els 15 punts possibles. Ahir a València els de Hansi Flick van superar Llevant per 2-4 amb un doplet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espar i l'últim de Karim Adeyemi. Tot i això, els blaugrana van patir una desconnexió als últims minuts del partit que va fer que passessin d'anar guanyant per 0-3 a que el Llevant se situés 2-3 poc abans del temps afegit. El gol de Adeyemi, però, va sentenciar del tot el maig. Hansi Flick, a l'acabar el partit, es va atribuir la culpa del primer gol del Llevant.
11: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
9: Mentrestant, Pau Cubarsí va remarcar la importància de no baixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
0: Parlar d'aquests minuts, al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
9: Per la seva banda, Lamine Yamal, que ahir va tornar a tenir una actuació destacada amb dos gols, explica en una entrevista a Universo Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
8: Yo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
9: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i que ja espera poder jugar el proper. A banda del triomf del Barça al Camp del Llevant, jugats també hi ha primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deportivo 1 i Celta 1, Màlaga 1. Avui es tanca la cinquena jornada de primera amb el Villarreal Betis a partir de les 9 del vespre. I encara primera divisió, el València ha destituït Carlos Corberán després que l'equip valencianista hagi sumat només un punt de 15 possibles. És el primer entrenador destituït aquesta temporada a la Lliga.
10: 3CAT Info.
9: A segona, primera derrota pel Sabadell ahir al Camp del Mallorca per 2-0 amb dos gols dels Balears als primers 25 minuts de partit. Sentim Pere Pons, migcampista arlequinat.
12: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
9: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4. L'equip badaloní ara és cinquè a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet, gràcies a la cursa sprint que va guanyar dissabte. Àlex Márquez va acabar segon, Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és el primer pel nombre total de victòries. Márquez li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 proves.
13: Para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana.
9: El pròxim Gran Premi serà la setmana que ve a Àustria, en bàsquet. El Barça guanyant la Lliga Catalana després de superar el Lleida i a la final i l'Erna Lleida 96-87. L'Aleix Joel Parra va celebrar el primer títol de l'era Alexander Sekulić a la banqueta blaugrana.
14: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit, així et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
9: En ciclisme, Enric Mas es va proclamar ahir guanyador de la Vuelta per davant de l'eslové Primoz Roglic, que va acabar segon, i de l'austríac Félix Gall, que ha acabat tercer. És la primera gran volta que guanya el ciclista balear des de la seva carrera professional.
15: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem? Data Planning.

0: Hem arribat a 8:45 del matí. Sintonitzeu 3CAT Info. Cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. També pendents de Cardiff, que avui acull una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència i la Xina, que s'afegeix a les veus que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes al conjunt de la humanitat. Són els tres titulars que hem explicat i que de seguida ampliarem, com també ampliarem a 8:45 la informació del trànsit. Ara, però, en fem un titular, equip viari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Cua a la P7 a Granollers i Santa Perpètua, a la C31 de Montgat a Badalona i a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat. A la zona del Baix Llobregat, retencions encara a la 2 a Martorell i Sant Vicenç dels Horts, la B23 de Molins Esplugues i la C31 i C32 al Prat.
0: Tot això ho ampliem, doncs, com dèiem, d'aquí a 14 minuts. També parlarem de l'augment descontrolat del cargol poma als arrossars al marge del riu Ebre. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha expandit per les inundacions de la tardor passada. I nou pronunciament sobre la polèmica per l'allau d'embarcacions d'esbarjo a l'estiu a platges i calades de la Costa Brava. L'associació que plega els propietaris reclama una regulació proporcionada i no arbitrària per al fondeig. I Fira Tàrrega tanca l'edició més multitudinària, consolidant el seu paper de parador internacional de referència per a les arts escèniques de carrer. El certamen vol arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar la capacitat econòmica. També, a partir de 8:45 del matí, repassarem la setmana que ens espera a nivell polític i internacional. Però a partir d'aquí uns 20 minuts aproximadament arribaran els esports. Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia.
0: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4.
2: Un gol de Xavi Espar, un doplet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi donen un nou triomf al Barça, que acaba patint però més del compte. Els de Hansi Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles.
0: Quan van dins 5 minuts per les 9 als esports i el temps, avui serà un dia solellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt de sol. Ara passen pràcticament 3 minuts de 8:45 del matí. La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia, amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens de vot a l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
3: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que hi avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. En aquest temps, l'extrema dreta, els radicals demòcrates suecs, ha donat suport des de fora al govern d'Ulf Kristersson. Junts han implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Amb les eleccions d'ahir, l'extrema dreta es proposava fer un pas més i integrar-se directament a l'executiu. En canvi, ha baixat de segona a tercera força política, segons apunta l'escrutini. Un dels seus eslògans prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop. També es proposaven incrementar les deportacions o limitar l'accés dels nous migrants al benestar social, entre d'altres mesures. En tot cas, els dos escenaris possibles són o bé repetir el govern dels últims 4 anys, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson formi govern amb altres partits petits que han guanyat suport, com ara els Verds o el Partit de l'Esquerra.
0: Cimera inèdita a Cardiff avui entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Londres, Quim Olivares.
4: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney del partit nacional escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital gal·lesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre gal·lès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
5: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit També podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
4: Des d'Edimburg, l'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i des de Belfast, el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. La trobada arriba després que el president Donald Trump digués des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unificada. Des de Londres, el govern laborista d'Andy Burnham va reiterar que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
6: 3CAT Info.
0: La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial i admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial. També ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump es desmarca de l'alarma i es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA. D'una altra banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
7: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
0: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Els experts consultats per aquesta emissora comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a més control.
8: Demasiado en el debate apocalíptico, no? Creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
0: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de la CIVICAI, que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
9: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va.
0: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atraure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'usonenc Jaume Rigol ha aconseguit pujar 1.000 vegades al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, va fer ahir l'ascensió número 1.000 acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars. En declaracions, aquesta emissora explicava que era que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
10: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1.000 pujades a un cim i haver-ho fet.
0: Fa uns anys que Rigol va pujar per primer cop al Matagalls. Els arrossars del marge dret del riu Ebre fan front a l'augment descontrolat del cargol poma. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha expandit per les inundacions de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
11: L'últim any s'ha agreujat la situació del cargol poma als camps del marge dret. Es calcula que unes 7.000 hectàrees dels arrossars estan afectades per una plaga que es concentra en punts com els desguassos. Antoni Almudéver és el president de la comunitat de regants del marge dret en declaracions a 3CAT Info.
12: A final de setembre van caure uns 250 litros, 300 litros, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat delta dret, quasi un 80%.
11: L'única eina per fer-hi front que tenen a hores d'ara és la saponina. Els pagesos en reclamen més. Joan Antoni Vidal és el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
13: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va al caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindre altres motius de lluita.
11: A banda, recordem, hi ha una situació econòmica difícil pel sector derivat dels preus baixos i per la competència de països tercers.
0: I l'Associació d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una regulació proporcionada i no arbitrària per fer el fondeig a prop de les platges o cales. Es queixen que sovint estan obligades a quedar-se molt lluny de cales de difícil accés i amb pocs banyistes o amb poca presència de Posidònia. Girona, Maria Rovira.
14: Consideren que calen criteris clars a l'hora de tancar les cales i delimitar l'allunyament de les barques per fondejar a prop de la costa. Francesc Davant, de la Junta de l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava, que aplega uns 400 socis.
15: Amb cales, que l'accés és a peu o molt difícil i molt arriscat, es tanquen les cales amb dimensions a metres que no té cap sentit. Per exemple, en cales de molt poca densitat, molt petites, amb molt difícil accés, ens avalisen a 150 o 160 metres.
14: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir i neguen, d'altra banda, tenir res a veure amb la vandalització de boies.
0: La Garrotxa demana frenar el creixement de població perquè diu que ha arribat al límit i que no pot assumir més habitants. El president del Consell Comarcal alerta que falta habitatge, que els serveis públics no estan dimensionats i que no es pot garantir la qualitat de vida per a més habitants. Olot, Marina López.
16: El president del Consell Comarcal assegura que la Garrotxa no està preparada per créixer més. Albert Danés considera que l'augment de població ha estat massa ràpid i reclama repensar el model.
17: De comarca de la Garrotxa i ciutat d'Olot concretament, sinó com a país hem anat massa de pressa, no han crescut els serveis de manera proporcional a l'increment de persones que hi ha hagut en el nostre país, i a nivell de comarca jo crec que també hem de frenar.
16: El principal problema, diu, és l'habitatge. Danés assegura que en falta tant a Olot com als pobles i que això ja impedeix que molts joves puguin quedar-se al municipi on han crescut. El Consell Comarcal reclama a la Generalitat eines per frenar el creixement i adequar-lo a la capacitat de la comarca.
0: Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge va tancar la 17a edició i ho va fer destacant-se com un referent del gènere a escala mundial amb un 80% de projeccions internacionals. Amposta, Ariadna Escoda.
18: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquest gènere obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
19: La gent li entra al gusanillo por què és això, vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
18: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho hem explicat a l'inici d'aquest bloc informatiu. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 5.000 alumnes més que el curs passat i a aquesta hora podem anar fins a l'Institut Escola de Treball de Lleida. Allà hi ha l'Estela Busoms. Estela, bon dia.
20: Hola, molt bé. Doncs sí, hem vingut aquí a un centre de referència de les comarques de Lleida. Avui comencen el curs 1.000 alumnes. Ara, d'aquí poca estona, a les 9, començaran les sessions d'acollida de primer curs dels cicles de grau mitjà, de torn de matí.
0: Estela, tenim força problemes per seguir les teves explicacions. Mirarem de recuperar aquesta connexió quan millori la connexió i, evidentment, estarem pendents d'aquest inici de curs, com dèiem, dels alumnes d'FP. En aquests moments no podem sentir l'Estela. El que fem és quedar-nos, però, a les Terres de Lleida perquè Fira Tàrrega ha tancat una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts de carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
21: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
22: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
21: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
22: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
21: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
0: Hem arribat pràcticament a 3:15 del matí, moment ara de fer-nos cas ressò de la situació del trànsit i del temps. Comencem per, com dèiem, l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. La via més complicada a aquesta hora és la B23 d'entrada a Barcelona, amb circulació lenta, amb retencions des del Papiol fins a l'entrada per l'avinguda Diagonal. Problemes també a la P7 de Mollet a Barberà, a la Pota Nord a Santa Coloma per un vehicle avariat i a la C31 de Montgat a Badalona. A més, encara hi ha retencions a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat, i lentitud també a la 2 a Martorell i Sant Vicenç dels Horts, a la C31 i C32 al Prat i a les dues rondes de Barcelona. A la de dalt se circula amb lentitud des del Nus de la Trinitat fins a Pedralbes en sentit Llobregat i de Cornellà a Pedralbes en sentit Besòs. La ronda del litoral també té problemes de Santa Coloma fins a la Barceloneta i en sentit contrari a la zona de Mercabarna i del Port. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat, el servei de trens amb destinació Plaça Espanya funciona fora d'horari, però mantenint la freqüència de pas entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa d'una avaria d'un tren ja resolta. Això és tot. Tornem a més informació viària als titulars de les 9.
2: El temps.
0: Tomàs Molina.
3: Dia assolellat i un altre cop calorós avui a tot el país. Avui el temps torna a estabilitzar-se. A primeres hores del matí potser alguna boirina, algun banc de boira que es dissiparà de seguida a mesura que avancin les primeres hores del matí. I temperatura alta, puja una miqueta respecte a la d'ahir, un parell de graus a les comarques de Ponent. Arribaran les màximes fins als 34-35 al Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre, i estaran en conjunt per sobre dels 30 graus a la major part de Catalunya. Demà la situació serà molt similar a la d'avui, potser una miqueta fins i tot pot pujar la temperatura, amb un ambient que tornarà a ser força, força calorós i assolellat, però a partir de dimecres, dijous, hi ha canvis en el temps. Hi haurà un augment de la inestabilitat amb ruixats, tronades, que entre dimecres i dijous podrien ser localment fortes, i sobretot hi haurà un descens de les temperatures que a partir de dijous les normalitzarà de nou per l'època de l'any.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 13 minuts i arribarem a les 9 del matí.
2: On posem el focus?
0: I el que fem a aquesta hora és saludar el Sergi Roca, el cap d'Internacional de Catalunya Ràdio. Bon dia.
23: Hola, bon dia, Marc.
0: Sergi, hem d'estar molt pendents de qualsevol notat i reacció o declaració o moviment sobre la intel·ligència artificial amb la Xina i Trump amb les últimes hores com a coprotagonistes.
23: Sí, fa temps que els governs d'arreu del món no tenen el focus, començant per la mateixa Unió Europea, però queda clar que les empreses van més ràpides, rapidíssimes, sobretot als Estats Units i a la Xina, i per això agafa pes que avui, com estem explicant, el ministre xinès de Seguretat de l'Estat hagi demanat construir aquesta barrera de seguretat, demanat al voltant de la intel·ligència artificial, que es vagi amb més cautela, si es pot dir així, i que en canvi Trump se n'hagi desmarcat. Això ja potser no sorprèn tant, es desmarqui d'aquesta alarma generalitzada i que es negui fins i tot a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. Però no només són aquests països, hi ha altres figures, com per exemple, i ara això potser sorprendrà més, el rei Carles III d'Anglaterra, que aquest dijous a Escòcia participarà, s'entrevistarà fins i tot durant uns minuts almenys, segons ens diu el nostre corresponsal Quim Olivares, amb els gegants de la intel·ligència artificial. Segons el Palau de Buckingham, es trobarà amb representants d'NVIDIA, de Google, d'OpenAI o d'Anthropic, per debatre com desplegar la tecnologia de manera que beneficiï la societat.
0: Això pel que fa a una banda de tecnologia, però a nivell de la Unió Europea també és un tema molt important, l'accés als menors a les xarxes socials. Hi ha d'haver algun anunci aquesta setmana, Sergi?
23: Doncs sí, dimecres, apuntem-ho. Dimecres al matí, aproximadament a aquesta hora, normalment és a les 9 del matí, aprofitant el discurs de l'Estat de la Unió, que és, com dic, aquest dimecres, demà passat, s'espera que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, anunciï la seva proposta legislativa a Estrasburg. En aquest sentit, en l'edat, és un dels grans debats, i alguns països com Espanya o França fan pressió. Avui mateix, Emmanuel Macron ha dit fa uns minuts via X que ha proposat a la Comissió Europea limitar l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys a escala europea.
0: No només.
23: Ho està intentant a França, se n'ha sortit d'aquella manera, però vol impulsar més a escala europea. Explica que ho ha traslladat a von der Leyen amb la idea que s'harmonitzi, per tant, aquesta prohibició. El juliol, recordem, el juliol, un grup d'experts consultats per Brussel·les havia suggerit prohibir l'accés als menors de 13 anys sense control parental. Veurem què diu von der Leyen aquest dimecres, on també, evidentment, és el discurs de l'Estat de la Unió, doncs parlarà de defensa d'immigració i de tots els temes que preocupen o que ocupen en aquesta Comissió Europea.
0: A 3Cat Info, evidentment, n'estarem pendents, com també ho estarem a les eleccions a diferents punts. Per exemple, diumenge n'hi torna a haver a Alemanya. A quins estats federals?
23: Doncs atenció, a la ciutat estat de Berlín i el land de Mecklenburg-Pomerània Occidental. A priori, i com que ja va passar el que va passar a Saxònia, doncs hi hem de posar més el focus, doncs ens fixem en Alternativa per Alemanya, que s'espera que confirmi la seva progressió a l'alça en aquests estats, però cap dels dos llocs amb opcions perquè passi el que va passar a Saxònia. Per tant, res de manar, o d'opcions, de tenir opcions de manar. Mecklenburg, per exemple, superarà els socialdemòcrates, s'espera, segons les enquestes, però els socialistes tindran opcions per tota mena de pactes. I a Berlín, l'AFD passarà, segons les enquestes, fins al 16%, doblaria, per tant, però l'alcaldessa seria de l'esquerra, de Linke, segurament, si es confirmen les enquestes. Això sí, patacada s'espera per la CDU de Merz, per tant, un examen en tota regla per veure fins a quin punt de grossa és la ferida i què fa després Merz si es confirmen aquestes enquestes.
0: Que esperava aquestes eleccions per veure quins moments feien. També pendents de divertir de divendres de les eleccions legislatives a Rússia.
23: Sí, del 18 al 20 fins diumenge, poques perspectives, evidentment, per l'oposició, la que permet Putin, que és ben poca, tornarà a imposar-se clarament al seu partit Rússia Unida i bloqueig quasi total, o bé, del tot, a partits com Yabloko, que és l'únic partit polític rus que suposa obertament a la guerra i que té dificultats per presentar-se. N'anirem parlant ja a partir de divendres amb la corresponsal Cristina Solies, que també ho seguirà especialment diumenge, que és quan els opositors volen fer visualitzar aquesta oposició amb llargues cues a una hora concreta diumenge, que és l'única manera de fer-se veure.
0: Exacte. Això pel que passarà, però també pendents de les que ja han passat, les de Suècia.
23: Sí, perquè fins a mitjans de setmana ho hem estat explicant amb la Cèlia Cernades, enviada especial a Estocolm, doncs segurament no sabrem com acaba tot plegat. Els blocs de dreta i d'esquerra han quedat freca a freca a l'escrutini d'aquestes eleccions a Suècia, amb pocs vocs d'avantatge del bloc progressista. Veurem què acaba passant. En tot cas, l'extrema dreta, que intenta doncs ser més decisiva. Fins ara no governava, però doncs donava suport des de fora al govern conservador. Veurem què acaba passant en aquest país del nord d'Europa.
0: Sergi Roca, cap d'Internacional de Catalunya Ràdio, gràcies. Bon dia.
23: Bon dia.
0: I ara el que fem és saludar el Raül Flores, cap de política d'aquesta emissora. Raül, bon dia.
4: Bon dia, Marc.
0: Una setmana política que arrenca amb els efectes encara de la Diada i que acabarà amb el desembarcament dels principals líders espanyols a Catalunya. Comencem, però, per la Diada. Què en destaquem, Raül?
4: Doncs mira, avui és dilluns i per tant els partits reuneixen, com és habitual, les seves executives. Un dels temes que tindran avui damunt la taula és aquesta Diada. Aquest any recordem que els missatges polítics es van centrar sobretot en combatre els discursos d'odi de l'extrema dreta i també hi va haver crides de l'independentisme a muscular-se de cara a la Diada de l'any vinent, quan farà 10 anys justament de l'1 d'octubre. Però on han trobat un punt comú els principals partits independentistes és en la crítica a l'actuació dels Mossos d'Esquadra, que van acabar detenint a 18 persones, 10 d'elles menors, en una manifestació antifeixista aquest divendres a Barcelona. Junts, Esquerra i la CUP ho han qualificat de desproporcionat i demanen explicacions a Interior, i hem escoltat també com l'Assemblea Nacional Catalana denuncia un ús desproporcionat de la força.
0: Una celebració de la Diada, quan és 14 de setembre, que aquesta setmana encara ha de continuar i ho faran un emplaçament bastant insòlit a Extremadura.
4: Sí, serà aquest dimecres i dijous, serà quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, viatjarà cap a Extremadura. Allà hi té una agenda àmplia de commemoració de la Diada. Sabeu que habitualment l'acte fora de Catalunya es feia a la delegació del govern a Madrid. En aquest cas es trasllada a un altre emplaçament, s'ha escollit Extremadura, i l'objectiu és una mica homenatjar aquells extremenys que van migrar a meitats de l'any passat cap a Catalunya i reconèixer-los i també l'esforç que han fet a contribuir amb la riquesa i amb la construcció del país.
0: Un president de la Generalitat, per cert, Salvador Illa, que aquest vespre n'hem parlat en aquest bloc informatiu, farà una conferència per projectar la Catalunya del futur. Què hem d'esperar?
4: Doncs mira, l'entorn del president diu que vol aprofitar que estem justament a l'equador del mandat, a la meitat del seu mandat al govern, per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys, a la propera dècada, i subratllen aquí 4 àmbits, dels quals avui anirem escoltant aquest vespre propostes del president. Són la formació, l'habitatge, la productivitat i també la transició climàtica. El tema d'aquesta conferència és El futur és aquí. Començarà a les 7 de la tarda, ho farà el Museu Marítim de Barcelona, un espai on, per cert, Illa ja va fer-hi, durant la campanya que el va portar a la presidència, un dels seus actes més destacats. Per tant, avui torna allà per projectar la Catalunya dels propers 10 anys.
0: I explicar-nos com s'esperen aquests propers 2 anys. I en política espanyola, una nova setmana que el ritme el marcarà Ceuta.
4: Sí, un cop més, d'entrada perquè avui coneixerem el primer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, seran el primer sondeig electoral d'aquest Institut Demoscòpic Públic després del que ha passat aquest estiu, després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol a Ceuta. No recolliran segurament l'efecte que hagin pogut tenir, si és que el tenen, aquesta desclassificació de papers dels cossos policials i també del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre què va originar i quins avisos previs hi havia d'aquesta entrada, però sí que veurem quin és el primer impacte d'aquesta crisi que li recordava, per exemple, a través de la premsa aquest diumenge el lehendakari basc i Manuel Pradales, que podria acabar costant-li fins i tot la legislatura i la continuïtat del govern. Avui, més enllà del CIS, també reuneixen els partits les executives i dimecres torna a haver-hi ple el Congrés amb un nou cara a cara, entre d'altres punts, entre Sánchez i Feijóo.
0: Ho seguirem a 3Catinfo, Raúl Flores, cap de política de Catalunya Ràdio. Gràcies, bon dia.
4: Gràcies, bon dia, Marc.
0: I ara d'aquí a 4 minuts arribarem a les 9 del matí.
5: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia. El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga després de sumar els 15 punts possibles. Ahir a València els de Hansi Flick van superar Llevant 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal, un d'aquests de penal, un gol de Xavi Espar i l'últim de Karim Adeyemi. Tot i això, els blaugrana van patir una desconnexió als últims minuts del partit que va fer que passessin d'anar guanyant per 0-3 a que el Llevant se situés 2-3 poc abans del temps afegit. El gol de Adeyemi, però, va sentenciar del tot el maig. Hansi Flick es va atribuir la culpa del primer gol del Llevant.
8: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè donant l'ordre al delegat el Carles d'endarreria el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
7: Mentrestant, Pau Cubarsí va remarcar la importància de no baixar els braços. En cap moment són declaracions esportres.
9: Parlar d'aquests minuts, al final, jo crec que hem començat una molt bona primera part, hem tingut pilota on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
7: Per la seva banda, Lamine Yamal, que com dèiem ahir va tornar a tenir una actuació destacada amb dos gols, explica en una entrevista a Universo Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
24: Jo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
7: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i que ja espera poder jugar el proper. A banda del triomf del Barça al Camp del Llevant, jugats també ahir a primera, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deportivo 1 i Celta 1, Màlaga 1. Avui es tanca la cinquena jornada amb el Villarreal Betis a partir de les 9 del vespre. I encara primera divisió, el València va destituir ahir Carlos Corberán, després que l'equip valencianista hagi sumat només un punt de 15 possibles. És el primer entrenador destituït de la Lliga aquesta temporada.
5: 3Cat Info.
7: A segona, primera derrota de la temporada pel Sabadell, ahir al Camp del Mallorca per 2-0 amb dos gols dels Balears als 25 primers minuts de partit. En parla Pere Pons, migcampista de l'equip arlequinat.
25: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat, doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
7: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar dissabte. Àlex Márquez va acabar segon, Pedro Acosta tercer, Marc Márquez líder, 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el tro de Cervera és el primer pel nombre total de victòries. Márquez d'aquesta manera li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis.
26: Para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana.
7: I en bàsquet, el Barça guanya la Lliga Catalana després de superar la final l'Ilerna Lleida pel marcador de 96-87.
6: 3CAT Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. La B23 és la via amb més problemes a aquesta hora. Normalment hi ha retencions en sentit Barcelona a partir de Molins, però avui els cotxes ja s'aturen al Papiol i el trànsit és complicat fins a arribar a l'Avinguda Diagonal. També hi ha aturades encara a la P7, de Mollet a Barberà, a la Pota Nord a Santa Coloma per un vehicle avariat i a la C31 de Montgat a Badalona.
0: La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència. La Xina s'afegeix a les veus que demanen que reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes al conjunt de la humanitat. Donald Trump, en canvi, s'allunya d'aquestes tesis i destaca que cal liderar aquesta cursa per mantenir-se com a principal potència mundial. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als 107 dòlars al barril de Brent. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures, auxiliars d'infermeria, i en grau superior lideren la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents. Augment descontrolat del cargol pom als arrossars del marge dret del riu Ebre. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha estès per les inundacions de la tardor passada. I Fira Targa tanca l'edició més multitudinària, consolidant el seu paper d'aparador internacional de referència per les arts escèniques de carrer. El certament vol arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar capacitat econòmica.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4 amb gols de Xavi Espar, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi. Els de Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'obert dels Estats Units de tennis, després de guanyar la final al nord-americà Brian Ben Shelton en 4 sets.
0: Avui dilluns 14 de setembre serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt sol.
2: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.
2: Trescat Info.
4: Trescat Info.
0: Comencem. La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
5: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que hi avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. En aquest temps, l'extrema dreta, els radicals demòcrates suecs, ha donat suport des de fora al govern d'Ulf Kristersson. Junts han implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Amb les eleccions d'ahir, l'extrema dreta es proposava fer un pas més i integrar-se directament a l'executiu. En canvi, ha baixat de segona a tercera força política, segons apunta l'escrutini. Un dels seus eslògans prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop. També es proposaven incrementar les deportacions o limitar l'accés dels nous migrants al benestar social, entre d'altres mesures. En tot cas, els dos escenaris possibles són o bé repetir el govern dels últims 4 anys, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson formi govern amb altres partits petits que han guanyat suport, com ara els Verds o el Partit de l'Esquerra.
0: Anem ara al Regne Unit, cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit. Justament és la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
4: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
6: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
4: Des d'Edimburg, l'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i des de Belfast, el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. La trobada arriba després que el president Donald Trump digués des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unificada. Des de Londres, el govern laborista d'Andy Burnham va reiterar que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
0: Aquests dies es parla molt de la intel·ligència artificial. Doncs bé, la Xina demana que reforci la supervisió sobre la IA i admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial. També ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada. Això

0: Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA. Els experts consultats per aquesta emissora comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a més control.
2: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
1: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sanromà, membre de la Internet Society, president de la CIBACAI, que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
3: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
1: Canviem de qüestió. L'Iran ha posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als 107 dòlars al barril de Brent, el de referència a Europa. Donald Trump ha restat importància a la reunió i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tarda.
0: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
1: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals dels combustibles. De seguida tornem a casa nostra.
4: 3CAT Info.
1: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures, auxiliars d'infermeria, i en grau superior lidera la demanda a administració i finances. A aquesta hora podem anar fins a l'Institut Escola del Treball a Lleida. Estela Bosoms.

0: Això està, està enxufat ja?
1: Doncs bé, no tenim en condicions aquesta crònica per oferir-vos-la a aquesta hora i, per tant,
0: doncs hem vingut
1: seguim
0: a
1: amb el...
0: l'Institut Escola sí, del Treball de Lleida, endavant. Un centre de referència a les comarques de Lleida. Comencen el curs avui 1.100 alumnes, un 10% més que l'any passat. Ara han començat, fa pocs minuts, les sessions d'acollida per als alumnes de primer curs dels cicles de grau mitjà de torn de matí, perquè aquí fan torn de matí i fan torn de tarda i potser si en fessin un tercer torn també l'omplirien. Paco González, director de l'Escola del Treball, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ho diem perquè el centre està al 100%.
2: Bueno, no és que fem torn de matí, tots els primers venen pel matí i els segons venen per la tarda, perquè seria impossible de poder utilitzar per utilitzar al màxim les instal·lacions que tenim.
0: Per tant, feu els torns per fer les sessions d'acollida, eh? Però en definitiva, hi ha alumnes que s'han quedat, o aspirants alumnes que s'han quedat fora.
2: Bueno, últimament se queda bastanta gent fora, i en aquest any el que el Departament d'Educació ha previst és de fer un pla de pilot en el qual els alumnes que s'han pogut quedar fora en les famílies de grau mitjà d'administratiu, d'electricitat i d'activitats comercials, poder oferir un certificat professional amb el qual el següent any podrà fer també el cicle en 2 anys, d'una altra forma.
0: Mm-hmm. Són fórmules això, per poder doncs anar donant sortida a aquesta demanda que ha anat creixent, sobretot, ho vèiem els últims 8 anys molt, i sobretot també després de la pandèmia. Explica'ns una mica quina ha estat la tendència.
2: Bueno, no sabria explicar el per què. Sempre hem cregut que l'AFP és el futur. I això ha arribat a les empreses. Les empreses ja no contracten a qualsevol persona sense una qualificació mínima. Abans una persona sense qualificació podia començar i era l'aprenent. Ara les empreses han evolucionat moltíssim en la seva indústria i per tant no poden començar una persona de zero. Això ha arribat als alumnes, ha arribat a les famílies i en aquest moment l'aposta per la formació professional, que no significa que sigui per una formació professional per anar a treballar, sinó és en

0: el seu itinerari per poder continuar estudiant o fer una inserció laboral.
1: I el perfil dels alumnes ha canviat?
0: El perfil de los alumnes, mira, quan estàvem en la pandèmia, abans de la pandèmia, que va haver havia hagut un, bueno, aquella crisi, teníem alumnes molt grans, teníem gent que se venien a requalificar. En aquest moment ja no tenim gent tan gran, li busquem un altre mètode per poder requalificar-se amb una formació a distància, perquè puguin fer, i el, la perspectiva de l'alumnat, bueno, no diria, tenim un alumnat que el millor que puc dir és que les empreses estan molt contents amb els nostres alumnes.
1: Uh-huh. Avui us visita la consellera Esther Niubó, ha triat aquest centre doncs, per fer aquest inici doncs, formal, inici doncs, d'inici de curs d'FP. Què li plantejareu a la reunió amb la consellera?
0: Més que plantejar-li és agrair-li que ens hagi elegit i poder-li mostrar un centre que té 100 anys, que des de fora és un edifici, és un becil, és un bé cultural d'interès local, que farem de 100 anys, farem 100 anys en l'any 32, i en canvi tenim unes instal·lacions del segle XXI. Poder-li ensenyar-li aquestes instal·lacions i poder-li explicar quin és el nostre projecte, com estem organitzats en quatre direccions, i dir-li que volem ser un centre no de FP, sinó de territori, comarcal, de poder arribar a les empreses, és una oportunitat per nosaltres de poder-li explicar el nostre projecte.
1: Però vosaltres voldríeu créixer, Paco.
0: Veiem que en aquest moment tenim una marca, tenim un reconeixement davant de les empreses, però no tenim més espai per als alumnes, per tant, és una possibilitat, és algo que té que estudiar el Departament d'Educació de com pot donar sortida a aquesta marca, que almenys aguantar-la.
1: Uh-huh. Doncs que vagi molt bé aquest inici de curs i tota la resta de curs, evidentment. Paco González, director de l'Escola del Treball de Lleida.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Doncs gràcies a l'Estela Busoms. Hem arribat a un quart de 10 del matí. Ara el que fem és fer una pausa per fixar-nos en el trànsit i en el temps. Actualitzem, per tant, les dades a carreteres i autopistes i al transport públic. Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Un accident a la P7 al Papiol talla un carril en sentit Girona i això provoca cua en aquesta via i també a la B23. A més, encara hi ha retencions a la 2 a Sant Vicenç i Sant Boi, a la C32 a Viladecans i a la C31 al Prat. A la zona nord de Barcelona, problemes per entrar a Barcelona per la Pota Nord, per un vehicle avariat a Santa Coloma i per la C31 de Montgat a Badalona. També hi ha aturades encara a la P7 de Mollet a Barberà i a la C58 i la C33 a Montcada i Reixac. I a les dues rondes de Barcelona es mantenen els problemes de Cornellà a Pedralbes a la ronda de dalt i de Santa Coloma a Ciutat Vella a la ronda del litoral. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat, el servei de trens amb destinació Plaça Espanya funciona fora d'horari, però mantenint la freqüència de pas entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa d'una avaria d'un tren. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
2: El temps. Amb el Tomàs Molina.
4: Aquesta setmana torna a començar marcada pel sol i per les temperatures altes. Avui dilluns, ambient assolellat, aquestes primeres hores del matí amb alguna boirina, amb alguna petita reducció de la visibilitat, però a migdia s'imposarà el sol a tot arreu i la temperatura serà un altre cop alta, amb valors de les màximes que poden arribar fins als 34-35 en punts de les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, i que estaran per sobre dels 30 a la major part de Catalunya. Dimarts la situació serà molt similar, seguirem parlant de sol, de temperatures altes, fins i tot una miqueta més altes que les d'avui, i entre dimecres i dijous hi haurà un canvi de temps amb ruixats, tempestes que poden ser fortes i sobretot amb una normalització de les temperatures de cara a dijous.
5: Doncs ja s'acaba l'estiu.
6: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
5: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
6: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
5: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: 3CAT Info. Un quart de 10 i 3 minuts, els arrossars del marge dret del riu Ebre fan front a l'augment descontrolat del cargol poma. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha expandit per les inundacions de la tardor passada. Anem cap a Tortosa ara, Jordi Barranca.
10: L'últim any s'ha agreujat la situació del cargol poma als camps del marge dret. Es calcula que unes 7.000 hectàrees dels arrossars estan afectades per una plaga que es concentra en punts com els desguassos. Antoni Almudéver és el president de la comunitat de regants del marge dret en declaracions a 3 que t'info.
11: A final de setembre van caure uns 250 litres, cal dir 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
10: L'única eina per fer-hi front que tenen a hores d'ara és la saponina. Els pagesos en reclamen més. Joan Antoni Vidal és el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
12: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo no només en la saponera, sinó tindrà tres motius de lluita.
10: A banda, recordem, hi ha una situació econòmica difícil pel sector derivat dels preus baixos i per la competència de països tercers.
2: L'Associació d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una regulació proporcionada i no arbitrària per al fondeig a prop de les platges o cales. Es queixen que sovint estan obligades a quedar-se molt lluny de cales de difícil accés i amb pocs banyistes o amb poca presència de Posidònia. Això després que aquest estiu els Mossos van acusar directament els patrons d'alguns vaixells de ser els autors de les destrosses en algunes boies de fondeig al Baix Empordà. Girona, Maria Rovira.
13: Consideren que calen criteris clars a l'hora de tancar les cales i de limitar l'allunyament de les barques per fondejar a prop de la costa. Francesc Davant, de la Junta de l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava, que aplega uns 400 socis.
14: Amb cales, que l'accés és a peu o molt difícil i molt arriscat, es tanquen les cales en dimensions a metres que no té cap sentit. Per exemple, en cales de molt poca densitat, molt petites, amb molt difícil accés, ens avalisen a 150 o 160 metres.
13: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir i neguen, d'altra banda, tenir res a veure amb la vandalització de boies.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
2: A només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a un temps més extrem. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
15: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
2: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes trucades, prop de 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del dia 24 d'agost. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la matinada de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit, al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor va agredir-ne un altre amb arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova, que va quedar ferit lleu. La Guàrdia Urbana està buscant l'agressor que va fugir.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. A Tarragona tenim a la Marta Vives.
16: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
17: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
16: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
17: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
16: Més de 1.300 professionals acreditats d'arreu del món han participat en una edició més internacional que mai.
2: El fenomen del K-pop ha passat aquest cap de setmana per Barcelona, on han aterrat 7 dels principals grups de gènere del pop coreà. Han actuat tots junts a l'estadi olímpic Lluís Companys en el festival Music Bank, considerat l'espectacle de K-pop més gran d'Europa. Els assistents, totalment harmonitzats amb els seus ídols musicals coreans, lluïen cabells de colors, accessoris de fantasia i també lluentons. Algunes fans ressaltaven la connexió única amb els grups.
18: M'ha ajudat en molts moments difícils i perquè no és només música, és també el fet de tenir una connexió especial amb l'artista, crec.
19: Ballan muy bien, cantan muy bien, son guapos, tienen talento.
20: Y las letras de las canciones son una pasada.
21: Pues hemos venido al Music Bank con mi hija, Aitana, y nada, no me quedaba otra porque si no me borra de madre.
2: Ahir a la tarda el grup sud-coreà i japonès NCT Wish, i que formava part del cartell del festival, va fer una trobada eufòrica amb seguidors al centre comercial Diagonal Mar. Cinc minuts per arribar a 9:15.
22: Esports.
2: Eudald Serra, bon dia.
23: Bon dia. El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga després de sumar els 15 possibles. Ahir a València, els de Hansi Flick van superar Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal, un gol de Xavi Espar i un últim de Karim Adeyemi. Tot i això, els blaugrana van patir una desconnexió els últims minuts de partit que va fer que passessin d'anar guanyant per 0-3, aquell Llevant se situés 2-3 poc abans del temps afegit. El gol de Adeyemi, però, va sentenciar definitivament el maig. Hansi Flick es va atribuir la culpa del primer gol del Llevant.
24: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat, el Carles, d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
23: Mentrestant, Pau Cubarsí va remarcar la importància de no baixar els braços en cap moment. Són declaracions a Esport 3.
25: Parlar d'aquests minuts, al final, jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
23: Mentrestant, Lamine Yamal, que, com dèiem, ahir va tornar a tenir una actuació destacada amb dos gols, explica en una entrevista a Universo Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
26: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
23: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i que ja espera poder jugar el primer. A banda del triomf del Barça al camp del Llevant, jugats també ahir a primera, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deportivo 1 i Celta 1, Màlaga 1. Avui es tanca la cinquena jornada amb el partit Villarreal-Betis a partir de les 9. I encara a primera divisió, el València ha destituït les últimes hores Carlos Corberán després que l'equip valencianista hagi sumat només un punt de 15 possibles. És el primer entrenador destituït a la Lliga aquesta temporada.
0: 3CAT Info.
23: A segona, primera derrota de la temporada pel Sabadell, ahir al camp del Mallorca per 2-0, amb dos gols dels Balears els primers 25 minuts de partit. En parla Pere Pons, migcampista de l'equip arlequinat.
1: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió, i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima, i la segona part hem intentat doncs remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
23: I a la Lliga F, contundent victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4, l'equip badaloní és ara 5è a la classificació amb 6 punts. Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se ahir també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la cinquena victòria de la temporada i el quart doblet gràcies a la cursa sprint que va guanyar dissabte. Àlex Márquez va acabar ahir segon, Pedro Acosta tercer. Marc Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és primer pel nombre total de victòries. Ara Marc Márquez li ha recuperat 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis.
3: Para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana.
23: En bàsquet, el Barça guanya la Lliga Catalana després de superar l'Ilerna Lleida a la final 96-87. L'Aleix Joel Parra ha celebrat el primer títol de l'era d'Alexander Sekulic a la banqueta blaugrana.
4: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els nous moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
23: La mala notícia pel Barça ha estat la lesió de Darío Brizuela, que se li faran més proves avui dilluns. I en ciclisme, Enric Mas es va proclamar i guanyador de la Vuelta per davant de l'eslové Primo Roglic, que va acabar segon, i de l'austríac Félix Gall, que va acabar tercer. Aquesta és la primera gran volta que guanya el ciclista balear. Mentrestant, en tennis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'obert dels Estats Units en derrotar el nord-americà Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam de la carrera de Zverev, que ja va guanyar Roland Garros aquest any.
2: Dos quarts de deu del matí, fem un repàs a les principals informacions aquest dilluns 14 de setembre. Molt pendents de Suècia, la incertesa sobre qui governarà s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Mentrestant, Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. I hem de parlar també de l'AFP. Avui comença el curs per als seus estudiants. A partir d'aquesta hora també us explicarem que dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i voldria veure un continent més unit. En parlarem. La Garrotxa assegura que no pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de servei. I parlarem també del balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat. En esports, Audal, el Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4.
23: Un gol de Xavi Espar, un doblet de Lamine Yamal i un altre d'Adeyemi donen un nou triomf al Barça, que acaba patint, però més del compte, els de Hansi Flick. Sumen 15 punts sobre 15 possibles.
2: Avui tindrem un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà molt assolellat. Dos quarts de deu i dos minuts, la dreta i l'esquerra, com us dèiem, han quedat freca a freca a l'escrutini de les eleccions a Suècia, amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
0: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que hi avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. En aquest temps, l'extrema dreta, els radicals demòcrates suecs, ha donat suport des de fora al govern d'Ulf Kristersson. Junts han implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Amb les eleccions d'ahir, l'extrema dreta es proposava fer un pas més i integrar-se directament a l'executiu. En canvi, ha baixat de segona a tercera força política, segons apunta l'escrutini. Un dels seus eslògans prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop. També es proposaven incrementar les deportacions o limitar l'accés dels nous migrants al benestar social, entre d'altres mesures. En tot cas, els dos escenaris possibles són o bé repetir el govern dels últims 4 anys, aquest cop amb l'extrema dreta a dins, o bé que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson formi govern amb altres partits petits que han guanyat suport, com ara els Verds o el Partit de l'Esquerra.
2: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Ens ho explica des de Londres el Quim Olivares.
5: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
6: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
5: Des d'Edimburg, l'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i des de Belfast, el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. La trobada arriba després que el president Donald Trump digués des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unificada. Des de Londres, el govern laborista d'Andy Burnham va reiterar que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
2: Uns vetos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Però tot això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors. Brussel·les, Bruno Forteamides.
7: Els ciutadans creuen que Europa té tres grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
8: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
7: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores.
11: Tresca Info.
22: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
27: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
28: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
22: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
28: Entrades a teatrepoliorama.com.
11: Tresca Info.
2: Gairebé 2.5 de 10, més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 15.000 alumnes més respecte del curs passat. Les preferències en els estudis es mantenen a grau mitjà. Els estudis més sol·licitats són cures d'auxiliar d'infermeria, seguit de gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior són administració i finances, educació infantil i integració social. Sara Canyete.
29: Aquest curs també hi haurà unes 5.000 places noves, sobretot augmenten en aquelles famílies
2: famílies professionals que tenen més demanda. S'incorporen prop de 500 professionals, la majoria són professors, però també orientadors i personal d'acollida per als alumnes de formació professional de grau bàsic, aquells estudis destinats als estudiants d'entre 15 i 17 anys que no tenen l'ESO. El Departament d'Educació ofereix 6 ensenyaments nous i reforça especialment els que tenen a veure amb l'àmbit ferroviari, com manteniment de material rodant o projectes d'obra civil. Dels més de 176.000 alumnes, pràcticament la meitat, uns 87.000, faran grau mitjà i l'altra meitat, uns 85.000, grau superior. L'FP de grau bàsic també creix, hi haurà 3.200 estudiants aquest curs. Unes dades que mostren que la demanda per estudiar formació professional continua creixent. Aquest curs, de fet, s'han recollit més de 99.000 sol·licituds.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, farà aquest vespre una conferència al Museu Marítim de Barcelona per definir les prioritats de la segona meitat del mandat. La conferència arriba just després de la diada de la vaga de mestres el primer dia de curs i poques setmanes abans que el Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i subratllen 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Illa va fer un dels actes més destacats de la campanya per arribar a president de la Generalitat. I la Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la diada a Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament al Monestir. L'ha presentat un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. La seva intervenció es va centrar en l'islam, el qual va qualificar de secta, d'ideologia criminal i de conspiració que té com a objectiu aniquilar els que no siguin com ells, i va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam. Recordem les seves paraules.
10: Ens convertir en islam i vivim com ciutadans des de bona pagant un impost, o fem la guerra i pel que ens afecta siguem derrotats.
9: Junts i Esquerra qualifiquen d'això no fobar la intervenció de Cotarello i creuen que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana. Cotarello va presentar Silvio Riols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya. L'Ajuntament de Ripoll ha volgut aclarir que el discurs no es va consensuar prèviament amb el consistori i lamenten que no se senyís estrictament a la reivindicació de la Diada Nacional de Catalunya. I hem de parlar d'almenys un mort i 25 desapareguts en el naufragi d'una embarcació amb migrants a prop de l'illa grega de Creta, segons ha informat l'agència France Press. La Guàrdia Costanera ha explicat que un mercant i un petrolier han rescatat 51 persones en vida, dels quals es desconeix la nacionalitat. Aquests testimonis diuen que hi havia 77 persones a bord. Hi ha una operació de recerca a la zona amb vaixells, un avió i un dron per mirar de localitzar més supervivents. Segons les dates oficials, en l'últim any han arribat 42.000 persones, 20.000 menys que el període anterior. El ministre grec de Migració i Asil està treballant per establir centres de retorn fora de la Unió Europea. Més coses. La Garrotxa assegura que no pot assumir més creixement de població i reclama una frenada per evitar que empitjorin els problemes d'habitatge i de serveis. El president del Consell Comarcal considera que l'augment d'habitants ha estat massa ràpid i adverteix que la comarca no està preparada per continuar creixent al ritme actual. Olot, Marina López.
12: El Consell Comarcal diu que posar el fre no és només una qüestió de nombre de població, sinó de poder garantir una qualitat de vida digna a tothom. El president Albert Danés assegura que la Garrotxa no té ara mateix capacitat per assumir més població.
13: No podem garantir una bona qualitat de vida a més gent que pugui venir, perquè és que no hi ha habitatge. Jo, sincerament, perquè hagin de venir gent, creem molts més llocs de treball perquè vingui més gent i que realment no els hi podem donar una qualitat de vida que necessita qualsevol ciutadà i ciutadana del nostre país, doncs crec que aquí hem de fer una frenada i hem de repensar una miqueta tot plegat com volem que sigui la comarca de la Garrotxa del futur, la ciutat d'Olot en un futur.
12: Danés alerta que continuar creixent sense més habitatge pot multiplicar les situacions de sobreocupació i posa com a exemple pisos on acaben vivint 10 persones. Considera que el problema no és exclusiu de la Garrotxa i reclama repensar el model a escala de país perquè, diu, els serveis tampoc han crescut al ritme de la població.
2: Balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
14: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
2: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials a Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
15: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents a Barcelona.
2: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any. Cap de setmana negre a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa s'han tancat amb un balanç de 4 víctimes mortals. Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i a la C-59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i a Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Amiel, explica que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
16: I aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
2: En els primers 8 mesos de l'any han perdut de la vida a les carreteres 95 persones. I les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han fet proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu.
11: Tresca Info.
28: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
17: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
28: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
17: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
28: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
17: Apialia, la força de vendre junts.
11: Tresca Info. Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: 9:45 del matí. Fem atenció a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari i Mireia Sala, bon dia.
18: Bon dia, Carme. Doncs ha millorat força el trànsit, però encara hi ha alguns punts conflictius. L'accident que dificultava la circulació a la P7 al Papiol ja està resolt i ara s'hi circula bé. Però en aquesta P7 encara hi ha lentitud entre Mollet i Barberà, en sentit Barcelona-Tarragona. Al Baix Llobregat, l'A2 i la B23 encara van molt carregades i entrant a Barcelona des del Maresme continuen les retencions a la C31 a Badalona i la Pota Nord a Santa Coloma per un accident de fa una estona que talla un carril. Les dues rondes de Barcelona també tenen encara trànsit lent a la zona de Pedralbes, a la de dalt, i de Santa Coloma a Ciutat Vella, a la del litoral. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils de la Generalitat, el servei de trens amb destinació Plaça Espanya funciona fora d'horari, però mantenint la freqüència de pas entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa d'una avaria de tren. I les línies R6 i R60 circulen amb un retard de 8 minuts entre Martorell i Igualada. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
11: El temps.
2: Tomàs Molina.
19: Dia assolellat i un altre cop calorós avui a tot el país. Avui el temps torna a estabilitzar-se. A primeres hores del matí potser alguna boirina, algun banc de boira que es dissiparà de seguida a mesura que avancin les primeres hores del matí. I temperatura alta, puja una miqueta respecte a la d'ahir, un parell de graus a les comarques de Ponent. Arribaran les màximes fins als 34-35 al Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre, i estaran en conjunt per sobre dels 30 graus a la major part de Catalunya. Demà la situació serà molt similar a la d'avui, potser una miqueta fins i tot pot pujar la temperatura, amb un ambient que tornarà a ser força calorós i assolellat. però a partir de dimecres-dijous hi ha canvis en el temps. Hi haurà un augment de la inestabilitat amb ruixats, tronades, que entre dimecres i dijous podrien ser localment fortes i, sobretot, hi haurà un descens de les temperatures que a partir de dijous les normalitzarà de nou per l'època de l'any.
11: A 3CAT Info,
1: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
11: insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
11: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
20: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
11: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: El ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental Nasa premiat a Venècia.
21: We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really, really especially important for us that Israelis watch this film.
2: El documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza va rebre una ovació rècord de 25 minuts durant el festival i va guanyar el Premi Especial del Jurat. I ho va celebrar amb coautor del llargmetratge al costat de la també directora israeliana Rachel Zor. Assegura que farà tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país. L'exèrcit israelí els ha titllat de mentiders i un exministre de defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstruo, en què retrata assassins en sèrie famosos de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming. Marc Garriga.
23: This is a prison for me, Maggie, and I have to escape it.
24: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstro de Netflix, creada per Ryan Murphy, el mateix d'American Horror Story, i que s'estrena dijous. Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening, n'és la protagonista i l'acompanya la magnífica Vicky Cripps, qui interpreta l'assistenta que la inspira per cometre els crims. A més, aquesta setmana hi ha altres sèries que tornen. Movistar Plus estrena la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, dissabte. Netflix, la segona de Stranger Things, Relatos del 85, dijous. I Apple TV, la sisena de Slow Horses, dimecres.
25: Looks like you had your hands full. You know, you could have called me if you needed help.
26: You always have my back.
24: També s'estrena Niggly, dimecres a Prime Video, l'spin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Niggly, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Richard. Ara serà ella qui encapçalarà les seves pròpies investigacions mentre lluita contra la fefòbia, la versió que pateix a ser tocada o a tocar altres persones. A més, a Disney Plus arriba el mateix dia, dimecres, City of Blood, una minissèrie alemanya inspirada en la novel·la gràfica Berlin Noir i ambientada en la capital alemanya Alemanya en una època distòpica on els vampirs volen dominar la ciutat.
29: Dangereux ce type allemand.
24: Finalment, pel que fa a pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquesta setmana només destaca Tu i jo, Solos contra todos, a Prime Video, un drama romàntic adolescent, com tants d'altres que ha estrenat aquesta plataforma recentment i que promet ser igual d'irrellevant.
2: Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta de lleure. Després de la bona acollida que va tenir l'any passat aquesta trobada d'aficionats a l'univers otaku, els organitzadors han consolidat el certamen que ha comptat amb més de 100 parades. Lleida, Oriol Bosch.
30: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Els otakus de Ponent han pogut gaudir de diferents propostes de l'univers del manga i l'anime durant dues jornades plenes d'activitat. El creixent interès pel manga a Catalunya s'atribueix al fet que s'ajunten dues generacions d'aficionats. Ivan Carrasco és el director de la MangaCon Lleida.
31: La generació nostra, que va créixer amb Bola de Drac, amb l'Arale, amb el Doctor Loom i tot això, i després que han continuat, i després els fills d'aquests que han continuat també, i llavors hi ha dos generacions que vulguis o no, perquè clar, nosaltres quan érem petits veiem Bola de Drac i no sabíem si era un anime, no sabíem ni el que era la paraula anime. Eren uns dibuixets que els agradaven molt.
30: Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Entropy és una cosplayer que ha participat al saló.
0: I més si són avents així com més petitets, perquè són com molt més acollidors, penses que estàs com més a casa, no? És com una familiaritat que potser en un event molt gran no sents. Després, pues això, pots venir amb amics, t'ho passes superbé, també pots venir sol inclús i pots fer amics per aquí, o sigui, la gent és superagradable i t'ho passes superbé.
30: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats al manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.
2: I el festival Fango Fest tanca la 17a edició en posta després de projectar més d'un centenar d'obres, algunes de les quals d'estrena mundial i d'altres d'estatal. El certamen dedicat al cinema fantàstic de terror i gore és l'únic d'aquest tipus a les comarques de Tarragona. En posta, Ariadna Escoda.
5: L'organització treu pit d'haver-se convertit en poc menys de dues dècades d'història en un referent tant per al sector professional com per al públic. Al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre no hi ha cap altre festival cinematogràfic dedicat a aquests gèneres, una circumstància que l'ha col·locat a l'agenda del públic amant d'aquest tipus de films, però que alhora també s'ha donat a conèixer entre els més curiosos. Jacint Espuny n'és el director.
6: La gent li entra el gusanillo por què és això, vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius, a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
5: Segons l'organització, més de 4.000 persones hauran participat en les activitats que han proposat al llarg de l'edició d'enguany. Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
2: I abans dels esports, una cosa que hi té molt a veure, l'osonenc Jaume Rigol ha aconseguit pujar 1.000 vegades al Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, va fer l'ascensió número 1000, acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars. En declaracions a aquesta emissora explica bé que ara mateix no pensa en altres reptes i que només vol gaudir del moment.
7: Em sento molt satisfet i absolutament reconfortat. No necessito res més després d'haver assolit un repte de 1000 pujades a un cim i haver-ho fet.
2: Fa uns anys que Rigol va pujar per primer cop al Matagalls.
28: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
11: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
28: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
11: Esports.
2: Eudald Serra, bon dia.
8: Bon dia. El Barça es manté com l'únic equip que no ha perdut cap punt en aquest inici de la Lliga després de sumar els 15 punts possibles. Ahir a València els de Hansi Flick van superar el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal, un d'aquests de penal, un gol de Xavi Espar i l'últim de Karim Adeyemi. Tot i això, els blaugrana van patir una desconnexió als últims minuts del partit que va fer que passessin d'anar guanyant per 0-3, a que el Llevant se situés 2-3, poc abans del temps afegit. El gol de Adeyemi, però, va sentenciar definitivament el maig. Hansi Flick es va atribuir la culpa del primer gol marcat pel Llevant.
9: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè donant l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat, per tant ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
8: Mentrestant, Pau Cubarsí remarcava la importància de no baixar els braços. Són declaracions esporteres.
10: Parlar d'aquests minuts, al final, jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per camar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
8: Per la seva banda, Lamine Yamal explica en l'avançament d'una entrevista al programa Universo Valdano de Movistar Plus, que s'emetrà aquesta setmana, que considera que es mereix guanyar la pilota d'or d'aquest any.
12: Yo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
8: El davanter de Mataró també explica que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial de Futbol i que ja espera poder jugar al pròxim. A banda del triomf del Barça al camp del Llevant, jugats també ahir a primera, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Deportivo 1 i Celta 1, Màlaga 1. Avui es tanca la cinquena jornada amb el Villarreal Betis a partir de les 9 i encara primera divisió el València ha destituït Carlos Corberán després que l'equip valencianista hagi sumat només un punt de 15 possibles. És el primer entrenador destituït aquesta temporada a la Lliga. Més futbol a segona, aquesta primera derrota de la temporada pel Sabadell ahir al camp del Mallorca per 2-0 amb dos gols dels Balears als 25 primers minuts de partit. En parla Pere Pons, migcampista del Sabadell.
1: Hem intentat fer un partit com els últims, amb la nostra idea de ser agressius, de tenir una bona pressió i bé, avui no ha sortit els duels com volíem, però ja et dic que la línia és bona, jo crec que la idea és boníssima i la segona part hem intentat doncs, remuntar-ho, tot lo difícil que sabem que era, i bé, crec que l'equip dona la cara fins al final i bueno, estem units, que és l'important.
8: I a la Lliga Femenina, contundent victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4, l'equip badaloní ara és cinquè a la classificació amb 6 punts.
11: 3CAT Info.
8: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després d'endur-se i també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. És la seva cinquena victòria de la temporada i el quart doblet, gràcies a la cursa sprint que va guanyar dissabte. Àlex Márquez va acabar segon i Pedro Acosta tercer. Márquez és líder amb 274 punts, empatat amb Jorge Martín, però el pilot de Cervera és el primer pel nombre total de victòries. Marc Márquez li ha recuperat d'aquesta manera 102 punts a Jorge Martín en només 7 grans premis.
3: Para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana.
8: I en bàsquet, el Barça va guanyar la Lliga Catalana després de superar l'Ilerna Lleida a la final 96-87. L'aleix Joel Parra celebra el primer títol de l'era Alexander Sekulić a la banqueta blaugrana.
13: Sí, molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els nous moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
8: La mala notícia pel Barça va ser la lesió de Darío Brizuela, a qui se li faran més proves avui dilluns. En ciclisme, Enric Mas es va proclamar i guanyador de la Vuelta per davant de l'eslové Primo Roglic i de l'austríac Félix Gall. Aquesta és la primera gran volta que guanya el ciclista balear.
14: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
8: I en tenis, l'alemany Alexander Zverev s'ha proclamat aquesta nit campió de l'obert dels Estats Units en derrotar el nord-americà Ben Shelton en 4-7 a la final. És el segon gran slam de la carrera de Zverev, que ja va guanyar també Roland Garros aquest mateix any.

0: Les 10, bon dia. La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. La Xina demana que reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial i admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Això després que diversos experts impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI i Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar-se del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump es desmarca de l'alarma argumentant que la IA genera un gran volum de negoci. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria i en grau superior lidera la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 5.000 nous professionals, majoritàriament docents. La Fiscalia rep una primera denúncia per la glosa de la Diada a càrrec del politòleg Ramon Cotarelo, un acte organitzat per l'Ajuntament de Ripoll. Al text es consideren les paraules de Cotarelo amb crida inclosa a la guerra contra l'Islam com a constitutives de delicte d'odi. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar la ciutadania als dos directors del documental Nazza, premiat a Venècia. El treball ovacionat a la mostra narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. Almenys un mort i 25 desapareguts en el naufragi d'una embarcació amb migrants a prop de l'illa grega de Creta. Els testimonis apunten que la nau hi anava en prop d'una vuitantena de persones. Dos vaixells haurien pogut rescatar més de 50 persones. Augment descontrolat del cargol poma als arrossars del marge dret del riu Ebre. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha estès per les inundacions de la tardor passada. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de Monstro, recupera la seva producció sobre assassins en sèrie famosos dels Estats Units i entre les novetats de l'streaming també destaca l'espin-off de Richard a Prime Video.
1: Esports.
2: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4 amb dos gols de Lamine Yamal, un de Xavi Espar i un altre de Dayemi. Els de Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'Obert dels Estats Units de tennis després de guanyar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets.
0: I avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. A les boirines de les primeres hores han deixat pas ja al sol, que s'estendrà durant tot el dia.
3: 3CAT Info. Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.
4: Bon dia, Argentona. Són les 10 i 3 minuts.
5: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
6: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

Comencem una nova setmana als matins de Ràdio Argentona i ho fem mirant cap a una celebració molt especial. Aquesta setmana, Argentona dedica uns dies a reconèixer, acompanyar i posar en valor la seva gent gran amb la Setmana de la Gent Gran. Una setmana que ens convida a celebrar la vida, les experiències compartides, els records i, sobretot, tot allò que les persones grans aporten cada dia al nostre poble. Perquè parlar de vellesa és parlar de memòria, de saviesa, de trajectòries vitals, de feina feta i de generacions que han construït l'Argentona que avui coneixem. És parlar de persones que tenen molt a explicar i molt a aportar i que continuen sent una peça fonamental de la nostra comunitat. I aquesta setmana tindrem l'oportunitat de compartir activitats, trobades i moments per reivindicar que envellir forma part de la vida i que fer-se gran no vol dir deixar de participar, de decidir, de gaudir ni de sentir-se útil i estimat. La Setmana de la Gent Gran arribarà al seu moment culminant aquest diumenge amb la tradicional Festa de la Vellesa, una jornada de celebració i homenatge que ens recorda la importància de trobar-nos, de fer comunitat i de donar les gràcies a totes aquelles persones que amb la seva vida i el seu esforç han fet créixer Argentona. Avui, doncs, volem dedicar aquest espai a la gent gran d'Argentona. A tots vosaltres, gràcies per les vostres històries, pels aprenentatges, per les famílies que heu tirat endavant i per tot el que heu llegat i que heu anat deixant generació rere generació. Perquè un poble que cuida i reconeix la seva gent gran és un poble que cuida la seva memòria, entén el seu present i construeix millor el seu futur. Així que aquesta setmana, des del tic-tac de Ràdio Argentona, també volem fer-vos un petit homenatge. Molt bon dia, Argentona! Comencem el tic-tac d'avui.

Són les 10 i 6 minuts, això és el tic-tac de Ràdio Argentona i avui és dilluns 14 de setembre. Ens posem en marxa amb un programa ben complet, així que anem a repassar tot el que us portem avui. Entrevistarem en Joan Lluís Martín, president del Patronat de la Vellesa, i la Carme Ruano, membre de l'associació Moviment és Vida, amb motiu de la Setmana de la Gent Gran i de la Festa de la Vellesa, que se celebrarà el diumenge dia 20. Coneixerem de primera mà el recorregut i l'experiència de la primera caporala dona del cos de la policia local d'Argentona, la Lídia López. Parlarem del futbol a Argentona i dels partits que ja s'han jugat aquest cap de setmana amb Antoni Rabassa. Avui a la secció Portes endins entrevistem a la presidenta i a la dinamitzadora de l'Associació de Comerços d'Argentona. I també coneixerem una nova peça del Museu del Canti de la mà de la seva directora, l'Eva Pascual. Com cada dia, al punt final del programa, repassarem què va passar en un dia com avui al llarg de la història. Tot això i

0: Aquest dilluns, Argentona gaudirà d'un temps estable i assolellat, amb alguns núvols alts durant el matí i primera part de la tarda. Al llarg del dia, els núvols aniran desapareixent i el cel quedarà serè, especialment a partir de mitja tarda. Les temperatures pujaran ràpidament durant el matí, passant dels 24 graus a les 9 fins als 30 graus aquest migdia i durant la tarda. Al vespre, la temperatura baixarà progressivament fins als 24-25 graus. No s'esperen precipitacions, amb una previsió de zero pluja durant tot el dia. El vent serà feble, generalment de 1 a 11 km per hora, amb una mica més d'intensitat durant les hores centrals de la jornada. En conjunt, serà una jornada seca, estable, assolellada i calorosa, amb temperatures màximes al voltant dels 30 graus. I després de conèixer la previsió del temps d'Argentona, passem a connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió del temps a tot el territori.
1: Bon dia, avui tenim ben pocs canvis pel que fa a la previsió meteorològica. Dimecres sí que arribarà un front que podrà portar un descens a la temperatura, xàfecs, tempestes, ja en parlarem, però de moment avui el que tenim és ambient totalment assolellat i una temperatura que ja a primeres hores del matí doncs era molt similar a la que teníem ahir, amb valors que rondaven entre els 10-15 graus a punts del Pirineu, també cap al nord, sobretot de la depressió central, i en canvi cap al prelitoral i sobretot cap al litoral rondaven o superaven els 20 graus ja a primeres hores del matí. Tot plegat, amb ambient assolellat, algun núvol prim que podrem veure especialment al matí cap al nord-est del país, ben poca cosa. A la tarda, creixement d'alguna nuvolada esquifida a zones del Pirineu Oriental i una temperatura màxima que avui serà fins i tot més alta que la que teníem ahir, especialment també cap al nord-est. A Terres de l'Ebre poden tornar a arribar avui a superar els 35 graus de temperatura màxima a primeres hores de la tarda. Per tant, encara a migdia, amb aquest ambient estiuenc i a l'espera que a mitjans de setmana puguem tenir alguns canvis. És tot de moment, ho deixem aquí.

Doncs després del temps passem ara a repassar les portades dels principals diaris de Catalunya i comencem per La Vanguardia. El titular principal del diari del dia d'avui diu: el sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió. 7 fàbriques de cotxes han patit un estancament o una reducció de la producció fins al juny a causa de l'electrificació. La Vanguardia també fa una referència a les eleccions a Suècia i titula "El lleu avantatge de l'esquerra a les eleccions a Suècia". El bloc liderat pels socialdemòcrates considera que té un ajustat a majoria absoluta amb 175 escons davant els 174 de la dreta. Passem a repassar els titulars del periòdico. La població reclusa puja i voreja els 10.000 presos. Catalunya empresona cada vegada més multireincidents. L'altra notícia del dia és el titular: la gran indústria avisa del risc d'aturada per l'alt cost de l'energia. El diari Ara titula "Frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia". El bloc progressista, liderat pels socialdemòcrates i el conservador, es disputen la victòria per un escó. L'extrema dreta baixa i passa de ser segona força a tercera, però podria entrar a l'executiu per primer cop.

El diari Ara també destaca que les presons catalanes ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. El diari El Punt Avui parla de l'estudi del canvi climàtic que constata que les temporades van més tard i són més curtes, però falten dades per concloure que n'hi ha menys. Estem parlant dels bolets a contratemps.

I després de repassar les portades dels principals diaris de Catalunya, el que fem és repassar els titulars de les notícies més destacades d'aquí a Argentona.

L'Ajuntament d'Argentona va celebrar dijous un ple extraordinari i urgent per resoldre un recurs presentat contra la suspensió de llicències al sector del Collell. El ple l'ha desestimat i això fa que torni a quedar activa la suspensió d'un any de tràmits urbanístics a la zona aprovada el juny passat. Amb la desestimació, el govern podrà adjudicar ara la redacció de la modificació del planejament urbanístic al Collell a una empresa externa, ja que l'àrea d'urbanisme no té prou personal per assumir-la. La votació ha quedat dividida i han votat a favor els grups del govern, Tots per Argentona, Avancem Junts i Esquerra, el regidor Bernat Calvo d'Ara d'Argentona i la regidora no adscrita Susana López. I han votat en contra el PP, el PSC i la regidora no adscrita Maria Mercè Juan. La policia local d'Argentona ha demanat extremar la precaució davant la detecció de noves temptatives d'estafa telefònica al municipi. En els darrers dies, algun establiment comercial ha tornat a rebre trucades fraudulentes en què els estafadors es fan passar per l'Ajuntament d'Argentona per reclamar el pagament d'un suposat deute o pagaments endarrerits. Es tracta d'un modus operandi que ja s'havia registrat anteriorment a la vila, tot i que de moment no consta cap denúncia formal. La policia local insisteix a no facilitar mai dades personals o bancàries ni realitzar cap mena de pagament per via telefònica. Davant de qualsevol trucada sospitosa, es recomana penjar immediatament i posar-se en contacte amb la policia local d'Argentona per verificar la informació. El telèfon d'atenció directa és el 93 797 1313.

Continua a Argentona la Setmana de la Gent Gran i avui, dilluns 14 de setembre, tenim una nova activitat al programa. Avui al matí, des de les 10 i fins 11:45, la Plaça Nova acull una sessió de dansa terapèutica, una proposta per moure's, compartir i gaudir d'una estona en bona companyia. Demà dimarts, a 10:15, hi haurà gimnàstica a la Plaça Nova. A les 11:15, nova sessió de dansa terapèutica i a les 6 de la tarda, quinto al cross, al casal de la gent gran. Dimecres, sessió de ball, a les 12:00 a 12:15 a la Plaça Nova. I dijous, més activitat física al matí, gimnàstica i dansa terapèutica i a les 5 de la tarda, cinema al centre parroquial. La setmana continuarà divendres amb el Gran Quinto, dissabte amb el torneig de bitlles catalanes i arribarà al seu gran moment diumenge amb la festa de la gent gran.

Del 16 al 22 de setembre, Catalunya celebra la Setmana Europea de la Mobilitat i Argentona s'hi sumarà amb dues activitats. La primera serà una xerrada sobre mobilitat elèctrica compartida per una comunitat local que tindrà lloc el dijous 17 de setembre, 7:45 del vespre a l'antic Ajuntament. Anirà a càrrec de la cooperativa Som Mobilitat. I la segona activitat és el Dia Sense Cotxes, que serà diumenge 22 de setembre.

I aquest dijous a la Biblioteca d'Argentona una proposta per parlar d'un tema que sovint costa per posar damunt la taula, que és la mort. Es presenta Imaginar la fi, una invitació a mirar de cara al final de la vida, parlar-ne sense tabús i, sobretot, reflexionar sobre com volem viure i com volem afrontar aquest moment. Una conversa necessària d'aquelles que potser no sempre són fàcils, però que ens ajuden a entendre millor la vida. Aquest dijous, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca d'Argentona, Imaginar la fi.

I fins aquí el repàs dels serveis d'aquests primers minuts del TIC-TAC d'avui, dilluns 14 de setembre. Continuem el programa i ho farem fins la una del migdia amb entrevistes i bona música. Comencem amb la Marieta de l'Ull Viu de Núria Feliu.

0: Argentona torna a dedicar uns dies a la seva gent gran i ho fa amb la Setmana de la Gent Gran i la tradicional Festa de la Vellesa. És una setmana que va del dissabte 12 de setembre fins al 20 i per parlar d'aquesta setmana tan especial, una festa arrelada al poble que se celebra ja fa molts anys, tenim amb nosaltres aquí als estudis de Ràdio Argentona el president del Patronat de la Vellesa, Joan Lluís Martín. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: I també ens acompanya la Carme Ruano, que és tresorera del patronat, però també secretària del Moviment És Vida. Parlarem i coneixerem també aquesta entitat. Bon dia, Carme.
2: Hola, bon dia.
0: Comencem per això parlant de la Festa de la Vellesa, aquella festa que es va originar ja fa molts anys.
1: 75 per aquest any. 75 aniversari.
0: Per tant, esteu de celebració aquest any, motiu més per celebrar amb més ganes.
1: Sí, sí.
0: 75 anys celebrant la Festa de la Vellesa, que va començar com un esmorzar, una cerimònia religiosa i després un esmorzar, i que ara ja tenim tota una setmana dedicada a la gent gran. Què ha passat en tots aquests anys?
1: Bueno, doncs fa un parell d'anys vam mirar amb la regidora de poder fer tota aquesta setmana en Moviment És Vida perquè ens ajudessi, i llavors doncs vam decidir començar dia 12, que és el dia abans de la Baronia del Viver. I què fem? Pues el dissabte fem, gaudim del trenet per tota la gent gran del poble, fem un recorregut, i el diumenge aquest mateix trenet serveix per portar la gent a la missa de la Baronia.
0: És a dir, que el diumenge 13
1: sí,
0: hi ha una missa
1: al Viver.
0: És
1: la Mare Déu del Roser, que sempre ja busquem de no compaginar-ho, perquè va veure algun any que coincidia amb la Festa del Viver amb la Festa de la Vellesa.
0: Anava a dir, perquè es fan les portes obertes per entendre'ns també el setembre.
1: I per això, parlant amb el Darío, vam decidir que ell ens digués quin dia feia la missa i nosaltres postergàvem la setmana següent la Festa de la Vellesa, perquè així també la gent pogués gaudir de la Festa de la Baronia i després la setmana següent fer la Festa de la Vellesa.
0: El diumenge 13 es fa la missa a la Baronia de Viver.
1: Sí.
0: I el diumenge 20?
1: La Festa de la Vellesa.
0: La Festa de la Vellesa. Sí. També es farà una cerimònia religiosa aquí a l'església de Sant Julià.
2: A les 9 del matí.
0: Es fa la tradicional passejada.
1: Sí. Que no és obligatori. Això també tenim que dir-ho, perquè hi ha molta gent que és molt reàcia. Han canviat els temps. Abans, és el que tu comentàvem, que sí que és veritat que a la gent li agradava fer pues, el passacarrer i gaudien, però ara hi ha molta gent que no vol fer aquest passacalle i no hi ha cap problema. El que vol venir a l'acte religiós bé, sortim, i a les 10 ja venen directament a la sala per fer l'esmorzar.
0: L'esmorzar es fa dins la sala.
2: Dins la sala, sí.
0: Abans recordo que es feia a la plaça, amb uns embalats...
1: Uh-huh. Bueno, que nosaltres vam ser els pioners de dir que no, perquè és un gasto molt gran fer una carpa per un sol dia, i si podem gaudir d'aquests petits cèntims per poder fer
2: pues,
1: el trenet, fer un altre event per la gent, pues, perfecte.
0: Home, ja que tenim
1: la
0: una sala,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: L'aprofitem.
1: Ja va aire condicionat i tot és molt més...
0: Clar, molt més acollidor, sí. També agradable. Hi ha algun tipus d'espectacle durant l'esmorzar, no?
1: Sí. Bueno, nosaltres comencem, fem l'obertura donant la benvinguda a tothom, agraint pues, la benentesa de que vinguin a la festa, fem pujar els padrins, que cada any hi ha uns padrins nous, ells fan el seu petit discurs, llavors els donem una placa commemorativa com han sigut els padrins, donem una placa a l'avi més gran de la vila, a l'àvia més gran de la vila...
0: Però que puguin... Que siguin presents.
1: Sí, sí.
0: L'avi més gran que sigui present o l'avi més gran que...
1: Nosaltres sempre busquem que estigui bé, que estigui bé, però que sigui l'avi més gran del poble. Vull dir, quan tu estàs otorgant una medalla o un premi a la persona, té que ser la persona més gran. No em serveix que tinguem un avi de 102 anys i li donem a un avi de 99 perquè ve a esmorzar. Vull dir, no estaríem fent la realitat del que és el premi a l'avi més gran o a l'àvia més gran. I això sí que ho tenim. De moment venen, salvo si a última hora, clar, ara els tenim.
2: Tenim l'àvia més gran.
0: Anava a dir qui és
1: la Filomena.
2: 106 anys.
0: 106
2: anys. 105.
1: Sí, 104, que ara fa 105, però vull dir que ella ve cada any i l'avi, doncs, de moment, doncs, també, salvo que no es caigui, que agafi un constipat, clar, vull dir, a data d'avui...
0: Venen.
1: però si no, procurem...
2: Avui, sí.
0: Recordem-ho. 105 anys, l'àvia més gran, que
1: sí.
0: Es diu...
1: Filomena Martínez.
2: Martínez, crec que sí.
0: 105 anys. I l'avi?
1: Antonio Asturiano.
0: I quants anys té?
1: 102.
0: 102. Ara ja estem passant del llindar del 100 cada vegada més.
1: És que nosaltres, amb la Carme, hem buscat, i a Argentona, de 100, 101 anys... sobretot el que diem de dones, en sou moltes, d'homes a arribar al 100 no. Tenim a l'Asturiano, a l'Antonio, i ja passaríem a 98-99. Mm-hmm. Val? Però, bueno.
0: Però Déu-n'hi-do també, escolta.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. La festa de la vellesa en ve baixa, eh? Mm-hmm. A partir de quina edat s'hi pot participar?
1: 75.
0: 75 anys, eh? Ja es considera, doncs...
1: A veure, la festa en si de tota la setmana és una festa que deixem que a partir dels 65 comencin a venir...
0: A partir dels 65, durant la setmana.
2: A fer activitats.
1: Activitats, quinto...
0: ara en parlarem de les activitats.
1: Sí, però el que és la festa en si, sí, a partir de 75.
2: De 75 endavant.
0: I el patronat els convida.
1: Sí.
0: Més, reben una invitació.
2: A través de l'Ajuntament, eh?
1: Sí.
2: Per això.
0: Sempre a través de l'Ajuntament, sí. Que estan empadronats i hi ha l'estadística.
2: Exacte, perquè si no nosaltres no tenim accés a aquestes dades personals.
0: Has parlat dels padrins. Qui són els padrins aquest any?
1: Bueno, doncs aquest any tenim a la Paquita Díaz i el Joaquim Riera.
0: Molt bé. I quina és la seva funció, la funció dels padrins?
1: Bueno, que cada any costa més, eh? Això costa cada any buscar-ho. Mira, nosaltres des que vam entrar vam tenir en Josep Pruna i a la Montserrat Bassa, l'any següent vam tenir en Joan Valls i la Paquita Vila, l'any passat va ser en Joan Rabassa i la Isabel Batista, i, bueno, i aquest any pues, tenim a la Paquita Díaz i el Joaquim Riera. Aquest protagonisme costa molt. Costa molt buscar els padrins.
0: És a dir, que tenen un protagonisme.
1: Home,
2: ell els coneix molt i sempre els busca.
1: Sí, però vull dir que cada any costa més, vull dir que ningú vol.
0: Però per què costa? Què han de fer?
1: Bueno, ells representen que són els padrins d'aquella festa. És venir, gaudir d'aquella festa, venir
2: acompanyar.
1: I acompanyar tota la comitiva, per dir-ho així, no? I sí que és veritat que col·laboren una mica amb el que és la festa...
0: Econòmicament?
1: Sí, econòmicament, però aquí sí que sempre deixem que aquells, el que ells desitgin. Mm-hmm. Pot ser des d'un euro fins al que vulguin. Vull dir, aquí nosaltres, per ser padrins, no diem tenen que donar una tarifa. Vull dir, a partir d'aquí, nosaltres el que volem que hi ha que gaudir d'uns padrins. Sí, i que costa més. Cada any costa molt, molt, molt, perquè hi ha gent que no li agrada protagonisme, i ho sap la Carme, que molt busquem...
2: Els costa
1: busquem...
2: fer el discurs,
1: el discurs,
2: perquè sempre han de fer algun petit discurs, però bueno, hi ha gent que està molt... Bueno, que s'entreté i s'ho prepara bastant bé, la veritat.
1: Sí.
0: Costa trobar padrins, però costa que els avis participin a la festa, sí, de la vellesa?
1: Sí, també costa.
0: També costa.
1: Vull dir, si nosaltres enviem 1.300 cartes
2: s'envien.
1: Que són el que seria per venir a...
0: 1.300 avis de majors de 75 anys.
1: Sí, sí.
0: I quants en venen?
1: 220, 230.
2: Com a molt,
1: que,
2: eh?
1: Com a molt. És la mitja, que és la mitja de cada any, eh? Més o menys. Mm. Sempre anem amb els anteriors presidents i tal, parlant, era el que acostumava a veure a fora, a la plaça.
0: Perquè, esclar, l'avi o l'àvia venen acompanyats dels...
2: Exacte.
0: Nets, no?
1: Sí,
0: sempre és un acompanyant, per tant, aquests 200 es converteixen en 400.
1: També ens trobem que hi ha...
2: No. Els avis en general són 100 i alguna cosa, sí. I llavors acompanyant són els 200 i
0: alguna cosa. Són els 200.
2: Sí.
1: Que és el que deies tu, que molta gent no vol venir.
2: No vol venir.
1: No li agrada...
0: Però bé, aquest any celebreu 75 anys, potser hi ha alguna cosa especial, alguna activitat especial que organitza?
1: Bueno, nosaltres el que fem, mira, des que vam entrar amb això sí que és veritat, tota la Junta vam decidir que abans es feia una cosa per Nadal, solament per la gent que venien a l'esmorzar, i nosaltres diem quants avis hi ha majors en el poble. 1.300. Doncs se li envia una carta i se li fa un petit obsequi per Nadal per als 1.300.
0: A tots.
1: A tots.
2: A tots. que realment venen la meitat i una mica més.
1: 800 i pico, però bueno, que nosaltres estem contents d'això.
2: Sí.
1: Nosaltres les enviem, les cartes, les 1.300 o les 1.400 cartes, perquè tots vinguin a gaudir del seu regal. Per exemple, aquest any passat es va donar, bueno, i l'altre any es va donar una ampolla de cava, una barra de torró i una de neules.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, bueno, doncs... Pues,
2: un petit lot de Nadal.
0: Un lot de Nadal.
1: Pues sí, pues per tots.
0: Això sí que venen a buscar.
1: Sí, bueno, tampoc.
2: No tots.
1: Veus? És el que dèiem, de 1.400 en venen 800 i alguna cosa. Mm. Pues, bueno, nosaltres donem la invitació perquè vinguin tots, vull dir, a buscar-ho.
0: Va bé que parlis d'això del Nadal, perquè la pregunta que tenia és el patronat de la Vellesa. Durant l'any, a banda de la festa de la Vellesa, el regal del lot de Nadal, organitzeu alguna altra activitat?
1: Bueno, sempre ajudem, en aquest cas, a la regidora, per exemple, amb coses que també fa serveis socials. Per exemple, l'1 d'octubre hi ha una sortida a Montserrat. Doncs nosaltres, voluntàriament, anem a ajudar la regidora a fer tota aquesta gestió i a portar i acompanyar. Per això estem.
0: Perquè, és clar, ara ve la qüestió de que, clar, hi ha un gran percentatge de la població d'Argentona que és gran.
2: Més gran,
0: sí. Hi ha certes necessitats. Vosaltres, que esteu dient en aquest ambient i us dediqueu a la gent gran, tenen necessitats els avis d'Argentona?
2: Jo crec que sí. El que passa és que els hi costa reconèixer. Jo també estic engegant un projecte que és Prevenir la solitud, no desitjada, I els hi costa.
0: Costa demanar ajuda?
2: Sí, jo crec que sí. Perquè no... Jo tinc persones voluntàries, però no tinc gent que pugui ser usuària. Ara sembla ser que a partir de setembre, a veure si ja ho posem, ho enrotllem així una miqueta més.
0: És a dir, que la solitud també és aquella plaga que tant se'n parla, no a nivell de Catalunya, sinó de tot el
2: món.
0: En
2: general, sí.
0: La gent, com veiem, viu més anys... Però hi ha també uns petits problemes, que és la solitud,
2: sí.
0: No? I bueno, que no és petit, que ja realment sí. És com una enfermedad del segle XXI.
2: I nosaltres ens considerem gent gran activa i per això estem al peu del canó de fer aquestes coses. Ens interessa.
0: És a dir,
2: a veure si amb això fem una crida.
0: La gent, gran activa,
1: bueno,
0: ajuda la gent gran.
1: Hem fet un tríptic amb totes les entitats per poder que l'hem fet...
2: A través de la taula de la gent gran, la taula de salut, sí. Ha fet un tríptic amb totes les entitats, amb les coses que es fan al poble per gent més gran de 65 anys.
0: I es fan moltes coses?
1: Moltes.
2: Moltes.
1: Moltes.
0: Sí, no?
1: Moltes.
2: Moltíssimes.
1: Que ha servit una mica perquè tant amb la Carme com amb la Montse, amb tot el conjunt que estem allà, vam mirar que era una mica repetitiu moltes coses. I llavors ens vam reunir tots, serveis socials del CAP, serveis socials de l'Ajuntament, Creu Roja, tots, ens vam reunir tots i vam coincidir en planificar tot ben posat per no repetir, perquè si ja ho feia la Creu Roja...
0: Clar.
1: Perquè ho tenia que fer-ho un altre, m'entens? I amb això vam lligar un acord molt maco tots, que es va fer una planificació, no la portaràs aquí, no?
3: Sí.
1: Sí, la portes aquí per ensenyar-li a la Francina. Vull dir, vam fer una planificació que s'ha penjat per tota la gent que sàpiga, doncs, si vol fer gimnàstica, si vol fer ioga, si vol fer...
0: Activitats dirigides a persones majors de 65 anys... On et pots informar? Bé, tenim el casal de la gent gran del poble, l'associació de metges jubilats, Creu Roja, patronat de la Vellesa, que els tenim aquí avui també, casal de la gent gran del Cros, casal de les Ginesteres, el CAP d'Argentona, Càritas, el Centro, l'associació Moviment és Vida, que també la tenim aquí avui, l'aula d'extensió universitària i la FATEC. Què és la FATEC?
2: La Federació d'Associacions de Gent Gran,
1: de
2: Persones Grans de Catalunya.
1: De Catalunya.
0: De tot Catalunya també tenim representació aquí a Argentona.
2: Sí, sóc jo la representant.
0: A veure, Carme Ruano, haurem de dedicar un programa només per tu, amb totes les activitats que fas. I en aquest tríptic està molt bé, haig de dir que visualment és molt clar, en què hi ha, amb diferents taules, cada entitat en diferents colors, quines activitats concretes es fan. El moviment és vida, feu ganxet, meditació, ball en línia.
2: Balls en línia.
0: Què vol dir balls en línia?
2: Ballar en línia.
0: Ballar en línia.
2: Ballar en línia.
0: Bé, sortides. Punt. punt és...
1: Ganxet i punt.
2: Mitja.
0: Sí. I anglès? Ah, mira.
2: Anglès per viatjar.
0: Per viatjar. Ah, perquè viatgeu.
2: Demà passat marxo a Chester amb el grup d'anglès.
0: Ostres! No és que em fan enveja i tot, eh?
1: Ja, clar.
0: És que tens ganes d'arribar als 65 anys per poder fer tot això.
1: Per això es va fer tot aquest conjunt de treball, perquè així tothom pot mirar d'apuntar-se on més li convé o més li agrada. Mm-hmm. Si tu vols fer ioga, doncs saps on pots apuntar-te. Si vols fer gimnàstica, saps... I, bueno, aquí ho tens.
0: Però això és més aviat per la gent gran activa, que dèieu, uh-huh. no? Però sí que hi ha certes necessitats...
2: Això està publicat en l'últim cap de creus?
0: S'ha publicat.
2: Això,
0: sí. Però això que parlem de gent que se sent sola, que causen aquesta depressió, ja no tens motivació o ganes de sortir, o tens problemes de mobilitat...
2: Intentem socialitzar aquesta gent.
0: I aquesta gent és la que...
2: Però, clar, s'han de posar en contacte amb nosaltres.
0: Sí.
2: Si no, malament. Ja. Nosaltres no podem anar a trucar a la seva porta.
1: I per
2: porta.
1: Això ja tenim la referència, que tenim un CAP, tenim uns serveis socials i tenim Creu Roja.
2: Exacte.
1: A partir d'aquí, jo estic a Creu Roja també, ella està aquí, i llavors són ells els que ens tenen cada derivat. Nosaltres no podem, perquè ells són els que tenen cada dia el tracte amb aquestes
0: D'acord,
1: persones.
0: D'acord, ara tenim un oient que ens escolta, que és una d'aquestes persones, gent grans, que diu, em sento sola... Què puc fer? Li estem oferint moltes possibilitats. Uh-huh. Quin número creus que hauria de trucar? Creieu que hauria de trucar?
1: Jo diria que és el CAP.
2: Els serveis socials de l'Ajuntament o el CAP que la puguin derivar.
1: Són els dos.
0: Els serveis socials de l'Ajuntament d'Argentona.
1: Uh-huh. O el CAP.
2: El psicòleg és en Ricard.
1: El Ricard
2: és el que
1: o l'Helena, que és l'assistenta.
2: Exacte, o l'Helena.
0: I trobarà tota mena d'ajuda.
1: Tota.
0: Hi ha tota una xarxa associativa de gent gran activa disposada a ajudar tots aquells que ho necessiten.
1: Vull dir, tenim que reconèixer que tant el CAP com l'Ajuntament, com Creu Roja, en aquest sentit, funciona. Una altra cosa és que després la persona vulgui entrar en aquest rol.
0: Però possibilitats en té. Sí. I tornem ara a la nostra festa de la gent gran. Perfecte. Perquè hi ha bastantes activitats que ve Carme Roura, Carme Ruano, que t'he canviat el nom. Què ens destacaries d'aquestes activitats durant la setmana, no?
2: Totes són interessants.
0: Totes són interessants.
2: Sí, jo crec que sí, que totes són interessants. No puc dir una més que una altra, no?
1: No, jo crec que tothom, perquè a més si tu veus, per exemple, el dilluns comencem amb la dansa terapèutica, el dimarts gimnàstica, el quinto el cross, el dimecres hi ha sessió de ball.
0: Home, la sessió de ball és força interessant, no? La sessió de ball, això agrada.
2: Uh-huh.
0: O no?
2: Sí, sí.
1: Bueno, serà qüestió, Francina, que vinguis també a veure-ho.
2: Exacte.
0: És l'hora del programa, no em podré escapar.
1: I farem ballar i podràs participar-hi.
0: Va, perquè això, clar, allà...
2: I la dansa terapèutica també és molt interessant.
0: Tot
2: perquè
0: es fa...
2: és expressió corporal. Clar. És una expressió corporal i la persona que ens dona les classes, la Pati Rubio, en sap molt.
0: Molt bé, doncs animem a que hi participin al cinema, al centre parroquial, doncs ho tenim cada setmana.
1: Tenim una pel·lícula.
0: Tenim una pel·lícula especial per la...
1: Sí, sí. Atrapa el millón, que ja ens ho la van dir l'altre dia, que encara ni ho sabíem.
2: Atrapa un millón.
1: Sí, atrapa un millón. I, bueno, és el que deia, amb aquesta pel·lícula pot gaudir la gent de 65, 75 cap amunt.
2: Endavant.
0: Molt bé, doncs tenim el Gran Quinto a la sala el divendres 18 i després el torneig de vetlles catalanes al centre parroquial el dissabte, que ja ho sabem que al centre s'hi practica les vetlles catalanes, per aquells que no ho sàpiguen, ho recordem. Per tant, doncs, bé, és fàcil de trobar, és a la plaça Nova, obert per tothom. Els que no tenim 65 anys també ens hi podem participar,
2: perquè tothom que estigui per allà.
0: M'has convidat, però clar, jo no sé si tinc entrada.
1: Tens entrada, tothom que vulgui participar-hi, al contrari, és obert per tothom.
0: Molt bé. Alguna informació més que creieu que sigui important que els nostres oients sàpiguen?
1: Bueno, el diumenge, Carme. Que aquest any, el diumenge, no s'havia fet mai, i parlant amb la Junta i amb la regidora, aquest any s'acaba la festa de la gent gran. És que a mi m'agrada dir més la festa de la gent gran que de la vellesa, eh? Que encara és aquell. I s'acaba l'esmorzar, s'acaba la festa, ens anem a dinar, i per la tarda fem un tardeo de ball per la gent.
0: Me l'havia deixat, és veritat. Un tardeo...
2: Sí, sí. És una novetat.
1: És una novetat aquest any, perquè tothom que vulgui venir a ballar, doncs farem a la sala ball.
2: Tenim gent gran activa i molt ball longa.
0: Un vespreig, voleu dir, no?
2: Un vespreig, sí,
0: exacte. Deixem-ho clar i català, sí, que si no, a veure, sí, sí, aquí sí, no entendrem, ens confondrem. Un vespreig amb el DJ Manel a la sala d'Argentona a les 6 de la tarda. I estan tots convidats els oients que tinguin ganes de passar una bona estona. Ho trobo una molt bona idea. Un vespreig perquè ha de ser només per la gent no tan gran, doncs per la gent més gran. Doncs aquí hi ha un número de telèfon per a més informació, el recordem, el 673-920064, però de totes maneres al casal us hi trobaran. O
1: sí, sí, aquesta setmana, vull dir que nosaltres, les reserves per venir ja es tanca el dia 10, em sembla que es tanquem el dia 10.
2: Per anar d'excursió, vols dir, eh? Per anar d'excursió.
1: Per l'esmorzar.
2: No, per l'esmorzar el dia 5.
1: El dia 5. Es creus? Sí. Sort que tenim aquí la tesorera, que a part de fa de tesorera, de secretari, ho fa de tot, perquè jo amb aquest em perdo.
2: El dia 5.
1: Doncs el dia 5 tanquem, que sempre hi ha també un petit marge, però vull dir, procurem tenir, perquè tenim cada dia a l'empresa que fa l'esmorzar, doncs, quants comensals i
0: clar,
1: tal.
0: Clar, s'ha de reservar tot.
1: Però el que és el ball i tot, cap problema, vull dir, ojalà tinguem ja overbooking i que vulgui ballar tothom.
0: Perfecte. Moltes gràcies a Joan Lluís Martín, president del Patronat de la Vellesa, i Carme Ruano, tresorera del Patronat i també secretària del Moviment És Vida, un moviment que realment porta molta vida aquí
2: molta
0: a Argentona.
2: Molta vida, molta, molta.
0: Gràcies per organitzar aquestes activitats i per ocupar-vos doncs, que la gent gran, activa i no tan activa, tingui alguna cosa a fer i s'ho passi bé i passi una bona vellesa.
1: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.
2: Igualment,
0: gràcies. I fins la propera.
1: I fins la propera.
2: Gràcies, igualment.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
2: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys, després d'una baixada de 12 anys que va acabar el 2022. Les condemnes de presó a multis reincidents, que abans es castigaven amb multes, expliquen part d'aquest increment. La Xina es desmarca del liberalisme de Donald Trump en intel·ligència artificial i reclama una regulació perquè es desenvolupi de manera saludable i ordenada. Alguns experts van en la mateixa línia i posen en dubte els qüestionaments ètics d'alguns dirigents del sector. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 15.000 alumnes més que el curs passat. S'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents, per atendre l'augment d'alumnes. La incertesa sobre qui governarà a Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar a la ciutadania els dos directors del documental Natza, premiat a Venècia. El treball ovacionat a la mostra narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. L'Iran posposa indefinitament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als 107 dòlars al barril de Brent. La Fiscalia rep una primera denúncia per la glosa de la Diada a càrrec del politòleg Ramon Cotarello en l'acte organitzat per l'Ajuntament de Ripoll. Al text es consideren les paraules de Cotarello, amb crida inclosa a la guerra contra l'Islam, com a constitutives de delicte d'odi. I les il·lustracions de Toni Benages i el guió de Ricard Martín dibuixen el còmic L'altre Empordà, un territori molt pròxim però brut, inhòspit i sòrdid, que s'allunya de la imatge més habitual de les postals idíl·liques. L'edita l'editorial Finestres.
1: Esports.
0: Abraham Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça es manté ferm al capdavant de la classificació de primera després de guanyar el Llevant, amb Lamine Yamal aconseguint un altre doblet. El Blaugrana, en un avançament de l'entrevista que matarà el programa Universo Valdano aquesta setmana, diu que es mereix guanyar la pilota d'or pels títols aconseguits i afegeix que no està satisfet amb el seu rendiment en l'últim Mundial. La cinquena jornada de la Lliga s'acaba avui amb el Villarreal Betis i demà ja comença la sisena. L'Espanyol fa l'últim entrenament ara abans de jugar demà al camp del Rayo i el Madrid visitarà el camp de l'Elx. I Alexander Zverev ha guanyat aquesta nit l'obert de tennis dels Estats Units superant Ben Shelton a la final. És el segon gran slam que aconsegueix l'alemany aquest any.
0: Ens espera un dia solellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent, i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà molt assolellat.

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Franzina Suari.

0: Avui a peu de carrer volem posar el focus en una dona que ha fet història dins de la policia local d'Argentona. Alicia López és la primera dona que ha assolit la categoria de caporal del cos policial argentoní. Una fita que té un significat especial en un àmbit que tradicionalment ha estat molt masculinitzat, però que també representa una trajectòria professional, un repte personal i probablement un exemple per a les noves generacions de dones que vulguin dedicar-se a la policia. Avui volem conèixer millor l'Alicia, saber com ha viscut aquest camí, què implica ser caporal i com ha canviat el paper de les dones dins dels cossos policials. Alicia López, molt bon dia i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
1: Hola, bon dia a tots i a totes.
0: La primera pregunta que m'agradaria fer-te és la típica, no? Com vas arribar a ser policia?
1: Doncs mira, jo sempre he dit que ser policia no era una cosa que tingués decidida des de petita, però a poc a poc vaig descobrir que era una professió que encaixava doncs, molt en la meva manera de ser, el tema d'estar en contacte amb la gent, ajudar, resoldre situacions i sobretot sentir que la feina pues, que té una utilitat, no?, per la ciutadania. I d'aquí vaig anar a construir la meva trajectòria, mira, fins a arribar a ser caporala.
0: Home, ets la primera caporal de la policia local d'Argentona. Això és una fita, no? Què significa per tu?
1: Doncs és un orgull, evidentment, però bueno, ho vic també amb molta naturalitat. No m'agradaria que el fet de ser la primera dona caporala fos més important que la meva feina com a policia. Al final jo sóc caporala perquè he fet una trajectòria professional i perquè he assolit una responsabilitat de comandament. Però mira, sí que crec que és important perquè demostra que les dones, no, poden ocupar qualsevol lloc dins de del cos policial. I també llocs de comandament, perquè és bastant difícil. Nosaltres venim d'una història doncs, que és un cos molt, molt masculinitzat, no? I bueno, costa que la dona tingui un paper visible. Però bueno, aquí estic, no? A veure... També és veritat que porto molt de temps fent aquesta feina.
0: Quants anys fa?
1: De caporala, bueno, de policia porto 20 anys i de caporala porto en funcions 9 anys. I aquest any, l'últim any, no? Ja hem consolidat la plaça. Porto 10 anys.
0: 10 anys de caporal,
1: portant l'equip.
0: Sempre aquí a Argentona s'està treballant?
1: Sempre. Vaig començar aquí a Argentona i vaig dir que aquí em quedava i mira, ja aquí estic.
0: Estàs
1: de
0: a gust.
1: Moment, sí, estic molt a gust i m'agrada el poble, també vaig viure aquí en el poble. Ara fa 3 anys que no, però he viscut aquí, doncs, 17 anys.
0: D'on eres o d'on ets tu?
1: No, venia de Mataró. Ah. Després de petita vaig anar a viure a Vilassar de Mar. I després vaig vindre aquí, a Argentona, i ara he tornat a Mataró. El tema econòmic, no és perquè en el poble no estigui bé, és un tema completament econòmic.
0: Ja sabem que aquí costa trobar habitatge, això també n'hem parlat aquí a la ràdio. Ha canviat molt el paper de la dona dins de la policia en tots aquests anys que tu has treballat?
1: Sí, jo crec que sí, que ha canviat molt. Cada vegada també hi ha més dones, i en lloc de responsabilitat, no aquí a Argentona, perquè és un cos petit encara, però bueno, suposo que després de mi sí que vindran moltes més, però sí que ha canviat, sí. I bueno, és molt important, sobretot per mi com a dona, d'això, no? De veure que hi ha moltes dones que estan opositant i que estan dintre del cos i que tenen puestos de comandament i comandament alt.
0: Aquí tenim unes quantes dones policies més, no?
1: Sí, aquí a Argentona tenim, doncs en principi són 7, amb mi són 7. Espero no deixar-me ninguna, però penso que sí, que són 7 les companyes que estem treballant a Argentona.
0: I què fa exactament una caporal? Perquè molta gent, clar, no entenem la diferència entre un agent i una caporal.
1: Doncs mira, la diferència principal és que la caporala o el caporal és un comandament operatiu. Val? Això què vol dir? Que està igual al carrer. Jo continuo sent la mateixa, no? Faig la mateixa funció de policia i puc estar al carrer fent servei, però també tinc la responsabilitat de coordinar i supervisar els agents, el meu equip, no? Les persones que estan al meu càrrec. Això vol dir organitzar el servei, donar suport als agents quan hi ha una intervenció al carrer, o a vegades no és al carrer, a vegades és dintre de la comissaria, que pot passar qualsevol conflicte, o alguna trucada, prendre les decisions, no?, davant d'una incidència, i també nosaltres hem de mantenir informat el nostre comandament. Sempre són, diguéssim, el nexo, no?, del comandament superior als agents que tenim i les agents que tenim amb nosaltres. Uh-huh. Però vaja, que és el mateix, el que passa que la policia fa

0: la mateixa tasca, però a la responsabilitat de portar el grup.
1: El teu equip,
0: el meu equip,
1: quanta gent sou?
0: Depèn, normalment en teoria són 4, val? Però bueno, depèn, a vegades si hi ha la festa major, si hi ha la festa major d'hivern, la d'estiu, si tenim, per exemple, no sé, els esdeveniments, no? Que vinguin així de programes de festa, doncs són més, a lo millor són 6, 7, depèn. Tot depèn del moment o de l'activitat que tinguem. Mm. Però de servei ordinari, en principi serien 4.
1: Que hi ha homes i dones. Eh?
0: Sí, sí, homes i dones. Jo ara tinc amb el meu equip, tinc una companya, amb mi també, i són dos nois i dos noies amb mi.
1: Uh-huh. Què és el que més t'agrada de ser policia?
0: Doncs el contacte amb la gent. Hi ha dies molt diferents i situacions també que no t'esperes, però una de les coses que més m'agrada és poder ajudar la gent en el moment que necessita. En veritat, la policia local, com que són això, són de la localitat, són del poble, i conèixer la gent, jo també ja estava comentant abans amb tu, que vaig viure aquí també molt de temps, no? I clar, jo la gent del poble és com si fos, no la meva família, no? Perquè seria dir, ostres, pues sí que vas tu de prepotente. Però sí que és veritat que s'estima molt a la gent, perquè també és un poble molt petit, i jo coneixo moltíssima gent, no? I això és bo, és molt bo, i quan vas a un servei, i ves a la persona, i si ja coneixes una mica la seva història, doncs suposo que això facilita molt també, clar, no? El contacte amb la
1: gent. Hi ha més empatia, no?
0: Exacte.
1: I què és el més difícil de la policia?
0: Bueno, el més difícil són les situacions que podes trobar-te. Hi ha situacions de tot, no? Hi ha situacions bones, hi ha situacions que a lo millor són de tensió i mantenir la calma en aquests moments, perquè a vegades vas a una actuació, no saps el que pots trobar, no? Perquè a lo millor tens una... Normalment nosaltres treballem amb informació per telèfon, no? Ens truca alguna persona que demana l'ajuda i a lo millor dona algun tipus d'informació, però a vegades és esgada, no? No tenim tota la informació. Arribes a un lloc, a lo millor un accident, a lo millor doncs, una violència domèstica, una violència de gènere, o inclús accident amb ferits molt greus, no? I, ostres, clar, adaptar-te a aquesta situació ràpid és complicat. Passa que també és veritat que treballem molt sobre aquest. Nosaltres... Es formem per a aquestes situacions, no? Per les bones i per les que no són, o sigui, les que són més difícils. Però bueno, en conjunt, a mi m'agrada molt la situació de poder ajudar, és el que deia, no? I al final és estar ahí, no? I decir, mantenir la calma i, o sigui, pues jo què sé, donar la resposta i la solució que necessita la ciutadana o el ciutadà.
1: Ara comentaves que de vegades teniu situacions una mica doncs, complicades, complexes. Teniu suport psicològic a la policia?
0: No tenim, però és una cosa que suposo que s'està treballant. Mm. No tenim, però bueno, suposo que tots i totes les que estem aquí treballant saben si hi ha un moment límit que tens que demanar ajuda, perquè és un treball que, ostres, si nosaltres programem o publiquem, no? O parlem de que a les persones de donar ajuda... També tenen que ser conscient que nosaltres també a vegades... Però no, en principi no hi ha... Bueno, que jo sàpiga sí que s'està treballant, però que jo sàpiga no hi ha.
1: No hi ha aquest servei.
0: Un suport psicològic.
1: Va ser agent durant 10 anys,
0: 10 anys.
1: Llavors vas passar a caporal. Com va canviar la manera de relacionar-te amb els teus companys? O va canviar d'alguna manera o ho seguíeu igual?
0: Canvia una mica. Canvia una mica, perquè, clar, és una responsabilitat diferent. També és veritat que no és el cas, però el tema de ser dona, val, també canvia una mica. Ja et dic que no és el cas, perquè jo no diré que aquí a Argentona, nosaltres com a cos policial, es noti la diferència, no? Però bueno, pensa que anem canviant. Vale? I hi ha persones que potser al principi li costa una mica, no? Que sigui una dona la que té que donar... Bueno, la que porta la responsabilitat del grup, no?
1: De col·legues, però suposo que també de ciutadans que
0: no, amb ciutadans i ciutadanes no m'he trobat mai. També és veritat que la gent tampoc sap ben bé si nosaltres som caporals, si són sergents o si són agents. Vale? La gent veu la figura policial i tu ets la policia, no... Jo no tinc que explicar a una persona, home, que jo sóc aquí. No, perquè nosaltres a peu de carrer, i mai millor dir, ¿vale? Que d'això ha estat aquest programa, és que nosaltres som cercanos perquè som humans i som persones que estan ajudant a persones, independentment del rango que nosaltres portem. Però bueno, sí, Sí, suposo una mica al principi sí que costa el tema de ser dona, també amb els companys i les companyes, però bueno, ara ja el portem bé, perquè clar, són 10 anys.
1: Clar.
0: Sí, és que clar, ja no me'n
1: recordo. Ara ja, sí, dels principis ja no te'n recordes.
0: Ha canviat també molt tot, la jerarquia de dintre del cos i moltes coses que han canviat.
1: Sí, no, també la societat ha anat canviant. No?
0: Exacto. Però jo et dic, aquí jo a Argentona, bueno, és l'únic lloc on he estat treballant de policia, sí. Però bueno, que també parles amb companyes i companys de fora, i sí que trobes a vegades situacions aquestes, no? De que, ostres, al ser dona. Jo aquí a Argentona agraeixo moltíssim, ja et dic, a les persones, com em van acollir i la meva carrera professional, no? Que s'ha deut també gràcies a, doncs, això, no? Als homes i a les dones que m'he trobat pel camí.
1: Refereixes als teus col·legues, no?
0: No, ara em refereixo a la ciutadania.
1: A la ciutadania.
0: De dir, mai m'he trobat un moment de dir, ostres, em sento com que ser dona me minva una mica l'autoritat. No. No, perquè el perfil que tenim aquí nosaltres a Argentona de gent, de fora, no dic de dintre de nosaltres del cos, dic de fora, és molt agraït.
1: Molt bé. I quines qualitats creus que ha de tenir un bon policia? I concretament, en aquest cas, una bona caporal.
0: Doncs mira, suposo que el més important és l'empatia, la capacitat d'escoltar, superimportant, superimportant, la capacitat d'escoltar a totes les persones, va? Ni que siguin més bones, ni que siguin més dolents, totes les persones tenen una història o algun motiu per fer la, pues, no sé, no? Les coses que poden fer, el sentit de la responsabilitat i actuar amb serenitat. I com a caporal afegiria la capacitat de prendre decisions, saber treballar en equip, comunicar-me bé, assumir la responsabilitat d'aquestes decisions i, sobretot, també molt important, cuidar l'equip, ¿vale? L'equip humà amb el que treballem.
1: Clar.
0: Que això és per mi superimportant, perquè penso que si nosaltres cuidem, també ho traslladem fora. ¿Vale? I la gent necessitem, doncs, això, no? Que ens apoyin i que ens entenguin. De dintre del grup, ja l'he dit, de dintre com a caporala o com a persona que porta un grup de persones.
1: És el teu equip, no? L'equip vostre.
0: Exacte. Cuidar el meu equip, penso que és superimportant.
1: Ara has parlat de la ciutadania, no? Que aquí a Argentona sembla que hi ha una bona relació entre la ciutadania i la policia. Però com t'agradaria que els ciutadans et veiessin a la policia local d'Argentona?
0: Doncs mira, seria important que fos com un servei més proper. No? Que no només són un problema o només estem per una emergència o per posar denúncies, no? Que moltes vegades també és veritat que això ho escoltem molt, no? Hombre, solamente estáis para poner denuncias, solamente venís cuando no hace falta, ¿vale? Això seria molt important que la gent veiessi, no? I el programa aquest, suposo, i ojalà sigui una mica més visible, tota la feina que fem nosaltres a nivell assistencial, va? Perquè això és el 80% de la nostra tasca, i seria, pues això, molt important que la gent sinteixi això, no? Que som propers i que estem allà per ajudar.
1: No només per posar multes.
0: Exacto, per ajudar i per escoltar i per donar resposta moltes vegades a situacions que no són tan policials com la gent pot creure, no? Que, ah, bueno, ves un mal o lo detienes i ja està. No, és que no és això. Hi ha molts problemes familiars, de moltes categories, saps? I jo que sé, penso que... Però penso que la gent, molta gent ja ho fa, eh?
1: Sí.
0: Ja fa. Tu pensa que a vegades ens truquen, si no funciona ni la tele, i truquen.
1: Sí?
0: Per Argentona. Jo penso que la policia és una figura molt, molt necessària i molt buscada, perquè per tot, eh? Que a lo millor, ostres, hi ha una... Quina farmàcia estaria obert? Que ja veus que això no és res, no? Però ens truquen. I jo penso que això és bonic, no? Perquè
1: compte,
0: que sí que confien en nosaltres.
1: Sí, confien en vosaltres, sí. Amb la policia, per solucionar problemes quotidians que tenen, no?
0: Exacte.
1: I què diries a una noia jove que estigui pensant en ser policia? Li recomanaries la feina?
0: Sí, tant que sí. I tant que sí, moltíssim. Jo vaig començar tard amb aquesta feina i penso que ojalà hagués començat abans.
1: Tard,
0: no res, no?
1: Tard què vol dir?
0: Tal. Jo tinc 55 anys, val? I vaig començar amb 35, porto 20 anys, i penso que ojalà, bueno, les coses de la vida, no? Que a vegades per la que sigui, situacions cadascuna tenint les nostres, però ojalà portessi, no sé, més temps, perquè ja diguéssim que em queda menys, no? De carrera professional que no més, I penso que és molt important, si una dona o una noia vol fer de policia, que ho intenti, si suspèn les oposicions, que no el deixi, que no el deixi, perquè és una feina de veritat que aporta moltíssim. I jo estic supercontenta i, no sé, suposo també el que he dit abans, d'estar aquí a Argentona, que també és un poble que, doncs, que m'ha acollit molt bé, però li diria això, que mai deixi d'intentar. I que siguin comandaments, que això també és molt important.
1: Això, que no es quedin només a gent, sinó que...
0: Que vagin pujant, que necessitem dones, no, i homes també.
1: Però dones al càrrec elevat.
0: Exacte, que això és bonic i és molt agraït, és una feina superagraïda, i que contentin sempre, que no deixin de... I que s'ho miren, que miren la policia, que miren totes les tasques que fem, i jo què sé, pues això,
1: que
0: no?
1: S'animin.
0: De donar-li ànims i que sí, que pa'lante.
1: Ets caporal, tens pensat pujar de nivell?
0: Home, m'agradaria.
1: Quin seria el següent esglou?
0: Sergent. Sí, ja, sí, m'agradaria. Clar, ja, no sé, és un cos que a lo millor el que t'aporta és això, no? De que podes també anar pujant en l'escala de comandament. Bueno, tot el seu temps.
1: De què depèn?
0: Bueno, de que sortim places aquí. Ara nosaltres, per exemple, com que jo porto un any només, bueno, no arribo un any, tens que portar 2 anys per tornar a fer una posició. Tenen que sortir les places, perquè depèn de l'estructura, no?, que nosaltres tenim, l'estructura de jerarquia dintre del cos. Ara mateix tenim un inspector, tenim un sergent i tenim 6 caporals, ¿vale?, i després tenim agents. Si surt una plaça perquè l'administració veu que sí, que fa falta una altra plaça de comandament de sergent, que seria, suposo que nosaltres podem optar, no?, les que són ja caporals, tens que ser caporal
1: per passar a sergent.
0: Vale? I llavors, doncs sí. Però bueno, a tot el temps.
1: I si surt una plaça a Mataró, Vilassar,
0: no,
1: qualsevol...
0: No m'aniria.
1: Et quedes aquí de caporal?
0: Em quedo aquí... Jo, mira, vaig començar aquí i sempre va dir... Jo sempre vaig dir, em quedo aquí per sempre. A veure, que la vida encara queda temps, no se sabe mai, però no. La idea és quedar-me aquí, a Argentona.
1: Molt bé. Alicia López, primera caporal dona de la Policia Local d'Argentona, una trajectòria que obre camí dins del cos i que també posa de manifest la incorporació cada vegada més gran de les dones a les forces de seguretat. Uh-huh. No? Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per explicar-nos la teva experiència i sobretot per compartir aquesta mirada des de dins de la Policia Local. Molta sort en aquesta nova etapa i fins aviat.
0: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres i això, i qualsevol cosa, doncs demano per mi, de l'Alicia, i sempre a la vostra disposició. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, que passis bon dia.
0: Gràcies.

0: Doncs són 12:15 del migdia i és moment ara de començar la secció de la tertúlia futbolística, sobretot el futbol de Argentona, i per això tenim aquí a nosaltres als estudis l'Antoni Rabassa i l'Antonio Gómez, que és el president del Futbol Club Argentona. Bon dia, Antonio.
1: Bon dia.
0: I bon dia, Antoni, que ja et vam tenir la setmana passada.
1: Ja
0: et vam conèixer. Formes part de l'equip directiu.
1: Sí, ja ens vam conèixer una mica.
0: Ja ens vam conèixer, però bé, que encantada que tornis a ser aquí.
1: Gràcies.
0: Perquè ens heu d'explicar, naturalment, les novetats del Futbol Club Argentona. Vam tenir partit aquest cap de setmana passat, però encara era amistós.
1: Sí.
0: Com va anar? Bones sensacions?
1: Bueno, jo per el meu treball jo no vaig poder assistir al partit, però jo el que la gent ha dit que el partit va ser molt bo. Fins al minut 70 l'havien guanyant i després van perdre el partit, però bueno, les sensacions són bones. Aquesta setmana comença la Lliga, una Lliga que serà molt difícil, que la gent no es pensi que això serà com l'any passat, aquest any serà una miqueta molt difícil. El dimarts, demà, juguem la Copa Catalunya contra la Llàntia, la tercera eliminatòria que comencem nosaltres, i la jugarem demà. I si guanyem, pues passarem a la pròxima eliminatòria, que no sé contra es tocarà jugar.
0: Per tant, si demà perdeu el partit de la Copa Catalunya, ja esteu eliminats de la cursa cap a la Copa.
2: És un partit únic.
0: És un partit únic que juga contra la Llàntia.
1: Uh-huh. Sí, juguem contra la Llàntia i si és un partit únic, si perdem, pues ja estem eliminats de la Copa Catalunya.
0: El partit on es juga?
1: Al camp de la Llàntia.
0: La Llàntia d'on?
1: D'aquí de Mataró.
0: De Mataró.
1: De Mataró,
2: sí. Sempre l'equip inferior, de moment.
0: D'acord.
2: Per nivell de categoria. Per nivell de categoria, ja que nosaltres estem més amunt, llavors anem al camp de l'equip més petit, que en aquest cas és la Llàntia, entre cometes, vull dir, estan allà, nosaltres estem aquí, però vull dir, ara estem a Elit i ells estan a tercera catalana.
0: Per tant, teniu oportunitat.
2: Sí,
1: home, esperem. En teoria sí, però bueno.
2: Esperem, futbol, la il·lusió és aquesta.
0: El futbol ja sabem que pot passar de tot,
2: La il·lusió és aquesta.
0: Molt bé. Quina setmana més intensa, no?
2: Sí.
0: Perquè, és clar, començar demà, un partit important també, perquè, clar, si
2: és
0: que
2: és important.
0: La Copa Catalana, però, clar, el dissabte, primer partit de Lliga, sí, de la Lliga Elite, sí, no? Que us estreneu, sí, contra un equip, el Sant Mauro,
2: sí,
0: que ja fa uns anys que hi és a la Lliga.
2: I és un veteranillo d'aquest grup, ja és veterano.
0: És un veterà, per tant, ells estan més preparats, no?
2: Un veterà de qualitat.
1: És un equip molt fort que ja té consolidat la categoria i nosaltres anem de...
2: I cada any es reforcen.
1: Anem de primer equip que està a la Lliga Elite, no? Que és molt important també un equip com Argentona que tingui aquesta categoria. Però bueno, ja ho dic, que aquest any serà una miqueta molt difícil. No serà fàcil
0: començar amb un os així dur, doncs també va bé, no? Per veure que si veure
2: bueno,
0: si guanya...
2: Va millor començar fort, que la primera hòstia sigui forta ja.
0: A quina hora és el partit?
2: A les 5 de la tarda, creiem, oi?
1: Diumenge.
2: El diumenge és?
1: Diumenge per la tarda.
0: Ah, és el diumenge a les 5 de la tarda. Això he dit dissabte, no,
1: diumenge.
0: A les 5 de la tarda a jugar a Santa Margarida de Montbui. Heu organitzat alguna espècie de comitiva per anar tots junts o alguna cosa especial o no?
1: Nosaltres cada desplaçament, els jugadors i familiars, anem amb autocars i algun directiu, no? Hi ha algú que va en cotxe, però hi ha molta gent que ve a l'autocar. Les places que sobren, perquè està el primer equip, el cos tècnic i nosaltres. Bueno, nosaltres sí cabem, perquè hi ha molts familiars que jo a vegades me'n vaig amb el meu cotxe, no?
0: Clar.
1: No sé aquesta setmana encara aniré, però aniré segur, però no sé si en cotxe o en altre cas.
0: Això és el que passa normalment.
1: Això sí, nosaltres sí. El desplaçament fora... Però, quasi tots ho anem a autocar.
0: Però clar, ara esteu a la Lliga Elit.
2: Sí, ara
0: podria
2: serà...
0: Podria ser que en lloc d'un autocar
2: no
0: necessiteu dos.
1: Bueno, clar, això és el que tenim també.
2: Bueno,
1: que,
2: també
1: que...
2: tenim la gran animació, aquest any que també es volen acompanyar. Llavors, si aquests acompanyen i que ens venen, aleshores haurà d'agafar alguna cosa més.
0: Ho dic per
2: I haurem de mirar com ho fem per gestionar aquest tema, no? sobretot econòmic, aquest tema és sobretot econòmic.
1: Clar, de moment nosaltres agafarem un autocar, que és
2: el que agafem sempre,
1: no? I si la gent vol s'implica i la gent vol vindre, i clar, si necessitem un altre, doncs igual tenim que agafar un altre, però sí, clar, sí, no és l'habitual.
0: Ara tindreu aquesta primera experiència, sí. Veurem
2: com anirà. Partit, primer desplaçament, veurem com anirà.
0: Sí, a la demanda...
2: Com vagi, la gent es va animant. Això també és veritat. Si els resultats acompanyen, la gent també s'anima, no? Però aquest any tenim l'avantatge que hi ha un grup d'animació, esperem que aguanti, i si aquest grup aguanta i d'això, pues almenys que fem bé, que tenim els puestos amb una mica més de... que entre els jugadors i el públic tinguem una mica d'empenta, de força, no?
0: El Sant Mauro, la temporada passada, on va quedar dins la Lliga?
2: Si no m'equivoco, no voldria, em sembla greu, jo crec que van quedar dels 4 o 5 primers. Va estar a punt de fer la promoció. Vale. Si no m'equivoco, és que ara, esclar, parlem d'uns quants mesos enrere...
0: Va jugar les fases d'ascens a tercera.
2: No, jo diria que no.
0: No?
2: O poder sí, és que no estic segur. Sé que va quedar dels 4 o 5 primers. Si va quedar dels 3 primers, igual va fer les d'això d'ascens. Ara, si no va quedar dels 3 primers... amb això m'has agafat.
0: Vale, però està a la part alta va quedar de la classificació.
2: Va acabar a la part alta.
0: I per tant, us hem de desitjar molta sort.
2: Molta.
0: Tot i així, teniu un partit, un equip, uns jugadors que han aconseguit pujar de categoria, sí. I teniu noves adquisicions, nous jugadors que per reforçar l'equip. Sí. Recorda'm quants jugadors nous teniu.
1: Bueno, s'han fitxat 4 o 5 jugadors, però ara... tenen un problema que hi ha dos jugadors que van ser molt bons, que els han fitxat la
2: Kingsley.
1: La Kingsley, aquesta que fan, que ara la fan a fora d'aquí d'Espanya, no? La fan fora de... I han fitxat i, clar, com que l'han oferit molts calés, doncs han tingut que anar.
0: Ah.
1: I, bueno, però, bueno, nosaltres lluitarem amb la gent que som. Sabem, i jo penso que la gent que està conscient de que no serà fàcil, serà una lliga difícil... ens enfrentem amb equips de categoria i que nosaltres sabem que som un poble, un equip de poble, que la gent estem en una categoria que mai ha estat un equip com nosaltres a l'Argentona, és el primer equip del Maresme que ha estat aquesta categoria, perquè només n'hi ha el grup aquí a Catalunya, no hi ha més grups a tota Espanya, i, bueno, i que tenim que saber que tenim que lluitar i que cada setmana serà un sofriment, no? I jo el que vull...
0: Home,
1: que
0: ho planteges, Antonio, cosa...
1: No, és la veritat, que no pensi la gent que nosaltres... que això serà com l'any passat. Perquè jo sé que el futbol... A veure, que podem...
2: Un any passat tampoc ens pensàvem arribar on hem arribat.
0: Clar, però... a veure...
1: Sí, però
2: he d'aguantar la categoria l'any passat també.
1: Que nosaltres ens enfrentem a equips molt potents.
2: Per aquest any serà més fort.
1: Nosaltres no tenim pressupost per com a equips com el Sabadell, Gavà, Castelldefels, tots aquests equips, nosaltres no tenim pressupost amb...
2: El Sant Mauro,
1: que és un equip molt fort i que està a dalt. Això ja es veu quan comença la Lliga, tu ja veuràs la gent que està a dalt, no? Que pot canviar molt, sí, però bueno, tu ja veus més o menys els equips que estan a dalt, no? Però nosaltres no tenim pressupost per... Entrenem 2 dies a la setmana només, quan aquests equips entrenen 4, 3 o 4 equips. 3,
0: 4. Això us volia preguntar, ara, si esteu a la Lliga Elite, potser canvien els entrenaments,
1: no.
0: La periodicitat, el tipus d'entrenament que feu...
1: Nosaltres no hem canviat res, només hem canviat que l'entreno durarà una miqueta més.
2: Una mica més, sembla que és mitja hora més.
1: Els jugadors estan jugant sense ningú ànim econòmic, perquè no cobren, i això... és molt difícil de fitxar i que, bueno, que ja t'ho dic, que futbol és així, si no hi ha calés, hi ha l'entrenador que està tot el dia amb el telèfon a la mà intentant fitxar jugadors i el primer que demanen són calés.
0: Perquè, clar, si és un tema de calés, com es pot revertir aquesta situació? Per exemple, la federació us dona subvenció?
1: La federació dona una subvenció, però amb això no arriba ni per pagar els autocars.
0: Ni per pagar els autocars.
1: M'entens?
0: Quan us dona de subvenció?
1: Segons el punt que facis,
0: uh-huh.
1: Tens un mínim a menor de 13 o 14 mil euros. Això és el que et dona la federació.
0: Però quan t'ho dona això, al final de...
1: Dona al desembre i al final.
0: Al desembre i al final, és a dir, que us heu d'esperar fins al desembre a veure...
1: Al desembre dona una part i al final donarà una altra,
0: sí, sí.
1: No?
0: Segons...
1: I bueno, i tenint l'ajuda, i avui...
2: Tens un fixe, em sembla, no? Hi ha un fixe de 11.000.
1: És un fixe que et donarà,
2: i el resto...
1: que a mi no són 10 o 11 mil euros i després...
2: I el resto t'ho has de guanyar tu en viatges i punts.
1: però bueno, que això no dona per res, eh? Entre els arbitratges, autocars i fitxes, i nosaltres és per això que no podem pagar.
0: I els sponsors?
1: Bueno, aquest any hem lluitat molt i tenim molta publicitat gràcies a tota la gent del poble que ha lluitat, que ens ha ajudat molt. La gent s'ha col·laborat,
2: s'ha volcat,
1: molt.
2: S'ha volcat.
1: I donar les gràcies a tots els publicitaris que tindrem força publicitat, però bueno, una palcanta val 250 euros, no? Que nosaltres el que fem és no pagar els jugadors, però si li paguem l'autocar, li paguem entrepans i sopars que fem allà al camp de futbol, perquè clar, algú li tens que fer als jugadors. I quan clar. Acaba el partit, pues, un refrigeri o algú perquè estiguin
0: home,
1: contents.
0: Com a mínim, no?
1: Perquè estiguin
0: home,
1: contents.
0: Home, després d'haver arribat...
2: Mínim i fer una mica de pinya amb això, sí, una mica de pinya, que és, que és la nostra base.
1: Que això és el que nosaltres fem amb el primer equip, no? I lluitem per això, que la gent vingui al camp, que faci soci aquest any, que a veure si...
0: Quants socis teniu?
1: Aquest any encara no l'hem fet exactament,
2: exacte, no
1: perquè sabrem. Hi ha molta gent que s'ha fet soci, eh? Molta gent, però jo penso que del 200 passarem.
2: Sí, passarem dels 200.
0: Passareu del 200.
1: Però clar, hi ha molts jubilats i gent que el jubilat paga 30 euros i nosaltres 50 euros.
0: Ah, o sigui, la quota és de 50 euros anual. Però
1: no, això anual.
0: Anual.
2: Anual.
0: I els jubilats 30.
1: 30 euros anual. Mm-hmm.
2: 30. Però aquest any també la gent, per anar, si van als camps de contrat de fora, bueno, casa també, casa està obligat a entrar amb el carnet de soci.
0: Ah, aquí
2: perquè
0: per
2: si no t'has de pagar una entrada, si no s'ha de pagar una entrada, no?
0: A quant va l'entrada per venir?
2: Fins ara valien 5 euros.
0: 5 euros.
2: Fins ara eren de 5 euros.
0: Què vol dir fins ara? Que
2: es bueno, la categoria és més alta, més forta, veurem els peus que es mouen, no? Segons el delegat nostre, doncs ens va dir que la gent que es desplaci aquesta setmana, aquest cap de setmana es desplaci a Sant Mauro, que sobretot que porti el carnet de soci, perquè l'entrada serà de 5 euros. Si no porta el carnet de soci, l'entrada la trobarem més cara. No sé el preu, ho veurem aquesta setmana, el preu que cobren ells l'entrada.
0: O sigui, ells ja cobren en els socis.
2: Ells cobren els socis que venen de fora.
0: Que venen de fora,
2: que això és el que ens veu dir el delegat nostre, no? Que li van comunicar,
0: sí,
2: els d'allà.
0: Sí.
2: Que la gent d'aquí porti el carnet de soci. Mm-hmm. Que tindran un descompte i pagaran mínim 5 euros.
0: Mínim, vol dir que l'entrada normal...
2: Vull dir que l'entrada serà més alta, no?
0: Més
1: alta. Però bé, més o menys paguen 5 euros, no pagar...
2: Però, bueno, s'ha de veure però com va. És clar, s'ha de veure com va. Si tothom cobra 10, cobra 9, no se les passa tan tonto a cobrar 4.
0: Ja.
2: Hauràs de seguir, no?, adaptant a les circumstàncies, no?
0: Mm-hmm. La federació us ha requerit algun canvi en les instal·lacions o en el camp per poder jugar a la Lliga Elite?
1: No. Jo vaig anar, bueno, van anar a una reunió a la Federació Catalana i no tenia ningú problema amb aquest camp de jugar aquesta categoria. No hi ha problema. El que sí que tenim que nosaltres lluitar perquè la gent es comporti i res més, però no hi ha
0: es
1: cap problema.
0: Es comporti, ens referim a allò que la setmana passada vam estar parlant, no? De que els aficionats...
2: El joc net, l'afició i tot això.
0: L'afició, sí. Doncs...
2: això mateix.
0: A veure que no es treu.
2: Que es comporti i sàpiga controlar la gent.
0: Ja ho sabem, que el futbol serveix per descarregar adrenalina, però tampoc cal...
2: Tampoc tota, no?
0: Que sigui l'àrbit o el jugador és un sac de boxa, no?
1: Sí, però hi ha de tot, eh? Hi ha molta gent que tant d'aquí com de fora, que no, nosaltres aquí no som tampoc, però bueno... Que de moment no tenim cap problema aquí a Argentona, la gent es comporta.
2: No n'ha tingut cap,
1: portem 2 o 3 anys. I penso que aquest any serà el mateix, no? Tenim una grada jove que lluitaran i... No, és el meu. Que lluitaran i ens animaran i ja està.
0: Molt bé. Hi havia un projecte de canvi de gespa.
2: Sí, a partir del novembre o desembre, en teoria, si no falla res, ens han de canviar la gespa. Això és el que t'hem dit per l'Ajuntament, si no perdrien la subvenció o el que els ha fet la Generalitat o la Diputació, no? Jo espero que sí, que es tiri endavant la cosa i que el desembre ens canviï la gespa, que ja li toca, ja fa molts anys, de l'any, si no m'equivoco, 2016, que tenim la gespa, per tant ja estem al 26, porta 10 anys, molt treballada, molt soferta.
0: Home, en base que ja teniu 22 equips.
2: 22 equips, aquest any hi haurà 26, i a més estem a convertir en futbol americà, i que espero que a veure que em surrumin i vaja, a veure què fan, però a veure com, però sobretot esperem que sí, que canviïn la gespa, i a veure quina gestió se li fa.
0: Molt bé. Hem parlat del primer equip, clar, és el més important. I,
2: bueno, el que té més categoria en aquest moment.
0: Més categories, clar, és el més interessant. Marxeu a jugar fora al Sant Mauro el diumenge a les 5 de la tarda, que és Santa Margarida de Montbui, però l'altra cap de setmana teniu visita.
2: Sí.
0: Venen els de Viladecans,
2: sí.
0: És correcte.
2: Sí.
0: Teniu pensat que ja que és el
2: primer...
0: Viladecans
2: o Martorelles?
0: A mi m'han dit Viladecans, però...
2: Sí. Sí?
0: Em puc equivocar?
2: Sí, sí. No, però te m'equivoco jo, veus?
0: És el primer partit que jugarà a casa. Heu pensat alguna activitat, alguna festa, alguna cosa per celebrar-ho?
1: Bueno, no hem parlat encara. Jo el que vull dir una cosa, que, sí. que l'Argentona, el primer equip no que sigui més important. El primer equip és la categoria està més alta, però l'Argentona, el futbol és tot important, no? El principal són els nanos, també, que els nanos són el principal, el futbol d'aquí d'Argentona. Que el primer equip és, hòstia, que nosaltres ens nutrim també del futbol base. Nosaltres lluitem i lluitem perquè el primer equip estigui bé, però el futbol base, el nano, són el principal futbol d'aquí d'Argentona.
0: Podríem dir que és com la masia d'Argentona, no? Us heu de cuidar per poder tenir continuïtat cap a la primera.
1: S'ha de cuidar el futbol base i nosaltres intentarem que el futbol base també estigui bé, no sols el primer equip, que el futbol base... És molt important també per l'equip.
0: Oh, i tant, pels nens poder tenir aquesta activitat que és en grup, no? Saber
1: tenim,
0: jugar en grup, en
1: i
0: equip.
1: I jo penso que tenim grans entrenadors, un gran coordinador, i hem incorporat nosaltres una persona a la directiva que està ficat també d'entrenador al futbol base, no? Que serà molt important de cara al futbol base un director també que estigui a la directiva que informi també i que ens aconselli de lo que tenim que fer també al futbol base.
0: Per millorar tots els
1: per millorar
0: equips,
1: tot,
0: els entrenaments, l'organització, trobo fantàstic. Però hi ha el segon equip, que el segon equip va jugar també l'amistós aquest cap de setmana passat,
1: sí.
0: I va, pel que sé,
1: va guanyar
0: contra Canovelles,
1: sí.
0: 2-1, o sigui que... Déu-n'hi-do, aquest amistós.
2: Molt bé.
0: Quin és el partit que juga el segon equip?
1: El segon equip comença la Lliga aquesta setmana també.
0: Sí, per això.
1: Aquí a casa.
0: Aquí a casa, ells. Sí. Ells a casa i el primer
2: sí,
0: fora.
2: Sí. I ells sí que juguen el dissabte.
0: Ells juguen el dissabte?
2: Dissabte a les 5. Crec que sí.
0: Dissabte a les 5. Sempre són els 5 els
1: bueno,
0: partits?
1: Bueno, hi ha vegades que canvia.
2: Depèn.
1: Depèn.
0: Quina coincidència.
2: Depèn, però sempre mirem a les 5 el primer equip i el segon esperem que es pugui ser a les 5 també.
0: Contra qui juga el segon equip aquest dissabte?
1: Sí, que no sé. Si vols que digui la veritat.
0: Ah, no ho teniu controlat.
1: No, va,
0: això
1: no.
0: Era per informar, però de totes
2: no.
0: maneres tota la informació la troben a la pàgina web del
2: sí,
0: Futbol Club
2: no,
0: Argentona.
2: I a Instagram i el d'això sortirà.
1: I l'ho he vist aquest matí, no me'n recordo.
2: Surt els horaris i tots els partits que juguen.
0: Sembla
2: cada
0: que,
2: setmana surt
0: sí.
2: a Instagram i a Facebook.
0: Controleu que a Instagram a l'equip de primera també hi hagin els resultats o també els partits perquè no ho hem trobat.
2: Bueno, clar, perquè està en pretemporada, llavors potser no es troba, però
0: clar,
2: a l'hivern sí que es penja.
0: Tot es penja
2: ben actualitzat. A l'hivern sí que s'actualitza.
1: No, pensa que nosaltres tenim una rede social molt important.
2: De la temporada es penja.
1: I com a tota la temporada i comença
2: sí, sí.
1: a...
0: Tot, és a dir, que no ens perdrem cap informació perquè tot està penjat.
1: Tenim dues
2: persones
1: que treballen molt amb aquest tema.
2: Sí, sí, no. Amb això estem bastant ben servits. Tenim persones que treballen per això.
0: Doncs, molt bé, i com va l'equip de noies? Que
2: bueno,
0: és la novetat
2: ja,
0: d'aquest any, també.
2: Em vaig dir que estàvem entre
0: sí,
2: 13 o 14 o por ahí o 15, però doncs, si no estic entès, som a 18 o 20.
0: Ah, mira, veus?
2: Sí. De moment hem anat augmentant, ara veurem, jo crec que competició no crec que puguin fer, primer que espai tampoc tenim, però almenys que si podem anar entrenant i preparant-se i enfocar l'equip de cada any que ve, això és el que tinc entès. Jo, que vaig estar parlant aquesta setmana amb el coordinador, i el que em va dir, que ja tenia 4 o 5 noies més que es havien apuntat o per venir, i bueno, ja veure... De moment estem posant les bases, ja t'ho vaig dir, estem posant bases i a veure si en mica, pues, aquí surt alguna
0: cosa. Doncs també fem una crida, des d'aquí els
2: sí,
0: micròfons
2: home.
0: De Ràdio Argentona, que les noies...
2: Hem de fer crida per això i per tot.
1: No, és molt important tenir un equip femení.
2: Sí,
0: home, jo crec que
2: sí.
0: els equips femenins a
2: sí,
0: nivell
2: ara,
0: nacional
2: ara
0: estan agafant molta força
2: agafant
0: a nivell
2: força,
0: internacional.
2: Està.
0: A veure,
2: sí,
0: que
2: sí, sí,
0: la
2: sí,
0: Champions... i són realment partits
2: no,
0: de qualitat.
2: No, que s'està fent gran, s'està fent gran el femení, evidentment. Llavors hem de formar part de tot això, també.
0: Clar que sí. Futbol Club Argentona, doncs moltes felicitats una altra vegada
2: sí.
0: per tota aquesta activitat, que no només pel que em deies molt bé, Antonio, Ah, no només pel primer equip, sinó doncs, per tots els
2: tot el
0: equips
2: base,
0: dels petits, no? Que això és molt important per la formació.
2: Des de l'escoleta fins a juvenil.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, jo volia,
0: digues,
1: com que és el primer partit de fi de setmana, que comencem la lliga i tot, no? Volia animar la gent, a tots els argentonins, argentonines, a que vinguin a comencin a fer-se soci i animar l'equip i bueno. També dic que nosaltres, la junta directiva, nosaltres ens toca plegar a final de temporada.
0: Ah.
1: Aquest any acabem el mandat. A l'octubre, aquest mes d'octubre, farem
2: una assemblea
1: dels números de les temporades, farem, bueno, per fer l'assemblea de socis, i anunciarem, jo l'anuncio aquí ara perquè nosaltres, la junta té intenció màxima de plegar aquest any ja penso que estem una miqueta cansats, i animo també a la gent jove i a gent que vulgui portar l'equip cap endavant, no? Que no es quedi, que la gent, que no li costi entrar a una junta directiva, i que això és, no és fàcil, eh? No és fàcil, perquè la gent, hi ha molta gent que, clar, que des de fora es veu, hi ha crítiques, hi ha moltes coses que, clar, mai està content, tothom mai està content, no?
0: Clar.
1: Però que jo vull animar la gent que es fiqui i que l'Argentona no es quedi aquí, no? Que l'Argentona vagi cap endavant i que continuï. I bueno, molt gràcies a tothom i animar-se que l'Argentona aquest any també ho passarem una miqueta difícil, però disfrutarem.
0: Home, però justament aquesta dificultat crea com una certa adrenalina, no? De nosaltres podem, no? Vull dir, som els que comencem, però veja, ho hem d'intentar.
2: No comencem, portem molts anys.
1: Nosaltres portem ja 14 o 15 anys, jo vull ser president.
0: Em refereixo al primer equip,
1: sí,
0: que,
1: bueno,
0: que és
1: primer
0: molt
1: equip,
0: difícil.
1: Sí.
0: Bueno,
2: el primer equip costa molt, home, arribat,
0: molt
2: impensable.
0: Començar animats.
2: Ara, com ha dit el president, des d'aquí fer una crida, que el soci, la gent ja pot baixar el camp.
1: Que la gent s'animi.
2: Ja pot baixar el camp, que els socis, el carrets de socis ja estan fets. Ja poden animar-se a venir.
0: Ja poden venir.
1: I que s'animin, com l'any passat, que van fer una afició molt maca i van anar, l'últim partit van anar en 400 o 600 persones, a veure si el camp de l'Argentona aquest any ho veiem així igual.
0: Perfecte, doncs fem aquesta crida des dels micròfons de
2: Ràdio Argentona. Si podem, disfrutar-ho.
0: Cada dilluns tenim aquí la tertúlia de futbol, ens seguim parlant.
1: I això, moltes gràcies a tu pel programa i gràcies a tothom, als col·laboradors, ajuntament i tota la gent que col·labora amb l'Argentona, que així farem força.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut fins aquí als estudis de Ràdio Argentona i bé, que acabeu de passar un bon dia.
2: Igualment.
1: Moltes gràcies.
2: Igualment, moltes gràcies.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
2: Trescat Info.

0: Les 12, bon dia. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys, després d'una baixada de 12 anys que va acabar el 2022. Les condemnes de presó a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, expliquen part d'aquest increment. La demanda interna impulsa l'economia catalana amb un creixement d'un 3% interanual en el segon trimestre, una dècima més que en el primer. L'augment intertrimestral ha estat d'un 0,7%. La Xina es desmarca del liberalisme de Donald Trump en intel·ligència artificial i reclama una regulació perquè es desenvolupi de manera saludable i ordenada. Alguns experts van en la mateixa línia i posen en dubte els qüestionaments ètics d'alguns dirigents del sector. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 15.000 alumnes més respecte del curs passat. S'hi incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents, per atendre l'augment d'alumnes. Fins dimecres, Suècia no donarà per tancat l'escrutini i no se sabrà qui ha guanyat les eleccions d'ahir. Sobre el paper hi ha un empat tècnic que per ara sembla que es decanta cap al bloc progressista, al davant de la dreta governamental. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar la ciutadania als dos directors del documental Nazza, premiat a Venècia. El treball ovacionat a la mostra narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. Hi ha falta d'estoc a les farmàcies de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. La gran majoria de fàrmacs per mitigar els efectes negatius d'aquesta etapa s'han esgotat i, segons els farmacèutics, costa molt trobar altres fórmules per substituir-los. La plataforma Aeroport i més de 200 entitats convoquen per diumenge que ve una manifestació a Barcelona per protestar contra els plans d'ampliació de l'aeroport. A la mobilització que acabarà a la plaça Sant Jaume, també hi participaran tractors per reivindicar el futur de la pagesia del Delta del Llobregat. I l'actor, productor i director nord-americà Kevin Bacon s'incorpora com a un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. S'assuma així a la presència de figures com Danny DeVito i Peter Jackson. Bacon rebrà un dels grans premis honorífics de Sitges.
1: Esports.
2: El Barça es manté ferm al capdavant de la classificació de primera després de guanyar el Llevant amb Lamine Yamal, que aconsegueix un altre doplet. El Blaugrana, en un avançament de l'entrevista que emetrà el programa Universo Valdano aquesta setmana, diu que es mereix guanyar la pilota d'or pels títols aconseguits i afegeix que no està satisfet amb el seu rendiment en l'últim Mundial. La cinquena jornada de Lliga s'acaba avui amb el Villarreal Betis i demà ja comença la sisena. L'Espanyol fa l'últim entrenament abans de jugar demà al camp del Rayo i el Madrid visitarà el camp de l'Elx. I Alexander Zverev ha guanyat aquesta nit l'obert del tennis dels Estats Units, superant Ben Shelton a la final. És el segon gran slam que aconsegueix l'Alemanya aquest any.
0: Aquesta tarda i demà el sol serà generós, gairebé no hi haurà cap núvol o ben pocs, la calor augmentarà una mica més i tocarà sostre demà, amb màximes que sovint es mouran entre els 30 i els 35 graus. Algunes a ponent poden arribar, però, als 37 o 38 graus.
3: 3CAT Info.
4: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
5: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Franzina Suari.

0: Bon dia. Avui parlem de comerç de proximitat, d'aquell teixit que dona vida als carrers del nostre poble i que, malgrat les dificultats dels darrers anys, continua sent el cor de la nostra economia local. Per parlar-ne, tenim avui aquí a l'estudi de Ràdio Argentona representants de l'Associació de Comerços d'Argentona, una entitat que treballa dia a dia per donar suport als botiguers i botigueres del municipi i per dinamitzar el nostre centre. Bon dia, Maria Gómez i Maite Sánchez.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Maria Gómez és la presidenta de l'Associació de Comerços i la Maite és la dinamitzadora. Les tenim aquí perquè ens puguin explicar de primera mà les activitats que porteu a terme des de l'associació. Però abans volem començar sabent quants establiments estan adherits a l'associació.
2: Bon dia. Doncs ara mateix tenim uns 40-45 associats, entre que alguns es donen de baixa, alguns tenim ara que es donaran d'alta, ronda per aquí, normalment.
0: Perquè segons les dades de l'Ajuntament d'Argentona hi ha 183 establiments a Argentona, dividits en 67 comerços, 79 de serveis i 37 de restauració. La dada que m'has dit d'establiments adherits a l'associació és suficient?
2: Hauria de ser més, hauria de ser bastanta més. Haurien de ser tots per anar bé, sí. Tots haurien de formar part de l'associació.
0: I què fa que els establiments no s'hi afegeixin?
2: Bueno, suposo... Clar, ja té un cost. Està l'associació, hi ha una part econòmica que no és que sigui molt elevada, però bueno, té un cost que s'ha de pagar. Potser alguns motius que tenen per no formar part de l'associació també podria ser, però nosaltres de l'associació el que donem és avantatges, perquè aquest import és molt mínim amb tot el que poden rebre d'informació, campanyes, assessorament, perquè estem bueno, al 100% amb els socis tots els anys que portem.
0: Per tant, ens interessa conèixer doncs, quines són aquestes campanyes o aquestes actuacions diàries, no? Perquè de campanyes són puntuals, però també sí. Les actuacions diàries sí. O setmanals que porteu a terme.
2: Sí, doncs bueno, setmanalment, el que nosaltres tenim ja de fa com un parell d'anys o tres, el que són xarxes socials. ¿Vale? Llavors estan superinformats en tot el que és el món d'Instagram.
3: Quan tenen un dubte, per exemple, fiscalment, o tenen que fer alguna obra... o tenen que posar un tendall, sempre estem aquí, el que passa és que a vegades no se'n recorden, però és una de les coses que també ens pregunten i nosaltres fem instància i preguntem
2: sí.
3: A l'Ajuntament.
0: És curiós, perquè no només dinamitzeu
2: sí, no, hi ha més
0: comerç,
2: coses.
0: Sinó que feu un assessorament sí. Del assessorament, dia a dia de l'empresa, no? Tu tens una botiga doncs, petita, acabes de començar potser i tens
2: correcte.
0: Algun dubte de
2: per exemple, legal? Clar, per exemple, una subvenció, quan tu comences un comerç, pues nosaltres, l'associació, estem associats a Pimec. ¿Vale? Llavors, Pimec ens assessora en tot. Dubtes que tenim que ens facin els socis, pues ho demanem a Pimec. I una d'elles són pues les subvencions que n'hi ha dins de l'Ajuntament també, que l'Ajuntament, evidentment, informa els comerços, però nosaltres, a part, a cada soci tornem a informar d'aquesta subvenció que hi ha hagut. Li recordem. Molts socis, a vegades, perquè tenen mil històries, bueno, mails, 200.000, llavors no ho miren. Llavors nosaltres amb el grup de WhatsApp que tenim amb tots els socis anem directes a aquest soci. Sabem que ha fet obres, perquè ho sabem, perquè ho veiem al poble, doncs llavors jo o alguna component de la Junta doncs ens adrecem i diem, escolta, que tu segur que pots entrar a aquesta subvenció. I molts han entrat gràcies a la nostra persistència de dir, és que us ho donaran, aquests diners.
3: Per exemple, l'última era la d'accessibilitat, que és aquella la de la rampeta.
0: A la rampa per anar amb la cadira de rodes, o el cotxet, o el...
2: Correcte.
3: O closa, no? I també era una de les que nosaltres ens fixàvem i dèiem, ei, hi ha una subvenció, si no la teniu, no fa falta que sigui una obra nova. Penseu que l'Ajuntament us ajuda, saps? Penseu que l'Ajuntament us ajuda en aquest aspecte. I dir, ostres, doncs mira, no ho sabia. Llavors donaven tota la informació. Una d'aquestes, Hi havia una altra dels treballadors i agafava els treballadors d'aquí, sí. Però sempre amb unes bases. Aquestes sí que són més limitades.
2: Sí, també, com que tenim contacte directe amb totes les associacions que n'hi ha, també a la Generalitat, tot el que surt, que sempre surt sobre el mes de juny-juliol, les subvencions del FECAM,

0: perquè no, és un servei més que potser molts que no són socis ho desconeixen, perquè no ho saben. Fem fires, doncs a vegades les carpes, podem deixar aquestes carpes si ells tenen alguna presentació en algun moment de l'any que no sigui una fira nostra. Doncs si són socis, nosaltres demanem a l'Ajuntament la carpa, les cadires, el que sigui, el material, i ho podem subministrar. Uh-huh.
1: Sabem que el comerç de proximitat ha viscut moments complicats i que amb la competència de les grans superfícies i també el comerç en línia. Mm. Com veieu ara mateix la situació del comerç d'Argentona?
2: Complicat.
1: Complicada encara?
2: Sí, bastant complicada. A més que a vegades ens despertem sempre a última hora. Saps? Clar, com tu ben dius, aquí la sort que hi ha és que hi ha molta gent gran i ve caminant. No, o porten a casa, però si és que és veritat que en general és molt complicat, perquè si abans era competència entre ells, és ara mateix és tot el que tu dius, la compra en línia, a les grans superfícies, cada vegada hi ha més establiments, clar, és el mateix pastís que el tenen que repartir com, saps? Entre més comerços. I la veritat és que és una llàstima, perquè el que et dona un comerç de proximitat o un servei de proximitat mai ho donarà una compra en línia, l'assessorament. Si tens algun problema, tu vas, parles amb aquella persona, mira, escolta, em passa això, com ho faig? Això mai t'ho donaran. Però clar, bueno, hi ha altres comunitats en línia que és que t'ho porten a casa. Hi ha vegades que vas a buscar coses que al final tens que comprar fora perquè ja no la tenen tampoc. Però clar, és això el que tenem que lluitar.
0: I ens diferenciem amb el tracte proper, perquè clar, un Amazon, un d'aquests, no t'ho farà això, és a dir, ve un senyor, deixa el paquete i ja està. Aquí, doncs, això, que tu vas a la botiga, et pregunta com estàs, sap el teu nom, bueno, tot això són valors que hem de valorar, hem de tenir present que això només està en el comerç de proximitat.
1: Mm-hmm. Clar, avui en dia, tal i com estem, o que està muntada la societat, el que preval és la rapidesa, la immediatesa. No tinc temps per anar a la botiga, tot i que em dona aquest servei de proximitat, però jo és que treballo tot el dia, vaig a bé els nens, vaig a fer el sopar. Què reivindiqueu perquè sigui més fàcil aquest contacte entre els clients i les botigues d'aquí a Argentona?
2: Home, sí que és veritat que tothom anem com anem i sí que és veritat que ho volen tot ràpid, però clar, és el que et dic jo, quan tu necessites alguna cosa amb un assessorament, a on te vas? A que una persona et parli i t'expliqui. Potser és això el que tenim que canviar una mica, baixar una mica el ritme, ser una mica més previsors. I per què no? Tu al anar a comprar també convius amb més gent, perquè està bé comprar-ho des d'un mòbil, des d'una tablet, des d'un ordinador, però al final també la gent es tenim que comunicar i ens tenim que dir hola, bon dia, com estàs? I això s'està perdent molt. I això crec que es parla en molts aspectes com a comunitat, però al fin i al cap és això, és tenir una mica de contacte humà. És que acabarem parlant amb una màquina, que és molt trist.
1: Sí. Sí, ara s'està parlant molt això de l'intel·ligència artificial que està doncs fent una carrera, ja no és una cursa que està fent molt ràpid, i és això justament, no? Que a vegades quedar-se més a casa i el
2: bueno, la màquina et pot anar bé per segons quines preguntes, no? O que t'ajudi a l'hora de recordar-te un metge o així per la persona major, per les persones grans més. Però clar, el contacte, el com estàs, clar, això una màquina mai t'ho sabrà dir. Només, tu vas a la botiga, només que et miren la cara et diu, ui, què passa? I això, o entre els clients, notícies, no? Que a vegades pues, has perdut algú. Clar, tot això es perdrà, és una llàstima.
0: Sí, inclús els comerços intenten, evidentment, mai poden ser competència d'aquestes grans superfícies, perquè és impossible, és que és impossible. Però sí que es van adaptant, doncs comandes WhatsApp, t'ho portem a casa, és a dir, coses que pot ser més fàcil el comprar aquí al poble.
1: Sí, cada vegada més hi ha establiments que et porten el menjar a casa.
0: Sí, sí, sí, i comprar per WhatsApp, doncs sí, dius i ja està. És a dir que, clar, hi ha un moment que més ja no podem... Competència tan gran és que és impossible, és que no podem competir amb aquesta gent.
1: La competència més gran és els preus.
0: Depèn, eh?

0: A vegades, perquè sí. Tu penses, a vegades et sorprendries, eh?
1: Sí.
0: Et sorprendries. I jo la primera que a vegades m'he sorprès fa molt de temps, que pensaves que, mira, això millor fora, i aquí ho tens, i potser igual o inclús més econòmic. És a dir, que a vegades ens sorpreníem, perquè no ho mirem.
2: Exacte.
0: Si ho miréssim...
2: Ja ens ho pensem que...
0: Pensa que t'has de marxar fora, has d'agafar el cotxe, has d'agafar benzina, no sé què. Tot això perquè no ho pensem, perquè a vegades anem com anem, com diu la Maria. Però que no... Preus de vent, clar, la qualitat s'ha de pagar aquí o al posto que vagis.
2: Sí.
0: Però jo crec que és per la comoditat, la manera que hem canviat dels hàbits de compra i, clar, això, no sé, és complicat, eh? Però que per preus no crec que sigui la primera motiu.
2: La mancança d'un pàrquing aquí a Argentona
0: també
2: ha sigut sempre històricament la causa principal, crec jo, de la falta d'accessibilitat als comerços d'Argentona. S'ha portat a terme ara la zona vermella. Des de l'associació, com veieu, com ha funcionat aquests darrers mesos?
1: Favorable, molt favorable.
0: Molt
1: pel tema de comerç i rotació, que és el que es fa o es demanava, la veritat que molt bé. Sí que s'ha notat, sí. Bueno, per almenys els comerços i la gent està bastant contenta. Una altra cosa és que tu visquis aquí i t'hi sigui més complicat ara no deixar-lo tot el dia. Però bueno, això ja és un altre tema de que nosaltres no podem fer res.
0: Clar, el que volíem era rotació, perquè no calia una zona vermella, però com que la gent, no, el rellotge no feia cas, controlat, és a dir, llavors han hagut de, bueno, com sempre, no? A vegades has de fer posar uns medis perquè la gent ho respecti. I sí, la veritat que pots aparcar, és a dir, sí.
2: O sigui, ho veieu positivament.
0: Sí.
2: I què en penseu de la diversitat de comerços a Argentona?
1: Bueno, aquí pals a la roda, com dic jo.
0: Sí.
1: A veure, molta diversitat, és veritat que no hi ha, hi ha
0: però
1: molt repetitiu.
0: S'ha intentat i no sé per què, hi ha diferents sectors que no funcionen.
1: No funciona.
2: Quin
1: i creiem
2: és el sector que no funciona?
0: Mira, el de roba infantil, és no sé què passa, que no funciona.
1: Sabateria.
0: Tenim, bueno, una que és una... Tenim una sabateria, però no... De nens és que no sé per... I mira que n'hi ha nens, en aquest poble.
2: Sí, perquè només cal anar a la plaça Nova a partir de les 5, eh?
0: Pues ara no hi ha cap botiga de nen petit.
1: No.
0: Hi ha hagut.
1: Sí. Una merceria.
0: Merceria tampoc tenim...
1: Bueno, hi ha alguns punts. Sí que és veritat que aquí a Argentona s'està convertint molt per serveis.
0: I d'alimentació, que és
1: l'alimentació, que és la base.
0: El comerç de proximitat més del dia a dia, de menjar, això sí que, bueno, va funcionant.
2: Tindria alguna relació amb el fet de que quan vas a comprar roba passeges per la ciutat, passeges per la zona peatonal Argentona, què pot oferir en aquest sentit? Perquè els dissabtes a la tarda és tancat i els dissabtes a la tarda és el dia que es va més a passejar, no?
0: Sí.
2: Quan passeges ja compres, perquè veus la botiga aquí o l'altra. Creieu que s'haurien d'obrir les botigues el dissabte a la tarda?
0: Bueno, això creiem que sí, però fa molts anys cada vegada ha anat a menys, ha anat en detriment i ha anat tancant, perquè és el que passa, com que no ve la gent a comprar, perquè ha d'obrir, i ara inclús algunes que sempre obrien ja tanquen. Això és un...
2: És que és una roda, no? Quan ja saps que les botigues estan tancades, ja no surts a passejar, però clar, els comerços si obren i no ve ningú, també diuen...
0: Claro, és això, és la cua que es menja el peix que menja la cua, que és que no sabem...
2: Costa.
1: També pensa que nosaltres al tenir molta urbanització, entre setmana ve molta gent a treballar, llavors quan aprofiten el millor a comprar i a donar la volta, i les urbanitzacions que passen el mateix... Jo el dissabte a la tarda pues, diuen, està tot tancat, no anem a donar. A què anem a donar? Anem a la plaça? No. Suposo que també hi ha buscant uns altres llocs que potser van només a passejar. També és veritat que les botigues, clar, que estiguin obertes i que la gent només vagi a passejar, pues, tampoc els hi surt a compte.
2: Em refereixo a passejar, ja sabeu, no? Si vas a la Riera de Mataró també estàs passejant i llavors dius, ai, mira, em falta unes sabates o em falta els pantalons pel nen, no? Bé, no ho sé, jo... Pregunto, si vosaltres, l'experiència que teniu ja vosaltres de...
1: Jo veig que hi ha molta gent que va passejar, perquè jo també a vegades he baixat a Mataró, que també la Riera també veig que va baixar de mica en mica.
0: Sí.
1: I jo veig que la gent va donar voltes, o sigui, no les veig amb bosses.
2: No.
1: Van a donar una volta, el que t'he dit, vaig a mirar, potser sí que algú compra, però no. no les veig amb bosses, van a prendre un cafè, donen la volteta i ja està.
2: I el relleu comercial, com el veieu? Ara dèiem de les merceries o aquestes botigues doncs, que abans tenien un perfil de clienta. No hi ha relleu a Argentona, tampoc? Ara hem tingut sort amb Camp Cases, no? Que hi ha hagut un relleu.
0: Sí. Bueno, tenim... Bueno, alguns sí que continuen, no? Sobretot l'alimentació. Aquests són els que continuen més. Però tret d'alimentació, que vagin... seguint l'ofici, primer que els oficis molts estan perdent. Abans aquí teníem un sabater al carrer de les sabates,
1: sí.
0: Ja no, i que posa, feia, bueno, les claus sí, perquè tenim la ferreteria.
1: Sí, no, aquest no, encara tenim ferreteria. Els cinturons,
0: tot
1: les cremalleres...
0: Es va marxar, i mira que anava superbé. Sí. És a dir, que hi ha coses que marxen, oficis, que clar, sap molt de greu quan marxen.
1: També jo crec que un dels punts que també sempre diem... és el preu del lloguer, també.
2: Ah, aquest és un altre punt, sí.
1: Molt, perquè tu compares amb els habitants que hi ha aquí o la rotació que hi ha aquí i, clar, estan bastant per sobre.
0: El preu del lloguer.
1: El preu del lloguer. Sí. I, clar, això també fa que potser busqui unes altres zones.
2: Quina relació teniu amb l'Ajuntament d'Argentona?
0: Bé, sí. Nosaltres fa molts anys que sempre tenim signem un conveni anual amb l'Ajuntament, amb Promoció Econòmica, i tenim molt de contacte, és a dir, sí, qualsevol activitat que fan, ens intenten integrar, també nosaltres sí podem aprofitar-nos de l'Ajuntament amb qualsevol, que ens deixen el material,
1: fem col·laboracions.
0: Si necessitem algun espai per fer alguna reunió, doncs a vegades també algunes xerrades que hem fet, ens han deixat espais de l'Ajuntament. Bé, és una...
1: aquest aspecte, bé, suposo sí. Que com tots quan ens queixem, no?
0: Sí.
1: Sempre dius, podíem fer més.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Però bueno, també els suposo que arriben on t'arriben, no? Que no deu ser fàcil.
0: Clar, i no són l'única entitat de tot el poble. Llavors, clar, hi ha més entitats. Sí. Nosaltres estem, jo crec que estem bé.
1: Sí.
0: Dintre de totes les entitats.
1: Dintre de totes les entitats.
0: Ens sentim bé. Sí. I que per nosaltres també, amb ells... fem bona feina de comerç.
1: També és curiós, Francina, perquè hi ha una cosa dels comerços locals que molta gent a vegades no parlo. Jo cada vegada que vaig a una reunió ho dic. Són molt col·laboradors. O sea, els que menys poden, econòmicament, no? Perquè el que diem, els lloguers, els tens que ajustar els preus i tot. Després, quan fem campanyes o fan campanyes, són els primers que col·laboren. És a dir, tu vas i dius, mira... que fem la truita, tranquil·la, algo farem.
0: Sí.
1: Vull dir, que aquests grans, els grans, en canvi vas als grans i et diuen que per protocol d'empresa no poden o no volen. Però en aquest sentit sempre el més petit és el que més col·labora.
2: Potser el més petit també té més necessitat de que hi hagi, no?, unes certes campanyes que dinamitzin el seu comerç.
1: No, vull dir a l'hora de col·laborar.
2: A l'hora de col·laborar.
1: Que et donen més obsequis,
0: demanem
1: alguna cosa extern, saps? Són els primers que diuen sí, tranquil·la, i sempre estan aquí. I això també pot ser, la gent es tindria que donar... no? Donar-li una volta, perquè igual no ho sap. No? Quan fem uns sortejos, a vegades, aquests productes són gratuïts. I això li passarà a més associacions i entitats, I són els primers que et donen. Vull dir que això també...
0: S'ha de valorar
1: pel poble.
0: S'ha de valorar.
1: Sí, és una de les coses que també hi ha que valorar.
2: Perquè, és clar, la unitat dels comerços, com més sou allò que dèiem al principi de l'entrevista, no? Com hauríeu de ser-hi tots, i no hi sou tots, perquè suposo que la unitat fa la força, no?
0: Clar,
1: sí, clar.
2: Si tots participeu de la campanya, si tots participeu de les diferents accions que porteu a terme, doncs més bons resultats o uns resultats més extensos hi hauria, no? Quina és la propera campanya que teniu ja a l'agenda?
0: Ara és la tardor, ja comencem, ja l'octubre. Encara els socis no saben molta cosa.
2: Clar, no podem fer primícia, potser.
0: Sí. Però bueno, estan acostumats que sempre Nadal, tardor, quan comencem el nou any la truita, bueno, no és que sigui repetitiu, però bueno, la vida, com que tot, més o menys la rutina és la mateixa, i ara toca la tardor, diferent sempre, el sorteig serà diferent, però bueno, és real, octubre. Però després,
2: en què consisteix aquesta campanya?
0: És un sorteig, bueno, és un sorteig que fem que la gent compra. El que volem és incentivar que la gent vagi a comprar als comerços. Llavors hauran d'omplir una butlleta amb les seves dades i la dipositen en una bosseta que deixem de la campanya. Estarem com una setmana o dues setmanes amb aquesta campanya i després fer un sorteig. I el que sortejarem seran productes de la tardor, de diferents associats nostres.
1: Mm-hmm. Sí, són com uns obsequis.
0: Són obsequis, són obsequis.
2: Això s'assembla molt a la campanya que vau fer ara al juliol, no? El juny-juliol.
0: A la del Compra i Descobreix.
2: Compra i Descobreix.
0: Sí, això la fa l'Ajuntament.
2: Aquella era de l'Ajuntament. Sí.
0: El que passa que nosaltres
1: col·laborem
0: moltíssim amb ell, perquè moltíssims socis són de l'associació, que també són del poble, evidentment, però sí, és comprar, és comprar.
2: Es tracta d'això, de si vas a comprar aquí de proximitat, pots aconseguir
0: un obsequi,
2: un premi.
0: Sí, 8 obsequis farem aquesta vegada. Uh-huh. Farem les dates, que encara no les tenim, farem el sorteig en directe i bueno, podran anar als comerços a recollir el premi que els hi ha tocat.
2: Uh-huh. També teniu la xarxa de comerç verd, això també ho
0: és de l'Ajuntament. És de l'Ajuntament.
2: I després la campanya comerç de poemes o poemes de comerç.
0: Això fa molt de temps, fa una campanya per Sant Jordi.
2: Aquest tipus de campanya és molt específica.
0: Sí,
2: no?
0: va ser molt xula perquè era un llibre que es diu Comerç de poemes, poema de comerç, d'una escriptora que també està per aquí, per Argentona, i va tenir molt d'èxit aquesta campanya per Sant Jordi, va ser.
2: Vull dir, aquest tipus de campanyes la seguireu fent o com ho teniu planificat?
1: Bueno, anem mirant cada any què fem.
0: Bueno, l'any passat vam fer la de la imatge, de les
2: fotografies?
0: Les fotografies, la de la que
1: a l'exposició.
0: L'exposició que vam fer. Va tenir molt d'èxit, la veritat, que va estar molt bé. Sí, cada any anem variant, perquè clar, no podem fer sempre el mateix.
2: Teniu el calendari dels festius que podreu obrir?
0: Sí, això ho fem nosaltres a començament. Ara ja estem treballant per al de l'any que ve.
2: I fins a final d'any, quins festius?
0: Bueno, ara el que ve més és per desembre.
2: El desembre.
0: El desembre es poden... Bueno, nosaltres com a associació imprimim aquest calendari en DIN A4 i donem a tots els socis. Llavors, ells ho tenen, fa molta gràcia perquè ho tenen
1: penjat
0: a la vista. Sí, és que jo ho veig sempre, dic, mira, menys mal que fan cas, que sempre fan cas, de les cosetes, però et veus com gratificada de dir, mira, ho fan servir. I els hi ha molt bé. Ara, per exemple, a l'octubre, ara me'n recordo, el 12, crec que no poden obrir, que són els festius, perquè hi ha festius d'obertura i festius que no poden obrir, i les locals. Llavors tot això ho tenen plasmat en el calendari.
2: Està molt bé que els comerços ho tinguin, però els clients també hauríem de saber, no?
1: Bueno,
2: els festius que obriu...
1: Depèn, perquè clar, saps què passa? Que nosaltres no hem aquesta informació, però potser
0: no obren.
1: Ah. Llavors ells, els comerços o els serveis, ja ho diuen.
0: Sí.
1: Saps? Per això dic que no podem... Mira, ara el de... Per exemple, el de la Diada, molts el dissabte no van obrir, que era un dia normal, no?
0: Sí.
1: I llavors ja van publicar que aquell dissabte estava tancat.
0: Clar, divendres era festa.
2: Pont, clar, van fer un pont.
0: Divendres no podien obrir, però molts, molts comerços, i no només aquí, sinó en diferents municipis, dissabte han agafat festa.
1: Sí, van aprofitar.
0: El problema és que és el propi comerç que ha d'informar d'això, perquè nosaltres, el nostre calendari és pel comerç, no és per al públic.
2: Sí, per això deia que el potencial client hauria de saber quan són,
0: claro,
2: però és individualitzat.
0: És individualitzat, sí, perquè aquestes festius, possible obertura, per exemple el desembre, és possible obertura que poden obrir. Si no vols obrir, nosaltres no podem publicar han obert els comerços de Argentona, perquè després anirà un client final i clar, dirà, pues no estava obert. Llavors no podem publicar això.
1: Clar, el que sí que fem és que quan ells publiciten, llavors ens etiqueten i clar, si tu vas a la xarxa de a l'Instagram de l'associació, allà ja ho veus també. Però bueno, que saps què passa? Que els clients que van aquí a comprar, com jo, quan jo tenia la botiga, t'ho pregunten directament.
0: Obrireu?
1: Què faràs?
2: Obrireu, sí, no. Sí. Tot i així, creieu que hi ha un problema de personal? Tenen problema de personal als botiguers?
0: Depèn quin sector, eh? Hi ha alguns sectors que més que uns altres, però...
1: Mira, jo crec que el sector precisament que dèiem és aquest que no té relleu, no? Que jo crec que són els de... Pot ser una carnisseria o una peixateria. Jo crec que aquí els hi costa més.
2: Uh-huh. Els oficis aquells que aquest em deien, per ser un peixater o ser un carnisser, s'ha de saber, s'ha de saber tallar la carn, s'ha d'aprendre, no?
1: S'ha d'aprendre, que inclús crec que ara ja comencen a fer cursos d'FP, saps com feien antigament, i una d'aquestes és per ser carnisser o peixater.
2: Clar, perquè això és important, no? que la formació estigui lligada amb les necessitats tant comercials com empresarials del poble. Ja per acabar, teniu alguna reivindicació més a fer o algun missatge que voleu fer arribar als nostres oients?
0: Com a nosaltres, com a comerç, doncs que comprin aquí al poble, que hi ha productes molt bons. No són tan cars com es pensen, de veritat, ho dic.
1: Per la qualitat,
0: per la sempre
1: comparant el mateix.
0: Si comparem el mateix, preu i qualitat, el servei, estem a prop i fem poble. És a dir, que tot quedi aquí a Argentona.
1: Mira, Francina, jo vaig baixar a l'estiu una tarda, i quan vaig veure tots els comerços tancats, evidentment eren vacances, jo vaig dir a la gent: veieu això? Sí, això, si no es compra, pot acabar així, però per tot l'any.
2: És que ens queixem de vegades de que no tenim la sabateria, però clar, quan hi és, tampoc no la fem servir, doncs no serveix de gaire.
1: I és una de les reivindicacions. Penseu que locals tancats també és molt trist. Tema Covid, si no, el que passa que ara sembla que ja no ens en recordem.
2: Sí. Va fer molt de mal,
1: Sí.
2: Bé, doncs Maria Gómez, presidenta de l'Associació de Comerços d'aquí Argentona, i la Maite Sánchez, dinamitzadora d'aquesta mateixa associació, moltes gràcies per haver vingut aquí als estudis de Ràdio Argentona i fer-nos doncs aquests 5 cèntims de com funciona l'associació, de com es troba el comerç d'aquí d'Argentona, en aquest portes endins, aquesta nova secció del programa Tic Tac. Que acabeu de passar un bon dia.
0: Igualment.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

Són les 12 i 34 minuts d'avui dilluns, en dia 14 de setembre. I abans de passar a l'espai de Canti a Canti, que el Museu del Canti ens ofereix cada dilluns, es presenta un canti nou que té dins la seva exposició, el que voldria fer és llegir-vos un llibre, un poema que s'inclou dins el llibre I ara prou. És un llibre de poemes de l'argentoní Josep Lladó Pasqual, que va ser editat aquí a Argentona el 2024, i voldria llegir-vos un poema que es titula Aquest canti vell. Aquest canti vell que guarda el museu, un jorn conegué l'escalf d'altre sostre. D'ell traguejà la pubilla i l'hereu tornant de la font a la llum del llostre. Va romandre humil, voltat de mullim, vora el portal, ran del banc de l'entrada. Més, en alçar-lo, el feien sublim, car obligava a aixecar el cel mirada. Aquest canti vell, ventruc i grotesc, que avui al museu t'ha omplert la pupila, et pica l'ullet i et mira burlesc per dir-te que és fet, com tu, de l'argila. Sigues com ell, ben ample de broc, per si et cal un dia escoltar confidències i destret galet quan, seguint el joc, et calgui donar consells o sentències. Gràcies, Josep Lladó, per aquest poema i pels altres poemes que també inclou aquest llibre de poemes I ara prou. I ara sí, anem a la secció del Museu del Canti, que conjuntament amb Ràdio Argentona us ofereix cada dilluns a aquesta hora.

0: Lucía Canti. Una peça, una història. Cada setmana al Tic Tac posem la mirada en una peça molt especial del patrimoni d'Argentona, els Cantis del Museu del Canti. En descobrirem la història, la curiositat que s'amaga darrere de cada peça i tot allò que ens explica sobre la nostra cultura i tradició. Avui parlem dels poals i la ceràmica de voltes. Amb Eva Pascual, directora del Museu del Canti.
1: Avui parlarem dels poals i la ceràmica de voltes catalana. Al Museu del Canti conservem, a part de cantis, òbviament, una gran varietat d'atuells per treure, transportar i fer servir l'aigua, un dels quals són els poals. Així com el canti és un atuell tancat, amb un cos globular, que serveix per dipòsit de l'aigua, amb una nansa superior, amb un broc gros per ficar-hi l'aigua, i un broc petit o galet per beure a galet, el poal és exactament igual que el canti, però amb una obertura molt grossa a la part superior, que permet l'emplenat i un sol broc pel buidat. Com el seu propi nom indica, servia per tal d'extreure aigua de pous i cisternes. Es lligava una corda a la nansa superior, es baixava el pou i una vegada omplert es pujava, una feina que habitualment, tradicionalment, era feta per les dones. Al Museu del Canti conservem una interessant col·lecció de poals amb una cronologia que va des del segle XV fins al segle XVIII. I és que es coneixen molts exemplars d'època medieval de poals. No és que en època medieval i que als segles XIV al XVIII hi hagués molts poals i molta ceràmica a Catalunya, sinó que se'n conserva moltíssima de ceràmica d'ús quotidià i sobretot medieval. Un exemple de poal el podem veure a la Catedral de Barcelona, si voleu anar, a l'excel·lent retaule de la Transfiguració, pintat per Bernat Martorell el 1447. Veiem una noia que treu aigua amb un poal, que és exactament igual que els que tenim en el museu. I és que es conserva molta ceràmica a tota Catalunya de voltes. Des de la banda dels museus li diem de voltes. No és una ceràmica especial o feta expressament, sinó que s'emprava per emplenar els carcanyols, que és l'espai entre la volta i la paret o una altra volta, de les construccions gòtiques i posterior. Aquesta ceràmica servia per emplenar aquests espais i per reduir el pes que havien de suportar les voltes de l'edifici. Es tracta d'una tècnica d'origen romà que ja es feia servir a l'antiga Roma i que consisteix a omplir molt, molt, molt, completament els carcanyols de les voltes amb peces ceràmiques senceres. Per què? Perquè les peces ceràmiques pesen molt poc, si ho compares amb una pedra d'un edifici, però alhora són molt resistents. Aquestes peces ceràmiques normalment eren peces defectuoses, que ja havien estat comprades als obradors de terrissa amb aquesta finalitat. I aquesta tècnica es va emprar sovint en edificis gòtics perquè, a més d'alleugerar el pes en edificis com esglésies, com catedrals, millorava l'acústica, però també amb edificis d'època més tardana. I és que l'ús de la ceràmica permetia omplir els carcanyols de manera molt eficient i poc costosa, aprofitant i reciclant objectes de ceràmica existents i que no es podien fer servir per l'ús quotidià. Aquests objectes no es podien fer servir per l'ús quotidià perquè pensem que en època medieval les argiles no eren tan refinades com les d'avui en dia, tenien moltes impureses i, a més, coure la ceràmica amb la corba de ceràmica que existeix, exigeix la seva cocció amb un forn de llenya devia comportar una certa complexitat. Per tant, una part de les peces que feien els terrissaires, que eren objectes d'ús quotidià, no les grans peces pels estrats més benestants, sinó objectes d'ús quotidià, moltes vegades, una vegada acabada la cuita, apareixien o escardades o trencades. Eren les que s'aprofitaven per omplir aquests carcanyols. I per què en tenim tantes, de ceràmiques de voltes? Perquè s'han anat trobant a les diferents restauracions de les edificis medievals de Catalunya, com Santa Maria del Mar, la Biblioteca de Catalunya, etc. I la gran majoria són sencers. Poden tenir una petita esquerda o trencada. Ja que aquests objectes no es podien emplar per l'ús, atès que presentaven aquestes esquerdes, són els que es feien servir per omplir les voltes, reciclant-los, i passaven de tenir un ús quotidià a un ús estructural a les edificacions del període. Aquest ús ha fet que actualment a molts museus de Catalunya es conservin importants col·leccions de ceràmica medieval i fins al segle XVIII de ceràmica d'ús comú de les llars de l'època, la qual cosa ha contribuït a aprofundir en els estudis de la història del nostre país i en la història de la ceràmica catalana. D'aquesta ceràmica de voltes i d'aquests poals del segle XV en podeu veure al Museu del Càntic, que en conservem i exposem una destacada col·lecció de ceràmica de voltes, que a més de poals, inclou cantis, òbviament, catúfols, aiguamans, cantes i gerres, entre molts altres, molts dels quals són un comodat del Museu del Disseny de Barcelona i que ara podeu veure en el nostre museu.

dia com avui. Viatgem enrere en el temps per descobrir alguns dels fets, personatges i moments que han deixat empremta en la nostra història. Dates que potser ens són conegudes, d'altres que ens sorprendran, però que avui recuperem per entendre una mica millor d'on venim. Repassem les efemèrides. El 14 de setembre ens porta el record de la mort de Josep Irla i Bosch, president de la Generalitat a l'exili. Nascut a Sant Feliu de Guíxols el 1876, va ser alcalde del seu poble abans d'entrar a Esquerra Republicana. El 1938, en plena Guerra Civil, va ser elegit president del Parlament de Catalunya. Un any després va iniciar l'exili a França i arran de l'afusellament de Companys, el 1940, va assumir la presidència de la Generalitat, un càrrec que va exercir durant 14 anys sense trepitjar mai el Palau com a president. Discret fins al final, va morir a Provença el 14 de setembre de 1958, als 82 anys. Un 14 de setembre, però de 1982, moria la princesa Grace de Mònaco. Un dia abans havia patit un vessament cerebral mentre conduïa per una carretera de la Costa Blava amb la seva filla Stephanie al cotxe. El vehicle va caure per un terraplè de 35 metres. Ingressada en estat crític, els metges no la van poder reanimar i la família va decidir desconnectar-la del suport vital aquell mateix 14 de setembre. Tenia 52 anys. Guanyadora d'un Òscar, abans de convertir-se en princesa, la mort de Grace Kelly va marcar el final d'un dels contes de fades més coneguts del segle XX. I viatgem fins al 1812, una setmana després de la sagnant batalla de Borodino, Napoleó entra a Moscou al capdavant de la Gran Armée i s'hi troba una ciutat fantasma. Els russos l'havien evacuada i poc després la ciutat comença a cremar. Sense subministraments i sense ningú amb qui negociar la pau, Napoleó es veu obligat a ordenar la retirada un mes més tard. Serà una de les majors catàstrofes militars de la història, dels prop de mig milió de soldats que van entrar a Rússia. Només uns 20.000 en van sortir en vida. El principi de la fi de l'imperi napoleònic.

I nosaltres ho deixem aquí per avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, per escoltar-nos i per fer-nos costat durant aquestes 3 hores de programa. Si us heu perdut alguna entrevista o alguna de les seccions d'avui, no patiu, les podeu recuperar en format podcast al web de Ràdio Argentona, a radioargentona.cat. Demà tornem a ser aquí amb més ràdio, més actualitat i més ganes de passar una bona estona amb vosaltres. Ara arriba l'informatiu de la una. Gràcies per ser-hi, que passeu un molt bon dia i fins demà.

Avui han començat les activitats centrals de la Setmana de la Gent Gran. En aquesta 75a edició hi haurà activitats durant tota la setmana i clourà amb la Festa de la Vellesa diumenge. Argentona té per primera vegada en la seva història una dona com a caporal de la policia local. Alicia López assumeix el càrrec després de dues dècades de trajectòria al cos policial del municipi. Arrenca oficialment el curs escolar per als cicles formatius a tot Catalunya. A Argentona hi ha un total de 30 alumnes matriculats al primer curs i 23 al segon. Avui s'obren oficialment les inscripcions per a una nova edició de l'Espai Multifamiliar. Es tracta d'un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. Acaben els partits amistosos del Futbol Club Argentona. El segon equip va jugar a casa el passat cap de setmana davant el Canovelles. I el temps, aquesta tarda es mantindrà l'estabilitat a tota la comarca amb un ambient clarament assolellat. Les temperatures màximes experimentaran un lleuger ascens respecte als darrers dies i a la comarca podem arribar fins als 33 graus. El vent és moderat. Comencem.

0: Comencen les activitats centrals de la Setmana de la Gent Gran, organitzada pel Patronat de la Vellesa i l'Ajuntament. És la 75a edició d'aquesta festa, que ja s'ha convertit en una tradició argentona. El passat cap de setmana es va iniciar amb el trenet i aquest matí la Plaça Nova ha acollit una sessió de dansa terapèutica. Per demà, dimarts, dia 15, l'activitat començarà ben d'hora, a 9:15, amb gimnàstica a la Plaça Nova, seguida novament de la dansa terapèutica. Ja a la tarda, a les 6, el Casal de la Gent Gran acollirà el Quinto al Cross. Dimecres 16, a la Plaça Nova serà l'escenari d'una sessió de ball des de les 11 fins a 1:15 del migdia. I de cara a la segona meitat de la setmana, el dijous 17 de setembre tindrà un matí actiu a la Plaça Nova amb gimnàstica a partir 9:15 i dansa terapèutica a 11:15. Ja a la tarda, a les 5, es projectarà una sessió de cinema al centre parroquial amb la pel·lícula Atrapa un Millón. Per divendres 18, la cita serà 6:15 de la tarda a la sala amb la celebració del Gran Quinto. El cap de setmana de Cluenda començarà el dissabte 19 de setembre a les 10 del matí amb el torneig de bitlles catalanes al centre parroquial i el punt final el posarà el diumenge 20 de setembre a la gran festa de la gent gran. La jornada s'iniciarà a 9:15 del matí amb l'anada a missa, continuarà a les 10 amb una cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala i es tancarà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel també a la sala. El president del Patronat de la Vellesa, Joan Lluís Martín, recorda que la cercavila o passacarrers des de l'església fins a la sala no és obligatòria, per tant, aquelles persones que no vulguin participar en aquest passacarrers podran anar directament a la sala.
1: No és obligatori, això també tenim que dir-ho, perquè hi ha molta gent que és molt reàcia. Han canviat els temps. Abans, és el que tu comentàvem, que sí que és veritat que a la gent li agradava fer pues, el passacarrer i gaudien, però ara hi ha molta gent que no vol fer aquest passacalle i no hi ha cap problema. El que vol venir a l'acte religiós bé, sortim, i a les 10 ja venen directament a la sala per fer l'esmorzar.
0: Els padrins d'aquest any són Paquita Díaz i Joaquim Riera. Cal recordar que fora d'aquesta setmana, el dijous 1 d'octubre, hi haurà una excursió programada a Montserrat. Per més informació sobre tot el calendari d'actes, us podeu adreçar al telèfon 673 92 00 64. L'entrevista sencera la podeu escoltar a la ràdio a la carta. Avui arrenca oficialment el curs escolar per als cicles formatius a tot Catalunya i Argentona ho fa amb unes xifres que consoliden l'oferta formativa del municipi. Pel que fa als cicles, el primer curs s'inicia amb un total de 30 alumnes matriculats al primer curs. Aquests cal sumar als 23 estudiants que continuen la seva formació segon curs després d'haver superat amb èxit el primer any. Paral·lelament, també comença el curs el programa de formació i inserció, el PFI, una iniciativa impulsada amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Argentona i que té la seva seu a les antigues escoles de Sant Miquel del Cros. Aquest curs el PFI comptarà amb un bon nombre d'estudiants repartits en tres especialitats pràctiques. 15 alumnes s'han inscrit al PFI de pastisseria, 12 cursaran l'especialitat de jardineria i 16 es formaran en l'àmbit de l'electricitat. I atenció a totes les famílies d'Argentona amb nadons o que estan esperant un fill, perquè avui s'obren oficialment les inscripcions per a una nova edició de l'Espai Multifamiliar. Es tracta d'un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. Un punt de trobada acollidor per compartir experiències, resoldre dubtes sobre el desenvolupament infantil o el benestar emocional i viure la criança en comunitat amb el suport de professionals. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Busquet amb una freqüència quinzenal, des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's s'obre avui mateix i estarà actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. Recordeu que les places són limitades. I Argentona té per primera vegada en la seva història una dona caporal al capdavant de la policia local. Es tracta d'Alicia López, qui ha assolit aquesta categoria de comandament i ha marcat així una fita pionera dins del cos policial del municipi. Després de 20 anys de trajectòria professional a Argentona, dels quals n'ha passat 10 exercint funcions de comandament, López lidera un equip operatiu en un cos on actualment hi treballen 7 dones. En una entrevista al programa Tic Tac d'aquesta casa, la caporal ha afirmat sentir-se orgullosa d'aquest pas, assumint-lo amb molta naturalitat i destacant que el més important per ella és la feina ben feta al servei de la ciutadania.
2: Al final jo soc caporala perquè he fet una trajectòria professional i perquè he assolit una responsabilitat de comandament. Però mira, sí que crec que és important perquè demostra que les dones no poden ocupar qualsevol lloc dins de del cos policial. I també llocs de comandament, perquè és bastant difícil. Nosaltres venim d'una història doncs, que és un cos molt, molt masculinitzat, no? I bueno, costa que la dona tingui un paper visible.
0: Com a caporal, les seves funcions combinen la feina a peu de carrer amb la coordinació i supervisió de l'equip d'agents al seu càrrec. També la presa de decisions en situacions d'incidència i l'atenció directa als veïns. López destaca que l'empatia, la capacitat d'escoltar i la calma són virtuts essencials per la feina policial, especialment en un municipi com Argentona, on el tracte amb la ciutadania és molt proper i assistencial. De cara al futur, la caporal no descarta continuar ascendint en l'escala de comandament si surten noves places de sergent.
3: Els esports.
0: Fem un repàs al partit de pretemporada que ha jugat el segon equip del Futbol Club Argentona, que ha finalitzat justament aquesta pretemporada amb una victòria. Aquest cap de setmana han guanyat 2-1 al Canovelles i el pròxim partit ja serà la primera jornada de Lliga. S'estrenaran a casa contra el Bufalà. El partit serà dissabte 19 de setembre a les 5 de la tarda. Comencem els serveis amb la cistella a casa perquè continua Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. El GESAM està adreçat a persones cuidadores.

0: de setembre i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el dia 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. Anem a l'agenda. A banda de totes les activitats de la Setmana de la Gent Gran, també n'hi ha d'altres. El Centre d'Estudis Argentonins ens proposa per dijous converses amb el filòsof Eudald Espluga, Martí Carreras, estudiant de Filosofia, i Guillem Vila, antropòleg i tècnic intercultural. Parlaran sobre l'obra d'Espluga, Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Serà dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros i és gratuït per als menors de 12 anys. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial. I anem amb la informació meteorològica per les properes hores i els pròxims dies a la comarca. Aquesta tarda es mantindrà el temps estable i clarament assolellat a tot el territori, sense possibilitat de pluges. El vent bufarà moderat i les temperatures màximes no superaran els 33 graus. De cara a dimarts, la jornada començarà amb estabilitat i cel assolellat, tot i que amb alguns intervals de núvols baixos durant les primeres hores del matí. Tancarem el dia sense pluges i amb vents lleugerament moderats. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes pujaran fins a situar-se entre els 17 i els 22 graus, mentre que les màximes quedaran més frenades entre els 28 i els 30 graus. I atenció dimecres, perquè s'espera un canvi important de temps. El cel quedarà molt ennuvolat a tota la comarca i arribaran precipitacions en forma de xàfecs que localment podran ser de forta intensitat i abundants. Aquest canvi portarà també un descens notable de les temperatures màximes, que se situaran entre els 23 i els 26 graus. Les mínimes es mantindran sense canvis significatius. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, avui tenim ben pocs canvis pel que fa a la previsió meteorològica. Dimecres sí que arribarà un front que podrà portar un descens a la temperatura, xàfecs, tempestes, ja en parlarem, però de moment avui el que tenim és ambient totalment assolellat i una temperatura que ja a primeres hores del matí doncs era molt similar a la que teníem ahir, amb valors que rondaven entre els 10-15 graus a punts del Pirineu, també cap al nord, sobretot de la depressió central, i en canvi cap al prelitoral i sobretot cap al litoral rondaven o superaven els 20 graus ja a primeres hores del matí. Tot plegat, amb ambient assolellat, algun núvol prim que podrem veure especialment al matí cap al nord-est del país, ben poca cosa. A la tarda, creixement d'alguna nuvolada esquifida a zones del Pirineu Oriental i una temperatura màxima que avui serà fins i tot més alta que la que teníem ahir, especialment també cap al nord-est. A Terres de l'Ebre poden tornar a arribar avui a superar els 35 graus de temperatura màxima a primeres hores de la tarda. Per tant, encara a migdia, amb aquest ambient estiuenc i a l'espera que a mitjans de setmana puguem tenir alguns canvis. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies i abans d'acabar repassem els titulars d'aquest dilluns 14 de setembre.

Avui han començat les activitats centrals de la Setmana de la Gent Gran. En aquesta 75a edició hi haurà activitats durant tota la setmana i clourà amb la Festa de la Vellesa diumenge. Argentona té per primera vegada en la seva història una dona com a caporal de la policia local. Alicia López assumeix el càrrec després de dues dècades de trajectòria al cos policial del municipi. Arrenca oficialment el curs escolar per als cicles formatius a tot Catalunya. A Argentona hi ha un total de 30

0: 30 alumnes matriculats al primer curs i 23 al segon. També us hem explicat que avui s'obren oficialment les inscripcions per a una nova edició de l'Espai Multifamiliar. Es tracta d'un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. I també us han explicat en esports que acaben els partits amistosos del Futbol Club Argentona. El segon equip va guanyar a casa 2-1 davant del Canovelles. Fins aquí l'informatiu, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés i a la redacció i locució qui us parla, l'Hisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

Radio Argentona t'acompanya. Se encuentra, pulsis.

Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: la capacitat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Places lliures. Aquest és l'espai que queda disponible a les presons catalanes davant l'augment d'interns dels últims anys, Joan Bota.
2: Des del 2022 el nombre de presos ha pujat un 23%. És un percentatge molt alt que contrasta amb la baixada de la dècada anterior. La Generalitat ho explica en part perquè abans els lladres multireincidents eren castigats amb multes, mentre que ara entren a la presó. En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, avança els plans del govern.
3: Incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris, un mòdul la Mas d'Enric, nous mòduls amb algun altre centre penitenciari.
0: Això el dia en què la Xina s'ha sumat a la crida mundial per controlar millor l'avenç de la intel·ligència artificial.
2: Per perills com la desinformació i la manipulació de la societat, l'ús militar descontrolat de la IA, la filtració de dades o els ciberatacs, entre altres.
0: Pequín, Francesc Canals.
4: Pequín també llança una acusació als Estats Units, sense anomenar-los. Diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països. Llegir la Xina.
0: Ho analitzarem en aquest Catalunya migdia, en què també passarem per Suècia, on el resultat de les eleccions d'ahir és tan ajustat que encara no se sap qui governarà.
2: Ara mateix els partits d'esquerra superen per la mínima la suma de la dreta i l'extrema dreta, però el resultat encara està pendent del vot exterior.
0: Enviada especial Cèlia Cernadas.
5: Suècia s'aboca un període d'incertesa després dels resultats més polaritzats de la història recent del país nòrdic. Només tres diputats separen els dos blocs, el de centre-esquerra i el conservador, amb la socialdemocràcia al capdavant i una extrema dreta a la baixa. El país ha fet un gir molt restrictiu els últims 4 anys en migració i seguretat.
0: A Espanya, després de la crisi de Ceuta, el PSOE cau i Vox puja, segons el CIS.
2: Que diu que si ara hi hagués eleccions generals, els socialistes les guanyarien, però amb el marge més petit sobre el PP des de l'esclat del cas Cerdán. A Catalunya, Esquerra baixa lleugerament i Junts es manté.
0: Tot això el dia en què ha arrencat el curs pels més de 176.000 alumnes de formació professional. Enguany hi ha hagut rècord de matriculats. Lleida, Estela Bussoms.
6: Sí, són 76.000 de primer curs, 5.400 més que l'any passat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura des de Lleida que l'optimització del procés per assignar places ha reduït sensiblement la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar i que s'ha de seguir per aquest camí perquè l'FP encara no ha tocat sostre.
7: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
0: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Lamine Yamal entra de ple en la campanya per intentar guanyar la pilota d'or d'aquest any. Aquest any, diu ell, l'ha de guanyar ell mateix.
8: Sí, el davanter del Barça es considera el millor jugador del món actualment, juntament amb Mbappé, i per l'any que ha fet creu que hauria de guanyar ell la pilota d'or. Ho ha dit en una entrevista a Movistar i el sentirem al Catalunya migdia. Un altre protagonista blaugrana, Gabriel Jesús, avui entrevista al Tot Costa a partir de les 7 de la tarda i el Madrid Mourinho demana 3 mesos de marge per veure el millor nivell del seu equip i Zverev guanya el US Open.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Natàlia Ramon, bon dia.
9: Bon dia. L'incendi d'un vehicle a la B30 a Sant Cugat del Vallès talla un carril en direcció a Girona i provoca cua que afecta també els carrils de l'AP7 en els dos sentits de la marxa. A més, un cotxe avariat a la 2 a Abrera alenteix el trànsit en sentit Lleida i també hi ha retencions a la ronda de dalt d'alçada de Pedralbes.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
0: Torna a fer calor d'estiu.
11: Sí, sí, absolutament intensa. I demà toca sostre, els valors més alts a Ponent, 36-37, i en general a Catalunya entre els 30 i 35. I avui ens hi quedarem molt a prop, amb domini del sol aquesta tarda i demà. Dimecres, nova possibilitat de tempestes, nord i nord-est de Catalunya, bàsicament, no pas a Ponent ni al sud, i el nord i nord-est podrien ser intenses en alguns casos. De cara a demà, perdó, ja miraríem d'afinar-ho, igual que la veu. I pel que fa a la temperatura, Doncs sembla que tornarà a baixar amb ganes a darrera hora de dimecres i sobretot dijous.
0: El Puyol et diria que prenguis clorat de potassa, que va bé per la veu.
11: Me'n recordo.
0: Doncs vinga.
11: Sí.
0: Ànims, demà et retrobem, a veure si em miro la veu. Fins ara.
11: Ha estat una cosa puntual. Molt, adéu-siau.
0: Perfecte. Fins ara.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:05. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns. Arriben al 95% de la seva capacitat. De fet, si haguéssim fet una foto fixa el dia 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. De l'any 2010 al 2022, la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos, Miquel Jarqué.
12: Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ho justifica per l'eficiència del sistema.
3: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
12: Davant d'aquest increment, el govern no es planteja, de moment, obrir noves presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar, això sí, la capacitat de les que ja hi ha.
3: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
12: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió i ens preguntarem si hi ha alguna mesura més que es pot prendre i com és que hem arribat a aquesta situació en què les presons catalanes pràcticament estan plenes i gairebé no queden places lliures si és que s'ha de posar algú més a la presó. Com també tornarem a la segona hora sobre aquest pròxim tema. Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Donald Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. El president nord-americà prioritza els beneficis econòmics i el lideratge en aquesta matèria. Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, no pensa cedir per anar en detriment de la seguretat. Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
13: Esclar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
0: Les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avenç de la intel·ligència artificial. El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia es desenvolupa de manera saludable i ordenada. A banda, reclama accedir als nanochips que ja els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
14: Bon dia. Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme
4: mai la confrontació.
15: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
4: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
0: Doncs els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats d'aquest sector. Tot i la desconfiança, els que en saben també creuen que cal alentir el ràpid desenvolupament de sistemes i d'aplicacions, Núria Har.
16: Els especialistes coincideixen en el diagnòstic.

0: exemple, han caigut al mercat de valors. De fet, el mateix Sam Altman d'Open AI ha ajornat la seva sortida a borsa. Per això hi ha especialistes que sospiten que l'objectiu real de les grans companyies és aconseguir regular-se elles mateixes abans que ho facin els altres. La consultora i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, també al matí de Catalunya Ràdio.
1: És més fàcil lanzar una AI al mercat que un juguete o cualquier producto. Lo disfrazan un poco de, yo lo llamo lavado ético, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual.
0: Per ara la Unió Europea és la primera i l'única que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
2: Com dèiem, a la segona hora del Catalunya a migdia tornarem sobre aquesta qüestió i ens preguntarem què és el que es pot fer i si és veritat o no aquests crits d'alarma que fins i tot els magnats de les grans empreses que hi ha al darrere de la intel·ligència artificial han llançat en les últimes hores. Serà, com dèiem, a la segona hora del Catalunya a migdia. Ara, però, passen 12 minuts de les dues i tenim més coses. L'oposició de centre-esquerra de Suècia és a punt de frenar la dreta. L'escrutini de les eleccions d'ahir dona un avantatge mínim de només 3 diputats al bloc progressista, però fins dimecres o dijous no se sabrà quin és el resultat definitiu. Ningú ha reconegut la derrota, però l'extrema dreta, que en l'última legislatura ha influït en polítiques migratòries més restrictives, ha patit la primera reculada des que l'any 2010 va entrar al Parlament suec. Tot i això, si guanya el bloc conservador, manté l'aspiració d'entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades, bon dia.
3: Bon dia. Gairebé no hi ha precedents d'una situació així a Suècia. Els comentaristes es remunten a l'any 1979, quan els anomenats vots del dimecres, és a dir, del recompte posterior, van acabar decidint el resultat. El primer ministre i líder dels moderats, Ulf Kristersson, es manifestava així.
4: Si l'actual oposició unida obté 175 escons, respectaré que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson vulgui explorar les possibilitats d'unir el Partit Verd, el Partit de l'Esquerra i el Partit del Centre en una alternativa de govern conjunta i amb un pressupost compartit.
3: Però encara que el bloc de centre-esquerra acabi sumant, faltarà veure si Andersson és capaç, doncs, de formar un govern de coalició amb la resta del bloc, entre ells l'esquerra, contrària a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, o els verds. En tot cas, aquests pocs milers de vots de diferència demostren que a Suècia també ha arribat la polarització extrema i seran crucials per definir el rumb futur del país nòrdic i, en el fons, el model social i polític de Suècia, progressivament allunyat de la imatge idealitzada de fa unes dècades. Si guanya el bloc conservador, en canvi, l'extrema dreta ingressaria al govern per primer cop a la història del país i acabaria de replar el gir ultraconservador que ha fet Suècia els últims 4 anys amb migració i lluita contra el crim.
2: Anem amb la política espanyola. La crisi migratòria de Ceuta passa factura al PSOE, que perd 2 punts en estimació de vot, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Tot i això, el CIS situa el PSOE com a guanyador si ara es fessin unes eleccions generals espanyoles, i Vox com el partit que més creix després de l'entrada massiva de migrants del juliol passat a Ceuta, Pilar García.
5: Sí, els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 31% dels suports, el nivell més baix, això sí, des del juliol del 25, quan va esclatar el cas Cerdán. El PP puja lleugerament 4 dècimes fins al 25% en estimació de vot i escurça la distància amb el PSOE a 5,5 punts. A l'enquesta anterior eren 8. Qui més puja, però, és Vox. Creix més d'un punt fins al 16,6% de suports. També Podem guanyar més d'un punt en estimació de vot. Esquerra Republicana recula lleugerament per continuar al davant de Junts, que manté resultats.
2: Aquest baròmetre del CIS també pregunta als ciutadans per la situació a Ceuta. 8 de cada 10 defensa que Espanya hauria de reforçar les seves fronteres per evitar entrades massives de migrants com el que hi va haver aquest estiu.
5: Sí, el baròmetre no pregunta directament per la gestió de la crisi, planteja qüestions com ara l'enteniment amb el Marroc i més del 90% creuen que seria important. També demana pel paper de la Unió Europea i 9 de cada 10 defensa que hauria de col·laborar més amb Espanya en la gestió de la crisi migratòria. Alhora, un 70% dels enquestats creu que hi ha països o líders mundials que estan intentant crear malentesos per afectar les relacions entre Espanya i el Marroc. En la llista de preocupacions, la immigració passa a tercera posició, des de la segona del baròmetre anterior. L'habitatge continua al capdavant i al darrere hi ha els problemes econòmics.
2: Però la crisi de Ceuta no només marca aquest CIS, també marca tota la política a Madrid. El PSOE no tanca la porta a noves dimissions pels avisos previs a l'entrada massiva de migrants d'aquest estiu passat. La portaveu socialista, Montse Mínguez, demana esperar a avançar més en la investigació judicial, mentre que des del Partit Popular, el seu

0: Portaveu Borja Semper reclama cesaments immediats.
1: Nos llama mucho la atención que 46 días después de la invasión de Ceuta, Marlaska siga siendo ministro, Robles siga siendo ministra y, lo que es peor, el señor Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
2: Dejemos que la investigación avance, dejemos que la investigación se resuelva, porque aquí no somos el Partido Popular, que antes de conocer los informes ya tenían un culpable.
0: Recordem que l'únic càrrec que ha plegat és la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma de Ceuta. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada en què indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Per cert, la jutgessa que investiga el cas ha proposat als jutjats de Ceuta que sigui l'Audiència Nacional qui també assumeixi la investigació sobre el paper que va tenir el delegat del govern espanyol en la ciutat autònoma en tota aquesta crisi de l'estiu. I encara una cosa més, perquè la Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarelo pel seu discurs contra l'islam en la glossa de la Diada a Ripoll, en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Ripoll.
3: La presentadora, un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. En una part de la seva intervenció, Cotarelo va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam.
4: O ens convertint en islam i vivim com ciutadans de segona, o fem la guerra i, perquè ens afecta, siguem derrotats.
3: L'Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Oriol, s'assegura que el discurs no es va consensuar prèviament amb el consistori i lamenten que no s'assenyís estrictament a la reivindicació de la Diada.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat avui un memoràndum per treballar conjuntament per la independència dels seus països. En una cimera inèdita a Cardiff, els tres líders han augmentat la pressió a Londres i han coordinat una estratègia per demanar un referèndum per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes tots tres a la vegada. Londres, Quim Olivares, bon dia.
5: Hola, bon dia. Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat un acord conjunt per demanar al govern britànic que els permetin celebrar un referèndum per la independència. Mary Luke MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha parlat de moment històric.
6: No és cap exageració dir que la reunió d'avui i la signatura d'aquest memoràndum són històrics. És el moment en què reafirmem col·lectivament el nostre dret inalienable de decidir el nostre futur.
5: Els tres alerten que cap govern de Westminster té dret a bloquejar la democràcia. També s'han compromès a treballar plegats en qüestions com la pobresa infantil, el canvi climàtic, la llengua o els recursos energètics. Sentim John Sweeney, del Partit Nacional Escocès.
7: Considero que com més autogovern tenim, més podem fer per millorar la vida de la gent a Escòcia. D'aquí la importància del que estem fent avui.
5: Finalment, Rim Ap Iorwerth, líder del partit galès Plaid Cymru, també ha deixat clar que han de ser els galesos els que tinguin l'última paraula.
8: Hi ha un interès creixent per agafar les regnes d'aquest canvi. Veiem la trajectòria, però no em correspon a mi imposar-la. Aquesta trajectòria sempre vindrà del poble de Gal·les.
5: El govern laborista d'Andy Burnham ha reiterat les darreres setmanes que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
0: Passant gairebé 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
9: Catalunya Migdia.
10: A Obramat ens hi comprometem. Amb estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per la teva obra o reforma. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
12: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
13: Segur que no n'hi ha per tant.
14: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
16: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
17: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
13: Sí, sí, puto ficus.
17: Les gilipolles també tenen càncer.
18: Bam! Em cau la catapalta a terra!
19: No!
16: Dones de ràdio. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
21: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Nou rècord de matriculats a formació professional a Catalunya. Aquest curs s'han matriculat 76.000 alumnes de grau mitjà i superior, 5.400 més que el curs passat. El govern treu pit de l'augment de sol·licituds per cursar aquests estudis i diu que encara no han tocat sostre. La consellera d'Educació ha inaugurat el curs a Lleida, on ha visitat l'Institut Escola del Treball. Ho ha seguit l'Estela Bussoms. Bon dia.
22: Bon dia. Esther Niubó parla de molt bona salut de l'FP i defensa el procés per optimitzar l'assignació de places que ha permès, diu, reduir la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar. Si fa 2 anys els que es van quedar fora en primera opció van ser 30.000, aquest curs al juny van ser 12.000. La consellera insisteix que s'ha de seguir per aquest camí.
23: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
22: A l'Escola del Treball de Lleida el curs ha començat amb 1.100 alumnes i desenes d'aspirants que n'han quedat fora per falta de plaça. El seu director, Paco González, fa una proposta per augmentar l'oferta, que els centres de referència com el seu organitzin formacions descentralitzades.
24: Ha arribat a tot el territori. Els centres, jo crec, no han de fer formació solament en el nostre centre, sinó que hem de fer formació en el territori, a la gent del territori, però organitzada pels nostres centres.
22: I un anunci. Al març es farà a Lleida per primera vegada una competició d'habilitats d'oficis que reunirà uns 3.000 participants de tot Catalunya i que servirà d'aparador per als alumnes de quart d'ESO que estiguin buscant opcions de futur.
0: Per cert, l'economia catalana es manté forta. El consum de les famílies i les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre de l'any. Són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està a l'1,2%, Jordi Canal.
7: Sí, la demanda interna, tot i que va caure unes dècimes amb l'arrencada de la guerra, és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. Per sectors, al segon trimestre tots han crescut, amb els serveis liderant el rànquing. Les branques del comerç, el transport i l'hostaleria han estat les més dinàmiques. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors, i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat.
0: Més coses. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània, amb esprais, amb pegats o amb gels, com ara el Letzeto o l'Evopat. Mònica Mas, bon dia.
25: Bon dia.
0: Hi ha alternatives a aquests medicaments que no es troben?
25: Doncs sí que n'hi ha, però no és gens fàcil, tal com explica a Catalunya Ràdio Antoni Torres, que és president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
26: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments. Els metges estan optant perquè, si el medicament té més un principi actiu, mirar si existeix els dos principis actius per separat.
25: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, explica també a Catalunya Ràdio que es poden substituir aquests gels o esprais per pastilles, però que no totes les dones ho poden fer.
27: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja dic, alternatives hi ha.
25: I és que hi ha dones amb risc cardiovascular que no poden prendre via oral aquestes hormones per la possibilitat que augmenti el risc de trombosi. Els motius de la falta d'estoc són variats. Augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por al risc de tenir un càncer de mama si fan aquesta teràpia, i també les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
0: I encara parlant de salut, la psilocibina, una substància psicodèlica que es troba en alguns bolets, fa que el que passa al nostre voltant tingui més influència en l'activitat del nostre cervell. En lloc de desordenar el cervell, com s'havia pensat fins ara, la substància reorganitza la seva activitat en funció del context i de l'experiència de cada persona. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi internacional en participació de la Universitat Pompeu Fabra publicada a Nature. A què consisteix aquest estudi, Toni Fortesa?
1: Doncs l'estudi ha analitzat 62 adolescents després de prendre psilocibina. Els investigadors han estudiat el seu cervell mentre descansaven, feien una meditació guiada, escoltaven música o miraven una pel·lícula. I han comprovat que, sota els efectes de la substància, l'activitat cerebral s'alinea més amb el context. A més, han observat que com més intensa és aquesta reorganització de l'activitat del cervell, més millores en la mentalitat s'observen l'endemà. Això pot ajudar a entendre com una experiència psicodèlica pot afavorir el canvi psicològic. Gustavo Deco, catedràtic i investigador d'ICREA de la Universitat Pompeu Fabra.
2: Puede ser positivo, porque imaginaos una persona que está en depresión y que, por ejemplo, está rumiando, está atrapada en sus pensamientos negativos o está en su casa con las paredes cerradas. Al abrir esta transparencia, al abrir el contexto, realmente es informativo, sino que incluso puede ayudar a esta persona.
1: De fet, ja hi ha estudis que investiguen possibles usos terapèutics dels psicodèlics en problemes com la depressió, l'ansietat o les addiccions. Però els autors són prudents i recorden que aquest estudi de moment s'ha fet amb adolescents i que no és un assaig per tractar aquestes malalties.
0: La calor extrema que hem tingut aquest estiu ha tingut una repercussió clara i directa sobre els camps de cultiu. S'ha hagut de fer la collita abans per evitar que la fruita es fes malbé. Una fruita que, a més, amb aquestes altíssimes temperatures, no té les mateixes característiques ni de mida ni de dolçor. Passa amb la fruita, però també passa amb la vinya, amb les hortalisses o amb l'arròs. La Generalitat ha anunciat al Catalunya al Dia, de 3Cat Info, que aviat traurà una ajuda per instal·lar sistemes antigelades, que és el que patiran els agricultors els pròxims mesos, Sara Riera.
3: Per mirar d'afrontar les altes temperatures i no perdre tanta producció, els experts recomanen plantar varietats resistents. I quan això no és possible, doncs protegir els cultius amb mesures com aquestes, que explica Estanis Torres, investigador de l'IRTA.
4: Les xarxes de sombreig, cada vegada que ens protegeixen de les calamarses, doncs també és una protecció contra la radiació i contra les altes temperatures. Per aprofitar les plaques agrofotovoltaiques, que també a la vegada puguin protegir cultius que siguin veritablement sensibles a la radiació.
3: La Generalitat diu que està estudiant en quins casos es podrà donar ajudes als agricultors que apostin per canviar la varietat que cultiven. Ara per ara, però, ha anunciat que se centren a ajudar a protegir els conreus de les gelades que vindran.
6: Serà doncs adreçat això a agricultors doncs, que facin cultius de fruita aquí a Catalunya amb un pressupost doncs, de 8 milions d'euros perquè puguin implementar aquests sistemes de xarxa antipedra i, per tant, que els permeti estar previnguts a l'hora d'aquests doncs, episodis canviants.
0: I encara parlant d'agricultura, els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta el 80% dels camps. El sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
8: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions d'aquesta emissora Antoni Almodéver, president de la comunitat de regants.
13: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell de... Hi ha bastanta proliferació del cargol maçana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a la línia delta dret, quasi un 80%.
8: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
19: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va al caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponera, sinó tindrà altres motius de lluita.
8: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer, hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet n'haurien augmentat la salinitat.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Atenció a aquesta notícia perquè l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins han reduït a la meitat les captures de pop a Galícia i estan afavorint una explosió d'aquesta espècie de pops a la costa sud d'Anglaterra, Montse Poblet.
28: Sí, els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000 i, en canvi, els anglesos ja n'han capturat 6.000 de gener a juny i l'any passat en van pescar 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Tot i que es podria pensar que es tracta d'un desplaçament dels dels pops gallecs cap a les costes britàniques, perquè és la mateixa espècie, els experts ho desmenteixen. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops. Ens ho explica Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo.
5: Unes temperatures marines molt adequades per aquesta espècie, latituds més elevades. A més, una gran abundància d'aliment, crancs i llamàntols o llagostes, i a més, ha coincidit que unes corrents favorables que han transportat i retingut les paralarves procedents principalment del Canal de la Mànega i les illes del Canal, i també al nord de França, no?
28: I això mateix és el que explica la caiguda de captures a la costa gallega, on les condicions són cada cop menys favorables pel pop, un dels plats més emblemàtics de la cuina de la zona. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries.
9: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto, pues es muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que, bueno, que no sueles pescar, ¿no?
28: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics interessats en els crancs i els llamàntols que demanda el seu mercat i que ara s'estan cruspint els pops.
0: I una cosa més abans de la publicitat, ara passen 2 minuts de 2:45 de la tarda. L'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una nova regulació que no els obligui a fondejar el vaixell lluny de la costa. Aquest estiu, els Mossos han acusat directament alguns patrons d'haver destrossat les boies que fixen els límits, precisament per poder arribar amb la barca fins a la platja mateix. Girona, Fèlix Martín.
10: Sí, des de l'associació neguen aquests anys a les boies que es van denunciar el juliol entre Palamós i Mont-ras del Baix Empordà, encara que no hi estiguin d'acord. Es queixen que hi ha cales d'accés molt restringit a peu, per tant, amb pocs banyistes, i diuen gairebé sense Posidó ni el fons marí, on els obliguen a ancorar el vaixell molt lluny de la costa. Sentim Francesc Davant, membre de la Junta de l'Associació.
11: Ara sona veu que després de molt temps ja n'hi ha prou. Fem les coses amb criteri, amb proporcionalitat i amb respecte per tothom, pel medi ambient i per tothom. A veure, s'estan fent coses exagerades i arbitràries. Perquè la sensació que tenim des d'algunes administracions, sobretot municipals, que van a prohibir per prohibir.
10: L'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava aplega uns 400 socis.
0: Passant gairebé 4 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i de seguida la cultura.
12: Catalunya migdia.
14: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
15: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
17: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure persona, no?
18: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
29: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
15: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
29: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
15: Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts de 2:15. Salvador Dalí ja té un espai permanent a Barcelona. És l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic, que ocupa 1.200 metres quadrats a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia. Una experiència pel visitant on trobarà una sala immersiva, metavers i peces de col·lecció úniques, Montse Camps.
30: Sí, hi ha objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les joies cinètiques de l'artista, els seus emblemàtics bastons crossa o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Un recorregut a través del pensament futurista de Dalí i la seva relació amb la ciència, la pintura o el disseny, que descobreix un artista total. Ho explica al matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, director artístic del projecte.
31: Relaciona l'obra de Dalí
7: amb la seva faceta, diguem-ne més, podríem dir-ne també glamurosa. La ciència, la tecnologia, però també la moda, les joies, el disseny, hi ha portades de revistes, és una mica el que ens envolta en aquesta primera sala, no? Quan entrem, ja veiem que Dalí era un artista, sé que pot sonar atòpic, però absolutament polièdric, no? Quan diem un renaixentista del segle XX, clarament era això.
30: I pel galerista d'art, Artur Ramon, un visionari.
12: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
7: Lady Gaga.
12: Exacte.
30: Demà s'inaugura aquest espai permanent al Passeig de Gràcia, l'avinguda on Dalí va fer la seva primera exposició individual ara fa 100 anys.
0: Això ho trobareu al Passeig de Gràcia de Barcelona. Si us quedeu al sofà de casa, també teniu novetats, en aquest cas a través de la televisió. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la sèrie Monstruo, que s'ha fet famosa per retratar amb detall diversos assassins en sèrie rellevants de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'spin-off de Richard. Marc Garriga.
16: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo, que s'estrena dijous a Netflix i que protagonitza Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening. A més, a Netflix arriba també la segona temporada de Stranger Things, Relatos del 85, i també tornen Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. Completen les novetats destacades Nigli a Prime Video, l'spin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Nigli, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Richard.
0: I ara parlem de cinema. L'autor, productor i director nord-americà Kevin Bacon se suma a Danny DeVito i a Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es fa a Sitges, Òscar Callau.
20: Sí, Kevin Bacon rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona Kira Sedgwick, una actriu destacada també del cinema fantàstic. La directora de la fundació que organitza el certamen, Mònica Garcia, ha recordat les principals aportacions de Bacon al gènere.
21: Se dio a conocer en la cantera del fantástico con títulos como Friday the 13th, o sea, Viernes 13, Tremors, Flatliners, X-Men, First Class. Es un nombre imprescindible que ha trabajado a manos de directores como Oliver Stone, Ron Howard, Clint Eastwood, Paul Verhoeven, James Gunn, Ty West y suma y sigue.
20: El festival presentarà la minissèrie de terror Carrie, que adapta el llibre de Stephen King portat al cinema amb gran èxit l'any 1976. D'altra banda, el festival estrena aquesta edició els premis Woman in Fan, que rebran les cineastes Mei Kokaji i Adrian Barbó.
0: I una cosa més abans dels esports.
22: Aquesta és la història d'un que volia ser ocell.
0: Acostumats a les imatges de postal que coneixem de l'Alt Empordà, de pobles d'ensomni considerats un destí turístic d'alt poder adquisitiu, el còmic L'Altre Empordà, amb il·lustracions de Toni Benages i guió de Ricard Martín, ens descobreix un territori molt pròxim, però brut, inhòspit i sòrdid. El llibre el publica l'editorial Finestres. Valèria Obereda.
23: La Berta i el Marc són dos adolescents que pateixen les conseqüències d'un ritual fet sense ser-ne conscients en un cementiri de l'Alt Empordà. Un primer petó obrirà una escletxa a l'infern que després no sabran com tancar. Toni Benages apunta que no tot és tan bonic a l'Empordà.
24: Aquesta mitificació, doncs no. I és una mica aquesta part de l'Altre Empordà, és aquesta part fosca, amb aquesta pàtina també de fantàstic i d'humor al mateix temps, doncs parlem d'aquesta porqueria que hi havia mentre les postals ensenyaven aquest mar de la Costa Brava, no?
23: La idea de la història és de Ricard Martín, que es basa en records d'adolescència per aquest seu primer còmic.
25: Quan escrius el primer llibre només escrius de la teva infància o de la teva joventut. I clar, jo amb arrels en un poble al costat de Figueres, cada cop que tornava al poble semblava que les coses tenien com un cert talit de misteri, suposo que ja per la joventut perduda i mai recuperada, i em va semblar que això seria un escenari suggeridor.
23: Escenaris reals, esperits d'empordanesos il·lustres com Salvador Dalí i Josep Pla, que apareixen després del consum de psicotròpics, i fets basats en notícies reals que semblen impossibles. Són altres elements que trobarem a l'Altre Empordà.
15: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Lamine Yamal fa com Mbappé i entra també de ple en la campanya per demanar la pilota d'or d'aquest any.
1: Lamine convençut que l'ha de guanyar ell perquè és el millor del món i perquè ha fet un gran any.

0: El Barça segueix guanyant. Ahir nova victòria a la Lliga, 2-4 al camp del Llevant, i els blaugranes són líders en solitari a la Lliga. 4 gols al Barça amb 2 gols de Lamin, que torna a ser protagonista per la pilota d'or. La setmana passada Mbappé presumia de l'any històric, que diu que el fa mereixer de la pilota d'or, i ara ha estat Lamin Yamal qui també reclama aquest mateix premi, Ramon Salmurri.
1: Lamin parla sense pèls a la llengua i diu el que pensa, transmet confiança en si mateix, fins i tot un cert punt d'arrogància o de prepotència, però també de veritat. I en una entrevista a Movistar amb Jorge Valdano aquesta setmana ha sortit a defensar la seva candidatura a la pilota d'or.
2: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
3: Sí, no,
2: pero... ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
3: No, yo te pregunto a ti, entonces, ¿a quién se lo darías tú?
2: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo. Y
3: así de claro lo tienes, ¿no?
2: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Les declaracions d'Mbappé la setmana passada, on reclamava la pilota d'or, semblen haver engegat el botó d'encès, la campanya del Barça, per posicionar Lamin Yamal a la pilota d'or treu fum. Dimarts, en la prèvia al Feyenoord, surt Lamin a parlar. Dimecres, al dinar de directives, Joan Laporta reclama la pilota d'or per ell. Flick, en el postpartit, s'hi suma. I Rafa Yust, el vicepresident esportiu, en la prèvia al Llevant, també. I ara, Lamin a Movistar. Un Lamin que diu que vol fer història del futbol, que ho té molt clar i que no es deixarà anar, i admet que el Mundial no va ser el seu millor nivell.
2: Después de ganar el Mundial, estaba contento. Yo creo que lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver, porque sé que en otro momento llega a repetirse el Mundial y hubiera estado a un nivel igual si vengo de lesión. Yo creo que aunque hice muchas cosas que la gente no vio, que por ejemplo, yo creo que para el entrenador es algo increíble tener un jugador que arrastra a tres jugadores, es algo increíble, pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Sí que ayuda al equipo, pero creo que tenemos ganas de que llegue el siguiente.
1: Doncs d'aquí pràcticament un mes, el 26 d'octubre, sortirem de dubtes en aquest cos a cos entre Lamin Yamal. Cos a cos, verbal, públic, dialèctic, però també sobre el terreny de joc, perquè tots dos han començat el campionat de Lliga amb la pilota d'or entre cella i cella.
4: Cara de Yemi, retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la tranquil·litat, el gol!
0: Karim Adeyemi va marcar el quart gol del Barça en el Llevant 2, Barça 4 d'ahir, el gol de la tranquil·litat que deia el Bernat Soler a la TDT, una victòria que manté el Barça com a únic equip invicte a la Lliga i líder en solitari, Salmo.
1: Tot i que no va ser la millor versió del Barça i va començar dominant el partit, a la mitja hora ja guanyava 0-2, el Barça va exhibir instint, gol, Xavi Espara va obrir la llauna, Lamin en va fer 2 i empata Rafinha amb 6 al capdavant de la classificació de golejadors, i Adeyemi, com ara escoltàvem, va tancar el partit amb un golaç. Però va ser un Barça vulnerable, que es va deixar espantar, sobretot amb errades de Xavi Espara i de Marc Bernal, però tothom es va desconnectar un punt per passar del 0-3 al 2-3. Flick, però, a la roda de premsa postpartit, va voler positivitzar almenys de portes en fora.
5: Crec que encara no estem al nostre millor nivell. Ho pot semblar per tal com comencem, però hem d'aprendre a sobreviure i evitar aquest tipus de jugades per millorar de veritat.
0: I avui protagonista al tot costa, Gabriel Jesús, el nou que el Barça ha fitxat aquest estiu i que ja ha debutat i que a més ja ha marcat el Camp Nou. Al tot costa, què li ha demanat Flick, com va ser el seu fitxatge, què en pensa dels seus companys de vestidor i de Lamin? Doncs les respostes avui a partir de les 7. Hem començat parlant de la pilota d'or i del que deia Lamin Yamal, recordant també el que havia dit Mbappé. Avui hi ha hagut roda de premsa a Madrid. Se n'ha parlat poc. Ha parlat José Mourinho, que comença a estar tip dels periodistes. Ha dit que voldria no haver de fer tantes rodes de premsa, però de moment les ha de fer. Avui prèvia al partit de demà al Camp de l'Elx. I no ha entrat gaire en aquesta campanya de la pilota d'or, sinó que el que ha fet avui és demanar paciència pel seu equip, Montserraia.
6: El portuguès té clar que fins d'aquí uns 3 mesos no veurem un Madrid amb l'empremta Mourinho. Diu que encara tenen marge de millora i també veu millorable l'actuació de Vinícius.
7: Però existe otro Vinícius, existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
6: No vol entrar en si Lamine Yamal es mereix la pilota d'or, com diu el mateix Blaugrana, i compta amb el trident Bellingham, Mbappé i Vinícius per als pròxims enfrontaments. Demà al Camp de l'Elx i diumenge al derbi, al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, on van punxar la temporada passada. Qui no punxa és el Barça de Flick i l'Atlètic amb Simeone, amb penals assenyalats a favor dels dos equips en l'última jornada. El tècnic del Madrid ha increpat els periodistes perquè no li han demanat per aquest tema.
7: ¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
6: I la recepta per evitar lesions? Diu Mourinho que els jugadors estan arribant mitja hora abans als entrenaments per fer gimnàs i reforçar la part física. Es queixa de molts partits jugats en pocs dies i també de moltes rodes de premsa, 6 en una setmana. I fa broma per dir que si els periodistes aconsegueixen restar-li una roda de premsa setmanal, els convidarà a un pica-pica.
0: Però demà, abans d'aquest partit del Madrid, jugarà l'Espanyol. Ho fa a les 7 contra el Rayo i a Butar, que ja sabeu que no es pot jugar encara a l'estadi de Vallecas. I avui hem vist un tècnic, Manolo González, ambiciós. Han sumat 4 dels últims 6 punts i en vol més, David Gallofré.
8: Sí, perquè abans del partit contra l'Osasuna, Manolo González ja es marcava l'objectiu de fer 9 punts de 9 possibles abans de l'aturada per seleccions. Després de la victòria dissabte a El Sadar, avui el tècnic blanc i blau ha insistit que ara l'objectiu és guanyar demà el Rayo i divendres l'Elx per completar aquesta setmana perfecta, però no vol pensar més enllà.
9: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Elx. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
8: Manolo tindrà algunes baixes, no podrà comptar amb els lesionats Quique García i Gorosabel, ni tampoc amb Jofre Carreras, que arrossega unes molèsties al pubis.
0: I el València intenta aturar com sigui un inici de temporada nefast, només un punt en 5 jornades, i això ha fet saltar pels aires tot el projecte esportiu de Peter Lim, que ja s'ha carregat l'entrenador i també el director esportiu, Marcos García.
10: El València ha fet fora Carlos Colberán, busca ara entrenador. Ernesto Valverde i Iago Barrasate, però també José Luis Mendilibar encapçalen la llista de candidats a la banqueta valencianista. També sonen noms com Marcelino o fins i tot Javier El Vasco Aguirre. De cara al partit de demà contra l'Alavés, l'entrenador serà de forma interina al tècnic del filial, que és Óscar Sánchez.
11: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ello hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
10: Declaracions en roda de premsa fa menys d'una horeta. El nou director esportiu del València és Braulio Vázquez. Des d'ahir és qui ocupa el lloc de Ron Gorlay, molt criticat per un mercat d'estiu ple de dubtes.
0: I encara la Lliga de la jornada ahir destaquen el triomf de l'Atlètic de Madrid, que al minut 84, Montse, empatava 0 al camp de la Real Societat.
6: 3-0 per als de Simeone en 10 minuts. Grimaldo va fer el primer gol de penal per unes mans d'un jugador donostiarra. Just després, al 90, va marcar Jonathan David i ja al descompte Giuliano va fer el tercer. Els matalassers pugen a la quarta posició de la classificació amb 10 punts. Aubameyang continua en ratxa, 5è gol en 5 jornades. Ahir va donar el punt al Deportivo en l'empat a 1 al camp del Getafe i manté l'equip gallec invicte. El gol de l'equip madrileny va ser del català Ramon Terrats i primera titularitat de l'exblaugrana Marc Casador amb el Depor. Un altre català i ex-blaugrana, Ferran Jutglà, va fer el gol del Celta, que va empatar una casa contra el Màlaga, i avui es tanca la jornada cinquena amb el partit Villarreal-Betis a les 9 del vespre.
0: I a la segona divisió, mal cap de setmana pels equips catalans. El Girona va perdre dissabte contra el Castelló. A més, s'ha confirmat aquest matí que el davanter Brian Hill estarà entre 2 i 3 setmanes a baixa per una lesió muscular. I primera derrota del Sabadell d'aquesta temporada, Francesc Ripoll.
12: Va arribar ahir a Somoix davant el Mallorca. 2-0 al camp d'un dels equips que està cridats a pujar a primera divisió. I en un partit on 2 errors del Sabadell van permetre als balears marxar al descans amb 2 gols d'avantatge. Malgrat millorar a la segona meitat, va faltar encert. Ferran Costa, el tècnic dels arlequinats, és conscient que les errades els van penalitzar.
13: Els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les, i en això no hem estat bé, i la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
12: Tot i perdre, el Sabadell suma 8 punts de 15 possibles en la temporada del seu retorn a segona divisió. El proper partit serà diumenge a les 2 del migdia i contra un altre rival de categoria. L'Oviedo visitarà la Nova Creu Alta.
0: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women es va imposar ahir al vespre al camp de l'Eibar, 1-4, va guanyar, són cinquenes a la classificació amb 6 punts dels 9 possibles. Han sortit horaris de la sisena jornada i això vol dir que ja sabem quan es juga el clàssic. El Barça-Real Madrid es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. El dia abans, dissabte 3, es juga l'Espanyol a la Ves i el Sevilla-Badalona, tots dos a les 12 del migdia. Fem una pausa i després...
5: Esberev acaba de guanyar...
14: No ho sembla.
5: El US Open, tot i que no ho celebra gens. No, però s'ha acabat, sí.
14: No s'havia assabentat.
0: Després de la pausa sabrem per què Esberev no s'havia assabentat que havia guanyat el US Open.
15: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
16: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
15: Entrades a auditori.cat.
17: 205 cavalls i només 4,3 litres?
18: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
21: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Amenós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
20: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
22: Com et dius?
23: Ferran Adrià.
22: Quina és la teva experiència com a cuiner?
23: Has estat a alguna escola?
22: Has tingut algun mestre?
23: Això és una altra lliga.
22: Això són dos estrelles Michelin.
24: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
25: Estàs posant a tots al límit.
26: Prendreu tots mal.
24: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
0: Dèiem abans de la pausa i ho sentíem, Alexander Zverev, nou campió del US Open dels Estats Units, va guanyar en 4 sets Ben Shelton, però una de les imatges més curioses, Marcos, va ser quan el mateix campió no se n'adona quan guanya.
10: És allò que guanyes al torneig, que ho diu la jutgessa de cadira, però tu no n'ets conscient.
28: In that moment I was in the zone a lot.
29: Estava enfocat en la meva zona, no sentia cap soroll. Vivia al meu túnel, en aquella mena de moment que no sentia res. No tenia cap consciència de l'ambient. Al cap i a la fi, havia oblidat el marcador. És tot el que et puc dir. Pensava que era 5-1 i no 6-2.
28: I just thought it was 5-1 instead of 6-2.
10: És veritat, aquest any també ha guanyat el Roland Garros en tennis. L'empordanesa Badosa debuta aquest vespre al torneig de Sao Paulo. Juga contra Daria, es meti en sellar.
0: Ciclisme, Enric Mas va guanyar ahir la Vuelta i el ciclista mallorquí que aconsegueix la primera victòria en una gran volta per etapes, Isaac Vilalta.
30: Doncs sí, el ciclista d'Artabi ha estat 3 vegades segon a la Vuelta, la gran volta per etapes, que sempre li ha anat millor, però semblava que mai aconseguiria una gran victòria. I, de fet, aquesta edició de la Vuelta va començar marcada pel domini absolut de Tadej Pogačar. Però quan l'eslové va caure i es va retirar a la vuitena etapa, Mas ho va saber aprofitar, situant-se líder i reafirmant la primera posició l'endemà, amb el final d'etapa a l'Alt d'Aitana. Des d'aleshores, tant ell com l'equip s'han mostrat sòlids per tancar una victòria que suposa un somni per al mallorquí.
31: He soñado, he duchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no, es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
30: Al podi final, Enric Mas, Primoz Roglic i Félix Gol. Bon paper en aquesta volta de Pau Miquel, Marcel Camproví, Marc Brustenga, també d'un David de la Cruz, que ja ha anunciat que es retira al final d'aquesta temporada.
1: Últim sector. Guanya la cursa Marc Márquez. El tro de Cervera, Marc Márquez, que és nou líder.
0: El campió del món de MotoGP, Marc Márquez, que ha remuntat 102 punts per a convertir-se al nou líder, empatat amb Jorge Martín Damià Aguilar.
2: La victòria total de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino té un valor especial. Significa posar-se líder del campionat per primera vegada aquesta temporada. Significa donar un fort cop moral als rivals a domicili. I significa que després de molt de patir aquest any, amb quiròfan inclòs, se sent alliberat per atacar.
3: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
2: Ara bé, els atacs d'aquest Márquez són diferents. Ja no són a l'estil huracà amb tot. Ara el tro de Cervera se sap dosificar i aplicar quan toca tota la força sobre els rivals. Marc Márquez ha tingut moments de pessimisme aquesta temporada, ara és tot el contrari. Aquesta setmana, Gran Premi d'Àustria.
0: I aquest cap de setmana s'ha estrenat el circuit de Mad Ring del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid, una prova envoltada de polèmica. Oriol Rodríguez.
4: Madrid ja té la fotografia que tant temps fa que desitjava, la dels monoplaces de Fórmula 1 passant pels seus carrers. Si l'objectiu era acollir una cursa de Fórmula 1, ja tenen l'objectiu complert. Això sí, encara que la cursa ahir, amb victòria del líder Kimi Antonelli, hagi estat la més avorrida dels últims anys, en un traçat on és impossible avançar i que ha indignat els pilots i també els equips. Però per als promotors, la cursa en si deu ser el de menys, tenint en compte la quantitat de VIPs que s'han passejat per Madrid aquest cap de setmana. Això sí, un circuit que està a punt de mira dels veïns que estan indignats per les dificultats amb les que es troben per accedir a casa seva des de fa mesos, a banda dels problemes acústics que els genera la prova, tot plegat sense entrar a valorar d'on deuen haver sortit els centenars de milions d'euros que ha costat el projecte faraònic de Ayuso i companyia. A més, els veïns ara pretenen anar un pas més enllà, busquen començar una batalla judicial contra aquest Madrid perquè l'any que ve la prova no s'hi pugui celebrar, tot i el contracte signat per 10 anys amb la Fórmula 1. Veurem com s'acaba tot plegat.
0: I en bàsquet, el Barça, que comença l'era Sekulić amb el primer títol, victòria a la final de la Lliga Catalana davant del Lleida, però sí que és cert que també va tenir la lesió de Brizuela, Ernest Macià.
5: Doncs sí, a Brizuela se li acaben de fer les proves fa poca estona, de manera que els metges ara es miraran els resultats i aquesta tarda sabrem ja l'abast de la lesió de Brizuela. El fet que no sigui el tendó d'Aquiles és positiu, és el turmell i no és el genoll, això també és positiu, però veurem si hi ha afectació òssia o simplement és un esguinç fort. Això faria ara hi ha molt el temps de baixa, el que segur és que no estarà per la Supercopa. Sí, com deies ahir, el Barça es va imposar el Lleida, que ha sigut l'equip més madur en aquesta Lliga Catalana, però el Barça, amb el talent físic dels seus jugadors, va fer un últim bon quart i es va imposar l'Aia 96-87.
0: I la selecció espanyola femenina, que guanya la medalla de bronze al Mundial.
5: És el tercer cop que ho aconsegueix, va guanyar el partit la final de consolació a Alemanya de manera clara, 81-58, i la gran final, l'Estats Units-França, novament, i per 5 anys seguit el guanya Estats Units. França va fer bons 3 primers quarts, però novament, com a la final de la Lliga Catalana, el físic d'un dels dos equips, l'equip guanyador, Estats Units, va ser decisiu.
0: I per acabar, David Ubach, què més expliquem?
7: Doncs que en golf aquest cap de setmana Europa ha guanyat la Solheim Cup enfront dels Estats Units amb marcador ben ajustat. Als Països Baixos, l'equip europeu femení ha recuperat el títol aquest cap de setmana per un marcador final de 15 punts davant dels 13 dels nord-americans, de les nord-americanes. Recordem que la Solheim Cup és la competició bianal femenina que enfronta Europa amb els Estats Units. I un apunt també per destacar que l'Ajuntament de Barcelona lliura aquesta tarda la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa amb entrevista amb Gabriel Jesús. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
8: Són les 3.
9: Viu la ràdio.
11: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Avui han començat les activitats centrals de la Setmana de la Gent Gran. En aquesta 75a edició hi haurà activitats durant tota la setmana i clourà amb la Festa de la Vellesa diumenge. Argentona té per primera vegada en la seva història una dona com a caporal de la policia local. Alicia López assumeix el càrrec després de dues dècades de trajectòria al cos policial del municipi. Arrenca oficialment el curs escolar per als cicles formatius a tot Catalunya. A Argentona hi ha un total de 30 alumnes matriculats al primer curs i 23 al segon. Avui s'obren oficialment les inscripcions per a una nova edició de l'Espai Multifamiliar. Es tracta d'un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. Acaben els partits amistosos del Futbol Club Argentona. El segon equip va jugar a casa el passat cap de setmana davant el Canovelles. I el temps, aquesta tarda es mantindrà l'estabilitat a tota la comarca amb un ambient clarament assolellat. Les temperatures màximes experimentaran un lleuger ascens respecte als darrers dies i a la comarca podem arribar fins als 33 graus. El vent és moderat. Comencem.

0: Comencen les activitats centrals de la Setmana de la Gent Gran, organitzada pel Patronat de la Vellesa i l'Ajuntament. És la 75a edició d'aquesta festa, que ja s'ha convertit en una tradició argentona. El passat cap de setmana es va iniciar amb el trenet i aquest matí la Plaça Nova ha acollit una sessió de dansa terapèutica. Per demà, dimarts, dia 15, l'activitat començarà ben d'hora, a 9:15, amb gimnàstica a la Plaça Nova, seguida novament de la dansa terapèutica. Ja a la tarda, a les 6, el Casal de la Gent Gran acollirà el Quinto al Cross. Dimecres 16, a la Plaça Nova serà l'escenari d'una sessió de ball des de les 11 fins a 1:15 del migdia. I de cara a la segona meitat de la setmana, el dijous 17 de setembre, tindrà un matí actiu a la Plaça Nova amb gimnàstica a partir 9:15 i dansa terapèutica a 11:15. Ja a la tarda, a les 5, es projectarà una sessió de cinema al centre parroquial amb la pel·lícula Atrapa un milion. Per divendres 18, la cita serà 6:15 de la tarda a la sala amb la celebració del Gran Quinto. El cap de setmana de Cloenda començarà el dissabte 19 de setembre a les 10 del matí amb el torneig de bitlles catalanes al centre parroquial i el punt final el posarà el diumenge 20 de setembre la gran festa de la gent gran. La jornada s'iniciarà a 9:15 del matí amb l'anada a missa, continuarà a les 10 amb una cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala i es tancarà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel també a la sala. El president del Patronat de la Vellesa, Joan Lluís Martín, recorda que la cercavila o passacarrers des de l'església fins a la sala no és obligatòria. Per tant, aquelles persones que no vulguin participar en aquest passacarrers podran anar directament a la sala.
1: No és obligatori, això també tenim que dir-ho, perquè hi ha molta gent que és molt reàcia. Han canviat els temps. Abans, és el que tu comentàvem, que sí que és veritat que a la gent li agradava fer pues, el passacarrer i gaudien, però ara hi ha molta gent que no vol fer aquest passacalle i no hi ha cap problema. El que vol venir a l'acte religiós bé, sortim, i a les 10 ja venen directament a la sala per fer l'esmorzar.
0: Els padrins d'aquest any són Paquita Díaz i Joaquim Riera. Cal recordar que fora d'aquesta setmana, el dijous 1 d'octubre, hi haurà una excursió programada a Montserrat. Per més informació sobre tot el calendari d'actes, us podeu adreçar al telèfon 673-920-064. L'entrevista sencera la podeu escoltar a la ràdio a la carta. Avui arrenca oficialment el curs escolar per als cicles formatius a tot Catalunya i Argentona ho fa amb unes xifres que consoliden l'oferta formativa del municipi. Pel que fa als cicles, el primer curs s'inicia amb un total de 30 alumnes matriculats al primer curs. Aquests cal sumar als 23 estudiants que continuen la seva formació a segon curs després d'haver superat amb èxit el primer any. Paral·lelament, també comença el curs el programa de formació i inserció, el PFI, una iniciativa impulsada amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Argentona i que té la seva seu a les antigues escoles de Sant Miquel del Cros. Aquest curs el PFI comptarà amb un bon nombre d'estudiants repartits en tres especialitats pràctiques. 15 alumnes s'han inscrit al PFI de pastisseria, 12 cursaran l'especialitat de jardineria i 16 es formaran en l'àmbit de l'electricitat. I atenció a totes les famílies d'Argentona amb nadons o que estan esperant un fill, perquè avui s'obren oficialment les inscripcions per a una nova edició de l'Espai Multifamiliar. Es tracta d'un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. Un punt de trobada acollidor per compartir experiències, resoldre dubtes sobre el desenvolupament infantil o el benestar emocional i viure la criança en comunitat amb el suport de professionals. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal El Bosquet amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's s'obre avui mateix i estarà actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. Recordeu que les places són limitades. I Argentona té per primera vegada en la seva història una dona caporal al capdavant de la policia local. Es tracta d'Alicia López, qui ha assolit aquesta categoria de comandament i ha marcat així una fita pionera dins del cos policial del municipi. Després de 20 anys de trajectòria professional a Argentona, dels quals n'ha passat 10 exercint funcions de comandament, López lidera un equip operatiu en un cos on actualment hi treballen 7 dones. En una entrevista al programa Tic Tac d'aquesta casa, la caporal ha afirmat sentir-se orgullosa d'aquest pas, assumint-lo amb molta naturalitat i destacant que el més important per ella és la feina ben feta al servei de la ciutadania.
2: Al final jo soc caporala perquè he fet una trajectòria professional i perquè he assolit una responsabilitat de comandament. Però mira, sí que crec que és important perquè demostra que les dones, no, poden ocupar qualsevol lloc dins de del cos policial. I també llocs de comandament, perquè és bastant difícil. Nosaltres venim d'una història doncs, que és un cos molt, molt masculinitzat, no? I bueno, costa que la dona tingui un paper visible.
0: Com a caporal, les seves funcions combinen la feina a peu de carrer amb la coordinació i supervisió de l'equip d'agents al seu càrrec. També la presa de decisions en situacions d'incidència i l'atenció directa als veïns. López destaca que l'empatia, la capacitat d'escoltar i la calma són virtuts essencials per la feina policial, especialment en un municipi com Argentona, on el tracte amb la ciutadania és molt proper i assistencial. De cara al futur, la caporal no descarta continuar ascendint en l'escala de comandament si surten noves places de sergent.
3: Els esports.
0: Fem un repàs al partit de pretemporada que ha jugat el segon equip del Futbol Club Argentona, que ha finalitzat justament aquesta pretemporada amb una victòria. Aquest cap de setmana han guanyat 2-1 al Canovelles i el pròxim partit ja serà la primera jornada de Lliga. S'estrenaran a casa contra el Bufalà. El partit serà dissabte 19 de setembre a les 5.

Comencem els serveis amb la cistella a casa perquè continua Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. El GESAM està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 9:45 del matí a 11:45 a la sala d'actes de l'Ajuntament. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament. I ja hi ha data d'inscripció per optar un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini s'obre el 22 de setembre i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el dia 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. Anem a l'agenda. A banda de totes les activitats de la Setmana de la Gent Gran, també n'hi ha d'altres. El Centre d'Estudis Argentonins ens proposa per dijous converses amb el filòsof Eduard Eudal Esplugues.

0: preu de la ruta és de 5 euros i és gratuït per als menors de 12 anys. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial. I anem amb la informació meteorològica per les properes hores i els pròxims dies a la comarca. Aquesta tarda es mantindrà el temps estable i clarament assolellat a tot el territori, sense possibilitat de pluges. El vent bufarà moderat i les temperatures màximes no superaran els 33 graus. De cara a dimarts, la jornada començarà amb estabilitat i cel assolellat, tot i que amb alguns intervals de núvols baixos durant les primeres hores del matí. Tancarem el dia sense pluges i amb vents lleugerament moderats. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes pujaran fins a situar-se entre els 17 i els 22 graus, mentre que les màximes quedaran més frenades entre els 28 i els 30 graus. I atenció dimecres, perquè s'espera un canvi important de temps. El cel quedarà molt ennuvolat a tota la comarca i arribaran precipitacions en forma de xàfecs que localment podran ser de forta intensitat i abundants. Aquest canvi portarà també un descens notable de les temperatures màximes, que se situaran entre els 23 i els 26 graus. Les mínimes es mantindran sense canvis significatius. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, avui tenim ben pocs canvis pel que fa a la previsió meteorològica. Dimecres sí que arribarà un front que podrà portar un descens a la temperatura, xàfecs, tempestes, ja en parlarem, però de moment avui el que tenim és ambient totalment assolellat i una temperatura que ja a primeres hores del matí doncs era molt similar a la que teníem ahir, amb valors que rondaven entre els 10-15 graus a punts del Pirineu, també cap al nord, sobretot de la depressió central, i en canvi cap al prelitoral i sobretot cap al litoral rondaven o superaven els 20 graus ja a primeres hores del matí. Tot plegat, amb ambient assolellat, algun núvol prim que podrem veure especialment al matí cap al nord-est del país, ben poca cosa. A la tarda, creixement d'alguna nuvolada esquifida a zones del Pirineu Oriental i una temperatura màxima que avui serà fins i tot més alta que la que teníem ahir, especialment també cap al nord-est. A Terres de l'Ebre poden tornar a arribar avui a superar els 35 graus de temperatura màxima a primeres hores de la tarda. Per tant, encara a migdia, amb aquest ambient estiuenc i a l'espera que a mitjans de setmana puguem tenir alguns canvis. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies i abans d'acabar repassem els titulars d'aquest dilluns 14 de setembre.

0: Avui han començat les activitats centrals de la Setmana de la Gent Gran. En aquesta 75a edició hi haurà activitats durant tota la setmana i clourà amb la Festa de la Vellesa diumenge. Argentona té per primera vegada en la seva història una dona com a caporal de la policia local. Alicia López assumeix el càrrec després de dues dècades de trajectòria al cos policial del municipi. Arrenca oficialment el curs escolar per als cicles formatius a tot Catalunya. A Argentona hi ha un total de 30 alumnes matriculats al primer curs i 23 al segon. També us hem explicat que avui s'obren oficialment les inscripcions per a una nova edició de l'Espai Multifamiliar. Es tracta d'un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. I també us han explicat en esports que acaben els partits amistosos del Futbol Club Argentona. El segon equip va guanyar a casa 2-1 davant del Canovelles. Fins aquí l'informatiu, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés i a la redacció i locució qui us parla, l'Hisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Radio Argentona.

0: Ràdio que t'escolta.
1: Viu la ràdio.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Sóc la d'ahir, la d'avui, la de demà, la impossible de canviar.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
3: Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: mai tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Hey, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Dic que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser no m'he ajuntat.

Avui han començat les activitats centrals de la Setmana de la Gent Gran. En aquesta 75a edició hi haurà activitats durant tota la setmana i clourà amb la Festa de la Vellesa diumenge. Argentona té per primera vegada en la seva història una dona com a caporal de la policia local. Alicia López assumeix el càrrec després de dues dècades de trajectòria al cos policial del municipi. Arrenca oficialment el curs escolar per als cicles formatius a tot Catalunya. A Argentona hi ha un total de 30 alumnes matriculats al primer curs i 23 al segon. Avui s'obren oficialment les inscripcions per a una nova edició de l'Espai Multifamiliar. Es tracta d'un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. Acaben els partits amistosos del Futbol Club Argentona. El segon equip va jugar a casa el passat cap de setmana davant el Canovelles. I el temps, aquesta tarda es mantindrà l'estabilitat a tota la comarca amb un ambient clarament assolellat. Les temperatures màximes experimentaran un lleuger ascens respecte als darrers dies i a la comarca podem arribar fins als 33 graus. El vent és moderat. Comencem.

0: Comencen les activitats centrals de la Setmana de la Gent Gran, organitzada pel Patronat de la Vellesa i l'Ajuntament. És la 75a edició d'aquesta festa, que ja s'ha convertit en una tradició argentona. El passat cap de setmana es va iniciar amb el trenet i aquest matí la Plaça Nova ha acollit una sessió de dansa terapèutica. Per demà, dimarts, dia 15, l'activitat començarà ben d'hora, a 9:15, amb gimnàstica a la Plaça Nova, seguida novament de la dansa terapèutica. Ja a la tarda, a les 6, el casal de la gent gran acollirà el quinto al cross. Dimecres, 16, a la Plaça Nova serà l'escenari d'una sessió de ball des de les 11 fins a 12:15 del migdia. I de cara a la segona meitat de la setmana, el dijous 17 de setembre, tindrà un matí actiu a la Plaça Nova amb gimnàstica a partir d'un 9:15 i dansa terapèutica a 11:15. Ja a la tarda, a les 5, es projectarà una sessió de cinema al centre parroquial amb la pel·lícula Atrapa un millón. Per divendres 18, la cita serà a 6:15 de la tarda a la sala amb la celebració del Gran Quinto. El cap de setmana de Cluenda començarà el dissabte 19 de setembre a les 10 del matí amb el torneig de bitlles catalanes al centre parroquial i el punt final el posarà el diumenge 20 de setembre a la gran festa de la gent gran. La jornada s'iniciarà a 9:15 del matí amb l'anada a missa, continuarà a les 10 amb una cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala i es tancarà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel també a la sala. El president del Patronat de la Vellesa, Joan Lluís Martín, recorda que la cercavila o passacarrers, des de l'església fins a la sala, no és obligatòria. Per tant, aquelles persones que no vulguin participar en aquest passacarrers podran anar directament a la sala.
1: No és obligatori, això també tenim que dir-ho, perquè hi ha molta gent que és molt reàcia. Han canviat els temps. Abans, és el que tu comentàvem, que sí que és veritat que a la gent li agradava fer doncs, el passacarrer i gaudien, però ara hi ha molta gent que no vol fer aquest passacalle i no hi ha cap problema. El que vol venir a l'acte religiós bé, sortim, i a les 10 ja venen directament a la sala per fer l'esmorzar.
0: Els padrins d'aquest any són Paquita Díaz i Joaquim Riera. Cal recordar que fora d'aquesta setmana, el dijous 1 d'octubre, hi haurà una excursió programada a Montserrat. Per més informació sobre tot el calendari d'actes, us podeu adreçar al telèfon 673-920064. L'entrevista sencera la podeu escoltar a la ràdio a la carta. Avui arrenca oficialment el curs escolar per als cicles formatius a tot Catalunya i Argentona ho fa amb unes xifres que consoliden l'oferta formativa del municipi. Pel que fa als cicles, el primer curs s'inicia amb un total de 30 alumnes matriculats al primer curs. A aquests cal sumar els 23 estudiants que continuen la seva formació a segon curs després d'haver superat amb èxit el primer any. Paral·lelament, també comença el curs el programa de formació i inserció, el PFI, una iniciativa impulsada amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Argentona i que té la seva seu a les antigues escoles de Sant Miquel del Cros. Aquest curs el PFI comptarà amb un bon nombre d'estudiants repartits en tres especialitats pràctiques. 15 alumnes s'han inscrit al PFI de pastisseria, 12 cursaran l'especialitat de jardineria i 16 es formaran en l'àmbit de l'electricitat. I atenció a totes les famílies d'Argentona amb nadons o que estan esperant un fill, perquè avui s'obren oficialment les inscripcions per a una nova edició de l'Espai Multifamiliar. Es tracta d'un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. Un punt de trobada acollidor per compartir experiències, resoldre dubtes sobre el desenvolupament infantil o el benestar emocional i viure la criança en comunitat amb el suport de professionals. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal El Bosquet amb una freqüència quinzenal, des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's s'obre avui mateix i estarà actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. Recordeu que les places són limitades. I Argentona té per primera vegada en la seva història una dona caporal al capdavant de la policia local. Es tracta d'Alicia López, qui ha assolit aquesta categoria de comandament i ha marcat així una fita pionera dins del cos policial del municipi. Després de 20 anys de trajectòria professional a Argentona, dels quals n'ha passat 10 exercint funcions de comandament, López lidera un equip operatiu en un cos on actualment hi treballen 7 dones. En una entrevista al programa Tic Tac d'aquesta casa, la caporal ha afirmat sentir-se orgullosa d'aquest pas, assumint-lo amb molta naturalitat i destacant que el més important per ella és la feina ben feta al servei de la ciutadania.
2: Al final jo soc caporala perquè he fet una trajectòria professional i perquè he assolit una responsabilitat de comandament. Però mira, sí que crec que és important perquè demostra que les dones, no, poden ocupar qualsevol lloc dins de del cos policial. I també llocs de comandament, perquè és bastant difícil. Nosaltres venim d'una història doncs, que és un cos molt, molt masculinitzat, no? I bueno, costa que la dona tingui un paper visible.
0: Com a caporal, les seves funcions combinen la feina a peu de carrer amb la coordinació i supervisió de l'equip d'agents al seu càrrec. També la presa de decisions en situacions d'incidència i l'atenció directa als veïns. López destaca que l'empatia, la capacitat d'escoltar i la calma són virtuts essencials per la feina policial, especialment en un municipi com Argentona, on el tracte amb la ciutadania és molt proper i assistencial. De cara al futur, la caporal no descarta continuar ascendint en l'escala de comandament si surten noves places de sergent.
3: Els esports.
0: Fem un repàs al partit de pretemporada que ha jugat el segon equip del Futbol Club Argentona, que ha finalitzat justament aquesta pretemporada amb una victòria. Aquest cap de setmana han guanyat 2-1 al Canovelles i el pròxim partit ja serà la primera jornada de Lliga. S'estrenaran a casa contra el Bufalà. El partit serà dissabte 19 de setembre a la

0: Comencem els serveis amb la cistella a casa, perquè continua Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. El GESAM està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 9:45 del matí a 11:45 a la sala d'actes de l'Ajuntament. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament. I ja hi ha data d'inscripció per optar un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serrallador. El termini s'obre el 22 de setembre i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el dia 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. Anem a l'agenda. A banda de totes les activitats de la Setmana de la Gent Gran, també n'hi ha d'altres. El Centre d'Estudis Argentonins ens proposa per dijous converses amb el filòsof Eudald Espluga, Martí Carreras, estudiant de Filosofia, i Guillem Vila, antropòleg i tècnic intercultural. Parlaran sobre l'obra d'Espluga, Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Serà dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros i és gratuït per als menors de 12 anys. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial. I anem amb la informació meteorològica per les properes hores i els pròxims dies a la comarca. Aquesta tarda es mantindrà el temps estable i clarament assolellat a tot el territori, sense possibilitat de pluges. El vent bufarà moderat i les temperatures màximes no superaran els 33 graus. De cara a dimarts, la jornada començarà amb estabilitat i cel assolellat, tot i que amb alguns intervals de núvols baixos durant les primeres hores del matí. Tancarem el dia sense pluges i amb vents lleugerament moderats. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes pujaran fins a situar-se entre els 17 i els 22 graus, mentre que les màximes quedaran més frenades entre els 28 i els 30 graus. I atenció dimecres, perquè s'espera un canvi important de temps. El cel quedarà molt ennuvolat a tota la comarca i arribaran precipitacions en forma de xàfecs que localment podran ser de forta intensitat i abundants. Aquest canvi portarà també un descens notable de les temperatures màximes, que se situaran entre els 23 i els 26 graus. Les mínimes es mantindran sense canvis significatius. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, avui tenim ben pocs canvis pel que fa a la previsió meteorològica. Dimecres sí que arribarà un front que podrà portar un descens a la temperatura, xàfecs, tempestes, ja en parlarem, però de moment avui el que tenim és ambient totalment assolellat i una temperatura que ja a primeres hores del matí doncs era molt similar a la que teníem ahir, amb valors

0: al nord-est, a Terres de l'Ebre, poden tornar a arribar avui a superar els 35 graus de temperatura màxima a primeres hores de la tarda. Per tant, encara a migdia, amb aquest ambient estiuenc i a l'espera que a mitjans de setmana puguem tenir alguns canvis. És tot de moment, ho deixem aquí.
1: Moltes gràcies i abans d'acabar repassem els titulars d'aquest dilluns 14 de setembre.

0: Avui han començat les activitats centrals de la Setmana de la Gent Gran. En aquesta 75a edició hi haurà activitats durant tota la setmana i clourà amb la Festa de la Vellesa diumenge. Argentona té per primera vegada en la seva història una dona com a caporal de la policia local. Alicia López assumeix el càrrec després de dues dècades de trajectòria al cos policial del municipi. Arrenca oficialment el curs escolar per als cicles formatius a tot Catalunya. A Argentona hi ha un total de 30 alumnes matriculats al primer curs i 23 al segon. També us hem explicat que avui s'obren oficialment les inscripcions per a una nova edició de l'Espai Multifamiliar. Es tracta d'un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. I també us han explicat en esports que acaben els partits amistosos del Futbol Club Argentona. El segon equip va guanyar a casa 2-1 davant del Canovelles. Fins aquí l'informatiu, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés i a la redacció i locució qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

motor que ens arregla un ranxo. Glòria a les barquetes que tornen al port, Verge del Carme, de les remendadores, patrons i estibadors, poseres, portuaris, cuideu-nos de la pena, salveu-nos del calvari, la sort és contingent.

definir on ens portarà el destí, però les ganes de seguir fa que encara hi siguem aquí. Encara que sembli estrany, sento que la pressa ha perdut sentit.

passat per canviar el futur, per poder estar 20 minuts més junts, escoltar a classe per tenir els apunts i que me'ls demanis i si som a punts. I la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Ràdio Argentona.
1: 104.6 FM.
2: Viu la ràdio.
0: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

aquest amor és impossible per a nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars d'aquest amor con

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.

Avui han començat les activitats centrals de la Setmana de la Gent Gran. En aquesta 75a edició hi haurà activitats durant tota la setmana i clourà amb la Festa de la Vellesa diumenge. Argentona té per primera vegada en la seva història una dona com a caporal de la policia local. Alicia López assumeix el càrrec després de dues dècades de trajectòria al cos policial del municipi. Arrenca oficialment el curs escolar per als cicles formatius a tot Catalunya. A Argentona hi ha un total de 30 alumnes matriculats al primer curs i 23 al segon. Avui s'obren oficialment les inscripcions per a una nova edició de l'Espai Multifamiliar. Es tracta d'un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. Acaben els partits amistosos del Futbol Club Argentona. El segon equip va jugar a casa el passat cap de setmana davant el Canovelles. I el temps, aquesta tarda es mantindrà l'estabilitat a tota la comarca amb un ambient clarament assolellat. Les temperatures màximes experimentaran un lleuger ascens respecte als darrers dies i a la comarca podem arribar fins als 33 graus. El vent és moderat. Comencem.

0: Comencen les activitats centrals de la Setmana de la Gent Gran, organitzada pel Patronat de la Vellesa i l'Ajuntament. És la 75a edició d'aquesta festa, que ja s'ha convertit en una tradició argentona. El passat cap de setmana es va iniciar amb el trenet i aquest matí la Plaça Nova ha acollit una sessió de dansa terapèutica. Per demà, dimarts, dia 15, l'activitat començarà ben d'hora, a 9:15, amb gimnàstica a la Plaça Nova, seguida novament de la dansa terapèutica. Ja a la tarda, a les 6, el Casal de la Gent Gran acollirà el Quinto al Cross. Dimecres 16, a la Plaça Nova serà l'escenari d'una sessió de ball des de les 11 fins a 12:15 del migdia. I de cara a la segona meitat de la setmana, el dijous 17 de setembre, tindrà un matí actiu a la Plaça Nova amb gimnàstica a partir 9:15 i dansa terapèutica a 11:15. Ja a la tarda, a les 5, es projectarà una sessió de cinema al centre parroquial amb la pel·lícula Atrapa un milion. Per divendres 18, la cita serà 6:15 de la tarda a la sala amb la celebració del Gran Quinto. El cap de setmana de Cloenda començarà el dissabte 19 de setembre a les 10 del matí amb el torneig de bitlles catalanes al centre parroquial i el punt final el posarà el diumenge 20 de setembre la gran festa de la gent gran. La jornada s'iniciarà a 9:15 del matí amb l'anada a missa, continuarà a les 10 amb una cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala i es tancarà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel també a la sala. El president del Patronat de la Vellesa, Joan Lluís Martín, recorda que la cercavila o passacarrers des de l'església fins a la sala no és obligatòria. Per tant, aquelles persones que no vulguin participar en aquest passacarrers podran anar directament a la sala.
1: No és obligatori, això també tenim que dir-ho, perquè hi ha molta gent que és molt reàcia. Han canviat els temps. Abans, és el que tu comentàvem, que sí que és veritat que a la gent li agradava fer pues, el passacarrer i gaudien, però ara hi ha molta gent que no vol fer aquest passacalle i no hi ha cap problema. El que vol venir a l'acte religiós bé, sortim, i a les 10 ja venen directament a la sala per fer l'esmorzar.
0: Els padrins d'aquest any són Paquita Díaz i Joaquim Riera. Cal recordar que fora d'aquesta setmana, el dijous 1 d'octubre, hi haurà una excursió programada a Montserrat. Per més informació sobre tot el calendari d'actes, us podeu adreçar al telèfon 673-920-064. L'entrevista sencera la podeu escoltar a la ràdio a la carta. Avui arrenca oficialment el curs escolar per als cicles formatius a tot Catalunya i Argentona ho fa amb unes xifres que consoliden l'oferta formativa del municipi. Pel que fa als cicles, el primer curs s'inicia amb un total de 30 alumnes matriculats al primer curs. Aquests cal sumar als 23 estudiants que continuen la seva formació segon curs després d'haver superat amb èxit el primer any. Paral·lelament, també comença el curs el programa de formació i inserció, el PFI, una iniciativa impulsada amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Argentona i que té la seva seu a les antigues escoles de Sant Miquel del Cros. Aquest curs el PFI comptarà amb un bon nombre d'estudiants repartits en tres especialitats pràctiques. 15 alumnes s'han inscrit al PFI de pastisseria, 12 cursaran l'especialitat de jardineria i 16 es formaran en l'àmbit de l'electricitat. I atenció a totes les famílies d'Argentona amb nadons o que estan esperant un fill, perquè avui s'obren oficialment les inscripcions per a una nova edició de l'Espai Multifamiliar. Es tracta d'un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. Un punt de trobada acollidor per compartir experiències, resoldre dubtes sobre el desenvolupament infantil o el benestar emocional i viure la criança en comunitat amb el suport de professionals. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Busquet amb una freqüència quinzenal, des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's s'obre avui mateix i estarà actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. Recordeu que les places són limitades. I Argentona té per primera vegada en la seva història una dona caporal al capdavant de la policia local. Es tracta d'Alicia López, qui ha assolit aquesta categoria de comandament i ha marcat així una fita pionera dins del cos policial del municipi. Després de 20 anys de trajectòria professional a Argentona, dels quals n'ha passat 10 exercint funcions de comandament, López lidera un equip operatiu en un cos on actualment hi treballen 7 dones. En una entrevista al programa Tic Tac d'aquesta casa, la caporal ha afirmat sentir-se orgullosa d'aquest pas, assumint-lo amb molta naturalitat i destacant que el més important per ella és la feina ben feta al servei de la ciutadania.
2: Al final jo soc caporala perquè he fet una trajectòria professional i perquè he assolit una responsabilitat de comandament. Però mira, sí que crec que és important perquè demostra que les dones, no, poden ocupar qualsevol lloc dins de del cos policial. I també llocs de comandament, perquè és bastant difícil. Nosaltres venim d'una història doncs, que és un cos molt, molt masculinitzat, no? I bueno, costa que la dona tingui un paper visible.
0: Com a caporal, les seves funcions combinen la feina a peu de carrer amb la coordinació i supervisió de l'equip d'agents al seu càrrec. També la presa de decisions en situacions d'incidència i l'atenció directa als veïns. López destaca que l'empatia, la capacitat d'escoltar i la calma són virtuts essencials per la feina policial, especialment en un municipi com Argentona, on el tracte amb la ciutadania és molt proper i assistencial. De cara al futur, la caporal no descarta continuar ascendint en l'escala de comandament si surten noves places de sergent.
3: Els esports.
0: Fem un repàs al partit de pretemporada que ha jugat el segon equip del Futbol Club Argentona, que ha finalitzat justament aquesta pretemporada amb una victòria. Aquest cap de setmana han guanyat 2-1 al Canovelles i el pròxim partit ja serà la primera jornada de Lliga. S'estrenaran a casa contra el Bufalà. El partit serà dissabte 19 de setembre a les

0: Comencem els serveis amb la cistella a casa perquè continua Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. El GESAM està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 9:45 del matí a 11:45 a la sala d'actes de l'Ajuntament. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament. I ja hi ha data d'inscripció per optar un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini s'obre el 22 de setembre i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el dia 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. Anem a l'agenda. A banda de totes les activitats de la Setmana de la Gent Gran, també n'hi ha d'altres. El Centre d'Estudis Argentonins ens proposa per dijous converses amb el filòsof Eudald Espluga, Martí Carreras, estudiant de Filosofia, i Guillem Vila, antropòleg i tècnic intercultural. Parlaran sobre l'obra d'Espluga, Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Serà dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros i és gratuït per als menors de 12 anys. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial. I anem amb la informació meteorològica per les properes hores i els pròxims dies a la comarca. Aquesta tarda es mantindrà el temps estable i clarament assolellat a tot el territori, sense possibilitat de pluges. El vent bufarà moderat i les temperatures màximes no superaran els 33 graus. De cara a dimarts, la jornada començarà amb estabilitat i cel assolellat, tot i que amb alguns intervals de núvols baixos durant les primeres hores del matí. Tancarem el dia sense pluges i amb vents lleugerament moderats. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes pujaran fins a situar-se entre els 17 i els 22 graus, mentre que les màximes quedaran més frenades entre els 28 i els 30 graus. I atenció dimecres, perquè s'espera un canvi important de temps. El cel quedarà molt ennuvolat a tota la comarca i arribaran precipitacions en forma de xàfecs que localment podran ser de forta intensitat i abundants. Aquest canvi portarà també un descens notable de les temperatures màximes, que se situaran entre els 23 i els 26 graus. Les mínimes es mantindran sense canvis significatius. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, avui tenim ben pocs canvis pel que fa a la previsió meteorològica. Dimecres sí que arribarà un front que podrà portar un descens a la temperatura, xàfecs, tempestes, ja en parlarem, però de moment avui el que tenim és ambient totalment assolellat i una temperatura que ja a primeres hores del matí doncs, era molt similar a la que teníem ahir, amb valors que rondaven entre els 10-15 graus a punts del Pirineu, també cap al nord, sobretot de la depressió central, i en canvi cap al prelitoral i sobretot cap al litoral rondaven o superaven els 20 graus ja a primeres hores del matí. Tot plegat, amb ambient assolellat, algun núvol prim que podrem veure especialment al matí cap al nord-est del país, ben poca cosa. A la tarda, creixement d'alguna nuvolada esquifida a zones del Pirineu Oriental i una temperatura màxima que avui serà fins i tot més alta que la que teníem ahir, especialment també cap al nord-est. A Terres de l'Ebre poden tornar a arribar avui a superar els 35 graus de temperatura màxima a primeres hores de la tarda. Per tant, encara a migdia, amb aquest ambient estiuenc i a l'espera que a mitjans de setmana puguem tenir alguns canvis. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies i abans d'acabar repassem els titulars d'aquest dilluns 14 de setembre.

Avui han començat les activitats centrals de la Setmana de la Gent Gran. En aquesta 75a edició hi haurà activitats durant tota la setmana i clourà amb la Festa de la Vellesa diumenge. Argentona té per primera vegada en la seva història una dona com a caporal de la policia local. Alicia López assumeix el càrrec després de dues dècades de trajectòria al cos policial del municipi. Arrenca oficialment el curs escolar per als cicles formatius a tot Catalunya. A Argentona hi ha un total de 30 alumnes matriculats al primer curs i 23 al segon.

0: L'informatiu, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés i a la redacció i locució qui us parla, l'Hisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la més pròxima.

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.

0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions. Esports.
1: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la 6ª jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del Producte Interior Brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
0: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i lògicament nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president, Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podrien endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
10: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
9: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
0: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
11: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
12: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
11: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
0: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit al Catalunya Migdia.
13: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
0: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
2: 3CAT Info.
0: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
14: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
15: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
2: El temps.
0: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns, cap a Ponent i cap a l'interior.

0: saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
2: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
1: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
3: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
4: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i a més es cobre bé.
1: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
5: Estos vuelos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
1: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són dos punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars en segon lloc esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només dos punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, dos terços dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i quatre de cada cinc consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim Alia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència a ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Newport, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell d'Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al matí de Catalunya Ràdio Jordi Iselles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
4: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
5: Jo venia aquí com un propòsit d'ajudar i quan tenia mis oportunitats, fer com l'altre dia, 10 minuts, un gol, ja està bé.
4: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Jo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
4: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
1: 3CAT Info.
4: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
7: Si volem ser un equip competitiu que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot, defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
4: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
8: Yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad.
4: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
9: Sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ello hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
4: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva Dani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atumant Dianyé, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors com la integració, la igualtat i la pau. Miró en concret ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. Ja explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà a sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura, anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: El curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, s'ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jessica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions, l'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més cessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
1: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
6: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantim tots els drets.
7: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del Registre de Sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del 4th nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
8: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
9: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig demostra que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
10: We have the right to referendum.
11: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
13: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
12: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres, Girona, Maria Rovira.
14: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
15: Havia mai fet gran i tinc molts anys. Ja no puc, aquella il·lusió.
14: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda a pasturar als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els pogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
16: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
17: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja dic, alternatives hi ha.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
8: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre, per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
19: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
20: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del cargol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
19: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
21: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va al caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponera, sinó tindrà tres motius de lluita.
19: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet n'haurien augmentat la salinitat.
0: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
22: Fins fa poc les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023 el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
23: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial, no?
22: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
24: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto puede ser muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que no sueles pescar, ¿no?
22: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop, i en canvi s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conxita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
1: El recital aquí a l'església de Sant James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any, Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Pau Casals va deixar escrit: tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
1: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació, i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
2: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tot Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure, no?
1: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la, en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
3: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això no era que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ella se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
4: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tas de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre la proposta es tomeu penya en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
5: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fa anys fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
4: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman.
25: Leo Ramos, sabeu què li passa quan les vaig a un
26: avi. Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3CAT presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
26: Esports.
0: Amb Roger Nau.
6: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
7: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
6: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar a l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
7: Jo penso que mi virtut, claro, és de crear coses en campo, sabe, de caos.
9: Crear caos.
7: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
9: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
7: Sí, con balón y sin balón.
6: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamine, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
10: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla, yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
6: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
26: 3CAT Info.
6: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
11: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'Eix.
6: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 9:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
12: Però existe otro Vinícius, existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica la temporada pasada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
6: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyer. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt càrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
26: Trescat Info.

0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions. Esports.
1: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la sisena jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa dos anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del Producte Interior Brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
0: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i lògicament nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president, Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
10: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
9: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
0: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
11: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
12: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
11: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
0: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit al Catalunya Migdia.
13: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
0: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
2: 3CAT Info.
0: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
14: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
15: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
2: El temps.
0: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres, de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catin.

0: privada, que com saben doncs, eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
1: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
2: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
3: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i a més es cobre bé.
1: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
5: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
1: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars en segon lloc esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim Alia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i

0: 255 euros que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència de ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Knebworth, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell de Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Iselles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
4: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
5: Jo venia aquí con un propósito de ayudar y cuando tengo mis oportunidades, hace como el otro día, 10 minutos, un gol, ya está bien.
4: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
4: Lamin també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
1: 3CAT Info.
4: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
7: Si volem ser un equip competitiu, que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot, defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
4: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
8: Si yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble, no tengo esta capacidad.
4: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
9: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ello hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
4: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva d'Ani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atuman Dianyer, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors com la integració, la igualtat i la pau. Miró en concret ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. Ja explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà a sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix al conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura, anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que estan fent les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions, l'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona s'ha tirat 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més sessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta sessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
1: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
6: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantim tots els drets.
7: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del Registre de Sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del 4th nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
8: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
9: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
10: We have the right to referendum.
11: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
13: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
12: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres, Girona, Maria Rovira.
14: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
15: Ara ja m'he fet gran i tinc molts anys. Ja no puc, fa aquella il·lusió.
14: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda pastoral als preus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els pogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
16: Que per tu una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu, mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, el que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
17: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja dic, alternatives hi ha.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
8: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre, per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixen una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
19: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacava en declaracions aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
20: A final de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del cargol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat delta dret, quasi un 80%.
19: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
21: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va al caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponera, sinó tindrà tres motius de lluita.
19: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet n'haurien augmentat la salinitat.
0: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
22: Fins fa poc les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023 el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
23: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial, no?
22: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
23: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto puede ser muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que no sueles pescar, ¿no?
22: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conchita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
2: El recital aquí a l'església de St. James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any, Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Pau Casals va deixar escrit: tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
2: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació, i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
3: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure, no?
2: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la, en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
4: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
5: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tast de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre, la proposta Ostomeu Penya en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
24: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fa anys fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
5: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman.
25: Leo Ramos, sabeu què li passa, que el despatx on
26: hi ha vi. Perquè importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat, presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
26: Esports.
0: Amb Roger Arnau.
1: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
6: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
1: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
6: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
7: Crear caos.
6: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
7: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
6: Sí, con balón y sin balón.
1: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamine, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
9: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla, yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
1: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
26: 3CAT Info.
1: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
10: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'Eix.
1: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 9:45. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
11: Però existe otro Vinícius, existe el Vinícius que ha eliminat el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y pa casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
1: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyé. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalcàrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
26: Trescat Info.

0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions. Esports.
1: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la sisena jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa dos anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: El curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i lògicament nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president, Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
10: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
9: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
0: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
11: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
12: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
11: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
0: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit al Catalunya a migdia.
13: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
0: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
2: 3CAT Info.
0: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
14: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
15: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
2: El temps.
0: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, les restes mantindrà semblant, potser baixen una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
17: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben, eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació,

0: més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
2: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars, en segon lloc, esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim Alia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència de ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Newport, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnic i al castell de Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada.

0: al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Iselles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
4: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
5: Jo venia aquí con un propósito de ayudar y cuando tengo mis oportunidades hace como el otro día, 10 minutos, un gol, ya está bien.
4: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
4: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
1: 3CAT Info.
4: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
7: Si volem ser un equip competitiu, que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot: defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
4: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
8: Si yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar mejor. increíble, no tengo esta capacidad.
4: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
9: Sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y dar la alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
4: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva Dani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atumant Dianyé, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau. Miró en concret ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
1: Són dos quarts de dues.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. Ja explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà a sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix al conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura, ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, s'ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jessica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions, l'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona s'ha tirat 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més sessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta sessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
1: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
6: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantim tots els drets.
7: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del Registre de Sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del 4th nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
8: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, s'ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
9: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
10: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
12: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
11: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres, Girona. Maria Rovira.
13: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
14: Havia mai fet gran i tinc molts anys. Ja no puc, fa aquella il·lusió.
13: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda pastoral als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
15: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
16: Canvia la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
8: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre, per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà ruixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
18: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacava en declaracions d'aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
19: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del cargol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat delta dret, quasi un 80%.
18: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
20: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va al caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindrà tres motius de lluita.
18: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet n'haurien augmentat la salinitat.
0: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
21: Fins fa poc les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023 el nombre d'exemplars no para de créixer, fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
22: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial, no?
21: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
23: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que, bueno, que no sueles pescar, ¿no?
21: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conchita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
2: El recital aquí a l'església de Saint James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raúl Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any, Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Pau Casals va deixar escrit: tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
2: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació, i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
3: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure, no?
2: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
4: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no l'ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però l'ha fet involuntàriament. I ella se sent culpable perquè ha fet molt mal a la seva gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
5: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tas de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre, la proposta Astronopenya en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del Lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
24: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
5: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman.
25: Leo Ramos, sabeu què li passa, que el despatx
26: on hi ha el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat, presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
26: Esports.
0: Amb Roger Nau.
1: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
6: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
1: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
6: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
7: Crear caos.
6: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
7: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
6: Sí, con balón y sin balón.
1: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamine, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
9: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, no me gusta, no puedo contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
1: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
26: 3CAT Info.
1: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
10: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de la mar ara mateix i després del dia l'Eix.
1: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 9:45. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
11: Però existe otro Vinícius, existe el Vinícius que ha eliminat el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Me está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
1: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyé. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalcàrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
26: Tresca Info.

El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el